0: Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al Matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem enraonant a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: També ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
2: Jo li puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dues o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. No només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Illa no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC, però, ja avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, diu, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho deia el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
4: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre aquesta crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
5: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern hauria de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat contra el president per haver demanat aquesta treva als professors el dia abans que comenci el curs. Des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, mentre que Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
6: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
7: Ara mateix hauria de cessar aquesta consellera, posar el front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
0: En la mateixa línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi d'educació. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
8: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
9: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: I la CUP ha titllat de vergonyosa la petició del president cap als docents i ha reclamat el cessament de la titular d'Educació. I Educació, a banda, l'entrevista a Villa al matí de Catalunya Ràdio ha passat per altres temes d'actualitat, com el crim de Manresa, els atacs d'Isabel Díaz Ayuso a Catalunya i el possible retorn de Carles Puigdemont. Ho repassem amb Àlex Giral Robert.
10: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa, comès suposadament per dos menors.
2: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabell. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
10: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
2: No es posin Catalunya i no es posin els catalans. Aquí no hi ha ni un tundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
10: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
2: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
10: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
2: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions, ni estic pensant en relleus, estic pensant en feines.
10: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
2: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que hem de prendre.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
11: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual al PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
12: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no negociaran els valors constitucionals.
13: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, es nega a comentar aquesta victòria aclaparadora de l'extrema dreta de la regió de Saxònia-Anhalt. En canvi, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, sí que s'ha mostrat preocupada. Els partits ultres europeus han celebrat els resultats. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
14: Calla Calas alerta de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que és partidària de deixar d'enviar armes a Ucraïna i d'aixecar les sancions contra Rússia. A Calas la inquieta el suport que han rebut aquests postulats, justament pocs dies després de saber que Moscou va voler atemptar a l'agost a l'aeroport alemany de Leipzig.
15: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
14: Silenci, en canvi, de la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen.
15: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
14: Però el cert és que als últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va prendre partit per celebrar, en aquell cas, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Ara, amb aquest triomf regional de l'extrema dreta alemanya, governs europeistes com els de França i Polònia s'han mostrat preocupats. En canvi, per als partits ultres d'Europa, això és una injecció d'optimisme de cara a les eleccions estatals de l'any que ve, que hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
1: Trescat Info.

0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes, localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Consorci del Parc de Collserola, tancat per la pesta porcina africana, programa activitats educatives en llocs alternatius davant la previsió que el parc continuï tancat. Mentrestant, els veïns continuen la campanya de recollida de firmes per demanar que s'aixequin les restriccions. Collserola, David Àngela.
3: Raimon Roda, gerent del Consorci, dona per fet que el parc es mantindrà tancat fins a finals d'any i ja ha reorientat les activitats de tot el curs.
4: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
3: Per la seva banda, els veïns de Collserola insisteixen que aquesta situació els passa factura tant física com psicològicament. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
5: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
3: Després de 15 dies sense detectar-hi cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
2: 3CAT Info.
0: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
6: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al contat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar, valorades en més de 50 milions d'euros. Molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt de temps a tothom.
7: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més amb aconseguir-se.
0: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els dos mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són declaracions a 3Cat Info.
8: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I per una altra banda ho farem en base a la culpa en vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci ho faci bé. I això no ha passat.
0: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja ha pogut tornar a casa. Però dels que encara esperen l'autorització per tornar, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no sabran quan podran tornar a la normalitat fins al 2027, en funció de la consolidació del terreny.

0: Changing hands. L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
2: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta els cotxes van començar a tocar clàxon i a cridar-la, Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir, sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
1: La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'Exorcista que la va catapultar a la fama mundial. El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia ja no viu aquí, de Martin Scorsese. Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.
0: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Guasch és integradora social, actriu, contacontes i propietari d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
4: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil també perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i em relaciono amb molt jovent i crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera. A veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
3: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda Blondel on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència. La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
5: 3CAT Info.
0: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
6: Sí, yo creo que sí, en la medida en que, los trabajadores lo valoren, la empresa lo prenderá.
0: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
7: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pato no consentit de Lluís Rubiales a Jenny Hermoso.
0: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
5: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
8: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar. Rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a les 9 al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc, diu que l'equip ha de passar pàgina de la derrota a la Lliga.
9: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
8: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 3:15, AEK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A les 9, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a les 9, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga. Ho ha fet amb dos partits. Getafe 1, Celta 1 i Elche 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada de Lliga com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que ha guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts, 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
5: 3CAT Info.
8: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 amb només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
10: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
8: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades disputades. El diumenge l'equip ballesà visita el camp del Mallorca.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: La jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club on va estar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club ballesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir, perquè segons el Real Draquet 1006, després de ser mare fa justament un any, se li havia de renovar aquest contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclista, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres, amb final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gol. I al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Japó.
5: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La victòria de l'extrema dreta en la de les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. A partir d'ara parlarem de la polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbobosnià Ratko Mladic durant el seu funeral, fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia i Hercegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. I explicarem que la gala Catalunya aixeca el taló dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid Inter al Santiago Bernabéu, el Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord i també en futbol a la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Aquest dimarts comença el curs escolar per més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I li demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i hem enraonat i hem de veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: I ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front al país, per fer front a les altes temperatures.
2: Jo li puc garantir que el govern les properes setmanes

0: Podem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
1: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
2: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus. Són més de la meitat dels nanos, tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
1: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya admeten que el primer dia de curs no és el millor dia per una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre d'una vegada la crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
3: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern hauria de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
1: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona.
4: 3CAT Info.
1: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
5: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna, ni de Marruecos, ni de ningún otro estado.
1: No ho veu igual al PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijó, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
6: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. El jutge Peinado manté per aquest dimarts la citació de comunicar a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i a la seva assessora que les envia a judici. Rebutja així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria per problemes per assistir-hi. A la parella de Pedro Sánchez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Aquest és un dels fronts judicials que reactiven i que Pedro Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític. El president espanyol hi ha passat de puntetes i ha insistit a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
7: L'amenaça ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada dia de avance, cada política aprovada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
1: En el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia, l'exdirigent de l'empresa ha declarat que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar el procés. L'empresari també ha explicat a l'Audiència Nacional que va parlar del rescat amb Zapatero i que aquest li va dir que els podia ajudar. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet l'expresident espanyol per facilitar el rescat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial.

0: El partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
1: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria com a molt els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I els partits alemanys podrien ser incapaços de crear un cordó sanitari contra Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. És l'opinió de l'exprofessor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, perquè les eleccions en aquest land han deixat molt tocat el partit del canceller federal, la CDU. L'expert creu que existeix la possibilitat que algun vot transfuga doni al govern de l'Estat a l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació de govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Klaus Jürgen Nagel considera que el resultat de les eleccions no són cap sorpresa i que l'extrema dreta ha tingut històricament resultats importants, sobretot als lands de l'antiga Alemanya Oriental. I polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de Ratko Mladic durant el seu funeral, celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. El conegut com a carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost a la presó de la Haia, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat durant la guerra de Bòsnia. Milers de ciutadans que el consideren un heroi s'han apropat a l'església on s'ha celebrat el funeral.
3: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà el món sencer a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
0: El comiat d'aquest dilluns ha estat precedit d'actes d'homenatge a civils i militars, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrat durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia aquest cap de setmana passat. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació. La cap de la diplomàcia, Kaja Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia. Per la seva banda, el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. I encara en plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant del president dels Estats Units, Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa han visitat aquest dilluns l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Von der Leyen ha anunciat una inversió de 200 milions d'euros en aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Mette Frederiksen és la primera ministra danesa.
4: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara col·lectivament aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i encara més important, amb projectes concrets que comportaran beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
0: Tant Brussel·les com Copenhaguen han remarcat que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no els poden ignorar. Justament aquest dilluns, Trump ha publicat a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava, diu, la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
5: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix saló, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant realment en aquestes dues prioritats.
0: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
6: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura, la força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
7: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
8: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
9: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
0: Doncs aquesta baixada de les temperatures i les pluges que començaran a partir d'aquest dimarts redueixen notablement el risc d'incendi. Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, aquest dimarts només n'hi haurà dos a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
10: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, la crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
0: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfodiari.
0: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
11: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
12: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats als mes de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia, que la gent també ho ha aprofitat.
11: I l'Alta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
0: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
13: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA Mas Bover, a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
14: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que ha tingut plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
13: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve en Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
0: I l'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors s'han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Jané Riba.
15: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge, a l'abril es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i l'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostaves la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Comarruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, aquest dilluns, l'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
16: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
15: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.

0: En cultura, Liceu ha acollit la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, el tret de sortida de la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan s'han fet públiques les dades d'assistència de la temporada 2025-2026. 4 milions d'espectadors en el conjunt de Catalunya, 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina bona part de les sales del país. Barcelona, Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu.
2: Sota el lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us queixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
5: Sí, senyor.
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
6: Pareceta molt.
1: Pareceta molt. D'acord, d'acord.
6: Sí. I aigua, aigua, fins que trenqui aigua.
1: D'acord, moltes gràcies.
2: Joan Lluís Bozzo, Ivan Lavanda o Mariona Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
7: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura de fer-se-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
2: El sector va celebrar la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
8: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar, rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a les 9 al Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
9: Però no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
8: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 6:45 a ECA d'Atenes, l'ASC i Bruges, Aston Villa. A les 9, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a les 9, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga a la primera divisió amb 2 partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que han guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 12 punts de 12 possibles i 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
0: 3CAT Info.
8: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 en només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri de penal ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
5: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
8: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge l'equip batesà visita el camp del Mallorca. I en waterpolo, la jugadora internacional Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que Maika hagi anunciat la seva sortida del Sabadell Club, on va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare, fa just un any, se li havia de renovar automàticament. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas.
10: 3CAT Info.

0: Precisament en ciclisme, la Vuelta aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres en final al Monestir de la Ràpida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gol. En bàsquet, al Mundial Femení, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de quedar primera de grup. Espanya ha derrotat en l'últim partit de la primera fase el Japó per 59 a 79. Mariona Ortiz, l'única catalana d'aquesta selecció, ha jugat 19 minuts i ha anotat 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, ha estat escollida MVP després d'anotar 20 punts. Espanya jugarà ara els quarts de final dijous contra el guanyador de l'Austràlia-Itàlia.
1: Fresca Info.

0: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre la crisi. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves. La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'Alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública que s'ha encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics. Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a l'exorcista, també presenta dues pel·lícules del festival. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid-Inter al Santiago Bernabéu. El Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. A la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2, Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols d'un Sabadell que suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. I amb waterpolo, Maica García marxa del Sabadell després que el club ballarà no l'ha renovat. Segons ella, per haver estat mare fa un any, Maica jugarà ara al Sant Andreu.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. Al matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i llavors reunim a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: També ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
3: Jo li puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dues o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Illa no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC, però, ja avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, diu, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho deia el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre aquesta crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
6: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern hauria de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat contra el president per haver demanat aquesta treva als professors el dia abans que comenci el curs. Des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, mentre que Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
7: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
8: Ara mateix hauria de cessar aquesta consellera, posar el front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
0: En la mateixa línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi d'educació. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pisarello, dels Comuns.
9: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: I la CUP ha titllat de vergonyós a la petició del president cap als docents i ha reclamat el cessament de la titular d'Educació. I Educació a banda, l'entrevista a Villa al matí de Catalunya Ràdio ha passat per altres temes d'actualitat, com el crim de Manresa, els atacs d'Isabel Díaz Ayuso a Catalunya i el possible retorn de Carles Puigdemont. Ho repassem amb Àlex Giral Robert.
11: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa, comès suposadament per dos menors.
3: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabell. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, i diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
11: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
3: No es posin Catalunya i no es posin els catalans. Aquí no hi ha ni un dundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
11: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
3: He rebut a tots els expresidents aquí, ben m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
11: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
3: Bueno, ara hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions, estic pensant en grans, estic pensant en feina.
11: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
3: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
12: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna, ni de Marruecos, ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
13: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'Estat Federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no negociaran els valors constitucionals.
14: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, es nega a comentar aquesta victòria aclaparadora de l'extrema dreta de la regió de Saxònia-Anhalt. En canvi, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, sí que s'ha mostrat preocupada. Els partits ultraseuropeus han celebrat els resultats. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
15: Kaya Kallas alerta de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que és partidària de deixar d'enviar armes a Ucraïna i d'aixecar les sancions contra Rússia. A Kallas la inquieta el suport que han rebut aquests postulats, justament pocs dies després de saber que Moscou va voler atemptar a l'agost a l'aeroport alemany de Leipzig.
16: The threat really increasing.
17: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan cecs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
15: Silenci, en canvi, de la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen.
17: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
15: Però el cert és que als últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va prendre partit per celebrar, en aquell cas, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Víctor Orbán. Ara, amb aquest triomf regional de l'extrema dreta alemanya, governs europeistes com els de França i Polònia s'han mostrat preocupats. En canvi, per als partits ultres d'Europa, això és una injecció d'optimisme de cara a les eleccions estatals de l'any que ve, que hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
0: Temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer més ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre localment més intensos cap al prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: El Consorci del Parc de Collserola, tancat per la pesta porcina africana, programa activitats educatives en llocs alternatius davant la previsió que el parc continuï tancat. Mentrestant, els veïns continuen la campanya de recollida de firmes per demanar que s'aixequin les restriccions. Collserola, David Àngela.
19: Raimon Roda, gerent del Consorci, dona per fet que el parc es mantindrà tancat fins a finals d'any i ja ha reorientat les activitats de tot el curs.
20: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que vagi a les escoles.
19: Per la seva banda, els veïns de Collserola insisteixen que aquesta situació els passa factura tant física com psicològicament. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
21: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
19: Després de 15 dies sense detectar-hi cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
2: 3CAT Info.
0: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
22: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar, valorades en més de 50 milions d'euros. Molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt de temps a tothom.
23: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més amb aconseguir-se.
0: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són declaracions a 3CAT Info.
24: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I per una altra banda ho farem en base a la culpa en vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci ho faci bé. I això no ha passat.
0: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja ha pogut tornar a casa. Però dels que encara esperen l'autorització per tornar, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no sabran quan podran tornar a la normalitat fins al 2027, en funció de la consolidació del terreny.

0: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
2: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
1: La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'Exorcista que la va catapultar a la fama mundial. El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia ja no viu aquí, de Martin Scorsese. Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.
0: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Pere Joan Alvarez.
3: Guasch és integradora social, actriu, conta contes i propietari d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
4: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil també perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i en relació amb molts joves i crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera. A veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
3: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda Blondel, on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència. La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
5: 3CAT Info.
0: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
6: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, la empresa lo apreciará.
0: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
7: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
0: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
5: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
8: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar. Rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a les 9 al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc, diu que l'equip ha de passar pàgina de la derrota a la Lliga.
9: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
8: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 3:15, AEK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A les 9, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a les 9, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga. Ho ha fet amb dos partits, Getafe 1, Celta 1 i Elche 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada de Lliga com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que ha guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts, 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
5: 3CAT Info.
8: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 amb només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
10: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
8: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades disputades. El diumenge l'equip ballesà visita el camp del Mallorca.
5: 3CAT Info.

0: jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club on va estar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del Club Vallèsà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir, perquè segons el Real Draquet, 1006, després de ser mare fa justament un any, se li havia de renovar aquest contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclista, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 7a etapa de 181 quilòmetres, amb final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gol. I al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Japó.
1: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La victòria de l'extrema dreta en la de les eleccions del Land d'Alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. A partir d'ara parlarem de la polèmica a Belgrad per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbobosnià Ratko Mladic durant el seu funeral, fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia i Hercegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrad tots els diplomàtics que sigui possible. Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. I explicarem que la gala Catalunya aixeca el taló dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid Inter al Santiago Bernabéu, el Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord i també en futbol a la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2.
0: I el temps dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Aquest dimarts comença el curs escolar per més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I li demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem enraonant a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: I ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
2: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Això sí, no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho deia a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura. Sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de que la...

0: els sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
1: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya admeten que el primer dia de curs no és el millor dia per una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre d'una vegada la crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
2: El dret a vaga i el dret a la vocació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern hauria de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
1: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona.
3: 3CAT Info.
1: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'Estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
4: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
1: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
5: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts, el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. El jutge Peinado manté per aquest dimarts la citació de comunicar a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i a la seva assessora, que les envia a judici. Rebutja així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria per problemes per assistir-hi. A la parella de Pedro Sánchez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Aquest és un dels fronts judicials que es reactiven i que Pedro Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític. El president espanyol hi ha passat de puntetes i ha insistit a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
6: La amenaza ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales, es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene... otros 4 años más.
1: En el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia, l'exdirigent de l'empresa ha declarat que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar el procés. L'empresari també ha explicat a l'Audiència Nacional que va parlar del rescat amb Zapatero i que aquest li va dir que els podia ajudar. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet l'expresident espanyol per facilitar el rescat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'Estat Federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
7: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat a la

0: electoral tindrà repercussions, també repercussions en l'àmbit internacional.
1: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria com a molt els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental el 20 de setembre, on l'alternativa per a Alemanya també es perfila com a favorit. I els partits alemanys podrien ser incapaços de crear un cordó sanitari contra l'alternativa per a Alemanya a Saxònia-Anhalt. És l'opinió de l'exprofessor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, perquè les eleccions en aquest Land han deixat molt tocat el partit del canceller federal, la CDU. L'expert creu que existeix la possibilitat que algun vot transfuga doni el govern de l'Estat a l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio.
2: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació de govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
1: Klaus Jürgen Nagel considera que el resultat de les eleccions no són cap sorpresa i que l'extrema dreta ha tingut històricament resultats importants, sobretot als lands de l'antiga Alemanya Oriental. I polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de Ratko Mladic durant el seu funeral, celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. El conegut com a carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost a la presó de la Haia, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat durant la guerra de Bòsnia. Milers de ciutadans que el consideren un heroi s'han apropat a l'església on s'ha celebrat el funeral.
3: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
1: El comiat d'aquest dilluns ha estat precedit d'actes d'homenatge a civils i militars, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrat durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia aquest cap de setmana passat. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació. La cap de la diplomàcia, Kaja Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia. Per la seva banda, el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. I encara en plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant del president dels Estats Units, Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa han visitat aquest dilluns l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Von der Leyen ha anunciat una inversió de 200 milions d'euros en aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Mette Frederiksen és la primera ministra danesa.
4: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara col·lectivament aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i encara més important, amb projectes concrets que comportaran beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
1: Tant Brussel·les com Copenhaguen han remarcat que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no els poden ignorar. Justament aquest dilluns, Trump ha publicat a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava, diu, la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
5: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix saló, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
1: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
6: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura, la força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
7: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
8: El temps.
1: Moment per la previsió de Gemma Puig.
9: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, pel litoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes, localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
1: Doncs aquesta baixada de les temperatures i les pluges que començaran a partir d'aquest dimarts redueixen notablement el risc d'incendi. Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, aquest dimarts només n'hi haurà dos a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
10: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població doncs, que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
11: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar als 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
12: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mesos de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia que la gent també ho ha aprofitat.
11: Vilalta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
1: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
13: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona, l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA Mas Bové, a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
14: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
13: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
1: I l'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors s'han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
15: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge a l'abril, es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i d'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostaves la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, aquest dilluns, l'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
16: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
15: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.

0: En cultura, Liceu ha acollit la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, el tret de sortida de la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan s'han fet públiques les dades d'assistència de la temporada 2025-2026. 4 milions d'espectadors en el conjunt de Catalunya, 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina bona part de les sales del país. Barcelona, Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyi.
2: Sota l'EMA 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us queixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
5: Sí, senyor.
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
6: Pareixeta molt.
7: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
6: Sí. I aigua, aigua, fins que trenqui aigua.
7: D'acord, moltes gràcies. Doctor.
2: Joan Lluís Botzo, Ivan Lavanda o Mariona Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
8: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura de fer-se-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
2: El sector va celebrar la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
9: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar, rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
10: Però no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
9: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Gullerson baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 6:45 a ECA d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A 9:00, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a 9:00, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga a la primera divisió amb 2 partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça, precisament, tanca aquesta quarta jornada com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que han guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 12 punts de 12 possibles i 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
0: 3CAT Info.
9: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 en només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
11: Realment hem hagut de guanyar el partit
5: dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
9: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge l'equip Vallèsà visita el camp del Mallorca. I en waterpolo, la jugadora internacional Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que Maika hagi anunciat la seva sortida del Sabadell Club, on va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del Club Vallèsà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare, fa just un any, se li havia de renovar automàticament. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas.
11: 3CAT Info.

0: Precisament en ciclisme, la Volta aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres en final al Monestir de la Ràpida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gol. En bàsquet, al Mundial Femení, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de quedar primera de grup. Espanya ha derrotat en l'últim partit de la primera fase el Japó per 59-79. Mariona Ortiz, l'única catalana d'aquesta selecció, ha jugat 19 minuts i ha anotat 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, ha estat escollida MVP després d'anotar 20 punts. Espanya jugarà ara als quarts de final dijous contra el guanyador de l'Austràlia-Itàlia.
1: Fresca Info.

0: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre la crisi. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves. La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'Alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública que s'ha encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics. Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a l'exorcista, també presenta dues pel·lícules al festival. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid-Inter al Santiago Bernabéu. El Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. A la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2, Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols d'un Sabadell que suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. I en waterpolo, Maica García marxa del Sabadell després que el club ballarà no l'ha renovat. Segons ella, per haver estat mare fa un any, Maica jugarà ara al Sant Andreu.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: També ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
3: Jo li puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dues o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Illa no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC, però, ja avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, diu, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que podem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat a president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho deia el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus. Són més de la meitat dels nanos, tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre aquesta crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
6: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern hauria i fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant a la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat contra el president per haver demanat aquesta treva als professors el dia abans que comenci el curs. Des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, mentre que Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
7: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
8: Ara mateix hauria de cessar aquesta consellera, posar el front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
0: En la mateixa línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi d'educació. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
9: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: I la CUP ha titllat de vergonyosa la petició del president cap als docents i ha reclamat el cessament de la titular d'Educació. I Educació a banda, l'entrevista d'Illa al matí de Catalunya Ràdio ha passat per altres temes d'actualitat, com el crim de Manresa, els atacs d'Isabel Díaz Ayuso a Catalunya i el possible retorn de Carles Puigdemont. Ho repassem amb Àlex Giralt Robert.
11: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa, comès suposadament per dos menors.
12: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabell. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
11: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
12: No es posin Catalunya i no es posin els catalans. Aquí no hi ha ni mutundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
11: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
12: He rebut a tots els expresidents aquí, bé m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
11: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
12: Bueno, ara hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions ni estic pensant en redes, estic pensant en feina.
11: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
12: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
13: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
14: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'Estat Federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no negociaran els valors constitucionals.
15: Zutiefst schockiert.
16: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, es nega a comentar aquesta victòria aclaparadora de l'extrema dreta de la regió de Saxònia-Anhalt. En canvi, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, sí que s'ha mostrat preocupada. Els partits ultraseuropeus han celebrat els resultats. Brussel·les, Bruno Cortea Miras.
17: Kaya Kallas alerta de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que és partidària de deixar d'enviar armes a Ucraïna i d'aixecar les sancions contra Rússia. A Kallas la inquieta el suport que han rebut aquests postulats, justament pocs dies després de saber que Moscou va voler atemptar a l'agost a l'aeroport alemany de Leipzig.
18: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
17: Silenci, en canvi, de la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen.
18: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
17: Però el cert és que als últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va prendre partit per celebrar, en aquell cas, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Víctor Orbán. Ara, amb aquest triomf regional de l'extrema dreta alemanya, governs europeistes com els de França i Polònia s'han mostrat preocupats. En canvi, per als partits ultres d'Europa, això és una injecció d'optimisme de cara a les eleccions estatals de l'any que ve, que hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, pel litoral i sobretot de cara al vespre localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: El Consorci del Parc de Collserola, tancat per la pesta porcina africana, programa activitats educatives en llocs alternatius davant la previsió que el parc continuï tancat. Mentrestant, els veïns continuen la campanya de recollida de firmes per demanar que s'aixequin les restriccions. Collserola, David Àngela.
15: Raimon Roda, gerent del Consorci, dona per fet que el parc es mantindrà tancat fins a finals d'any i ja ha reorientat les activitats de tot el curs.
20: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però comença a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que vagi a les escoles.
15: Per la seva banda, els veïns de Collserola insisteixen que aquesta situació els passa factura tant física com psicològicament. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
21: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el derecho a la pataleta, com diuen, el tenim.
15: Després de 15 dies sense detectar-hi cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
2: 3CAT Info.
0: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
22: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar, valorades en més de 50 milions d'euros. Molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt de temps a tothom.
23: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més en aconseguir-se.
0: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són declaracions a 3CAT Info.
24: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I per una altra banda ho farem en base a la culpa en vigilando. Tendret és, tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci ho faci bé. i això no ha passat.
0: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja ha pogut tornar a casa. Però dels que encara esperen l'autorització per tornar, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no sabran quan podran tornar a la normalitat fins al 2027, en funció de la consolidació del terreny.

0: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
2: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta els cotxes van començar a tocar clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
1: La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'Exorcista que la va catapultar a la fama mundial. El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia ja no viu aquí, de Martin Scorsese. Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.
0: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Guasch és integradora social, actriu, conta contes i propietari d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
4: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil també perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i em relaciono amb molt jovent i crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera. A veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
3: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda Blondel, on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència. La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
5: 3CAT Info.
0: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
6: Sí, jo crec que sí, en la medida en què els treballadors lo valoren, la empresa lo prenderà.
0: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
7: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pato no consentit de Rubiales a Jenny Hermoso.
0: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
5: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
8: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar. Rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc, diu que l'equip ha de passar pàgina de la derrota a la Lliga.
9: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
8: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 7:15, AEK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A 9:00, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a 9:00, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga. Ho ha fet amb dos partits, Getafe 1, Celta 1 i Elche 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada de Lliga com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que ha guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts, 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
5: 3CAT Info.
8: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 amb només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
10: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
8: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades disputades. El diumenge l'equip ballesà visita el camp del Mallorca.
5: 3CAT Info.

0: jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club on va estar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir, perquè segons el Reial Draquet, 1006, després de ser mare fa justament un any, se li havia de renovar aquest contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclista, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres, amb final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gol. I al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariana Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Japó.
1: Són 2:45.

0: Principals informacions a aquesta hora. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La victòria de l'extrema dreta en la de les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. A partir d'ara parlarem de la polèmica a Belgrad per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbobosnià Ratko Mladic durant el seu funeral, fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrad tots els diplomàtics que sigui possible. Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. I explicarem que la gala Catalunya aixeca el taló dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid Inter al Santiago Bernabéu, el Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord i també en futbol a la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2.
0: I el temps dimarts, últim dia de calor intensa. Al matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Aquest dimarts comença el curs escolar per més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir i a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: I ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
2: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Això sí, no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho deia a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
4: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim

0: sistema educatiu públic, i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant la comunitat educativa.
1: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. 3CAT Info. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
2: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
1: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
3: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts, el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. El jutge Peinado manté per aquest dimarts la citació de comunicar a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i a la seva assessora que les envia a judici. Rebutja així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria per problemes per assistir-hi. A la parella de Pedro Sánchez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Aquest és un dels fronts judicials que es reactiven i que Pedro Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític. El president espanyol hi ha passat de puntetes i ha insistit a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
4: L'amenaça ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
1: En el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia, l'exdirigent de l'empresa ha declarat que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediana al procés. L'empresari també ha explicat a l'Audiència Nacional que va parlar del rescat amb Zapatero i que aquest li va dir que els podia ajudar. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet l'expresident espanyol per facilitar el rescat. 3CAT Info.

0: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'Estat Federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
1: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria com a molt els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I els partits alemanys podrien ser incapaços

0: de crear un cordó sanitari contra Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. És l'opinió de l'exprofessor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, perquè les eleccions en aquest land han deixat molt tocat el partit del canceller federal, la CDU. L'expert creu que existeix la possibilitat que algun vot transfuga doni el govern de l'Estat a l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
1: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació de govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Klaus Jürgen Nagel considera que el resultat de les eleccions no són cap sorpresa i que l'extrema dreta ha tingut històricament resultats importants, sobretot als lands de l'antiga Alemanya Oriental. I polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de Ratko Mladic durant el seu funeral, celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. El conegut com a carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost a la presó de la Haia, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat durant la guerra de Bòsnia. Milers de ciutadans que el consideren un heroi s'han apropat a l'església on s'ha celebrat el funeral.
2: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà el món sencer a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
0: El comiat d'aquest dilluns ha estat precedit d'actes d'homenatge a civils i militars, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrat durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia aquest cap de setmana passat. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació. La cap de la diplomàcia, Kaya Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia. Per la seva banda, el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. I encara en plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant del president dels Estats Units, Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa han visitat aquest dilluns l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Von der Leyen ha anunciat una inversió de 200 milions d'euros en aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Mette Frederiksen és la primera ministra danesa.
3: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara col·lectivament aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i encara més important, amb projectes concrets que comportaran beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
0: Tant Brussel·les com Copenhaguen han remarcat que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no els poden ignorar. Justament aquest dilluns, Trump ha publicat a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava, diu, la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
4: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix saló, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
0: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
5: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura. La força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
6: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
7: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
8: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes, localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
0: Doncs aquesta baixada de les temperatures i les pluges que començaran a partir d'aquest dimarts redueixen notablement el risc d'incendi. Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, aquest dimarts només n'hi haurà dos a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
9: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, la crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
0: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfodiari.
0: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
10: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar als 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
11: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mesos de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia que la gent també ho ha aprofitat.
10: Vilalta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
0: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona, l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA Mas Bové a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
13: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
12: IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
0: I l'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors s'han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
14: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge a l'abril, es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i l'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostaves la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Comarruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, aquest dilluns, l'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
15: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
14: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.

0: En cultura, Liceu ha acollit la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, el tret de sortida de la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan s'han fet públiques les dades d'assistència de la temporada 2025-2026. 4 milions d'espectadors en el conjunt de Catalunya, 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina bona part de les sales del país. Barcelona, Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyi.
2: Sota l'EMA 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us queixeu, oh oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
5: Sí, senyor.
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
6: Pareixeta molt.
7: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
6: Sí. I aigua, aigua, fins que trenqui aigua.
7: D'acord, moltes gràcies. Doctor.
2: Joan Lluís Bozzo, Ivan Lavanda o Mariona Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
8: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolsa. I és la cultura de Fesebla. Visca el teatre. Moltes gràcies.
2: El sector va celebrar la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
9: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar, rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a les 9 al Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
10: Però no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
9: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Gullerson baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 6:45 a ECA d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A les 9, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a les 9, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga a la primera divisió amb 2 partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que han guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts de 12 possibles i 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
0: 3CAT Info.
9: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 en només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri de penal ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
5: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
9: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge l'equip va casar visita al camp del Mallorca. I en waterpolo, la jugadora internacional Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que Maika hagi anunciat la seva sortida del Sabadell Club, on va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare fa just un any, se li havia de renovar automàticament. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Precisament en ciclisme, a la Volta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres en final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gol. En bàsquet, al Mundial Femení, la selecció espanyola, amb la catalana Mariona Ortiz, s'ha classificat per als quarts de final després de quedar primera de grup. Espanya ha derrotat en l'últim partit de la primera fase el Japó per 59 a 79. Mariona Ortiz, l'única catalana d'aquesta selecció, ha jugat 19 minuts i ha anotat 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, ha estat escollida MVP després d'anotar 20 punts. Espanya jugarà ara als quarts de final dijous contra el guanyador de l'Austràlia, Itàlia.
11: Tresca Info.

0: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre la crisi. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves. La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'Alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública que s'han encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics. Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a l'exorcista, també presenta dues pel·lícules del festival. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid-Inter al Santiago Bernabéu. El Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. A la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2, Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols d'un Sabadell que suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. I en waterpolo, Maica García marxa del Sabadell després que el club ballejà no l'ha renovat. Segons ella, per haver estat mare fa un any, Maica jugarà ara al Sant Andreu.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem enraonant-nos a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: També ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
3: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Illa no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC, però, ja avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, diu, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho deia el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre aquesta crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
6: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern hauria de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat contra el president per haver demanat aquesta treva als professors el dia abans que comenci el curs. Des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, mentre que Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
7: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
8: Ara mateix hauria de cessar aquesta consellera, posar el front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
0: En la mateixa línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi d'educació. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
9: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: I la CUP ha titllat de vergonyosa la petició del president cap als docents i ha reclamat el cessament de la titular d'Educació. I Educació, a banda, l'entrevista d'Illa al matí de Catalunya Ràdio ha passat per altres temes d'actualitat, com el crim de Manresa, els atacs d'Isabel Díaz Ayuso a Catalunya i el possible retorn de Carles Puigdemont. Ho repassem amb Àlex Giral Robert.
11: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa comès suposadament per dos menors.
12: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabell. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
11: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
12: No es posin Catalunya i no es posin els catalans. Aquí no hi ha ni un dundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
11: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
12: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
11: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
12: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions ni estic pensant en grans desostigues, en feina.
11: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
12: Consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
13: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna, ni de Marruecos, ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
14: Ha frustrado un plan que empezaba con una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'Estat Federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no negociaran els valors constitucionals.
15: Zutiefst schockiert.
16: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, es nega a comentar aquesta victòria aclaparadora de l'extrema dreta de la regió de Saxònia-Anhalt. En canvi, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, sí que s'ha mostrat preocupada. Els partits ultres europeus han celebrat els resultats. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
17: Kaya Kallas alerta de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que és partidària de deixar d'enviar armes a Ucraïna i d'aixecar les sancions contra Rússia. A Kallas la inquieta el suport que han rebut aquests postulats, justament pocs dies després de saber que Moscou va voler atemptar a l'agost a l'aeroport alemany de Leipzig.
18: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
17: Silenci, en canvi, de la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen.
18: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
17: Però el cert és que als últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va prendre partit per celebrar, en aquell cas, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Ara, amb aquest triomf regional de l'extrema dreta alemanya, governs europeistes, com els de França i Polònia, s'han mostrat preocupats. En canvi, per als partits ultres d'Europa, això és una injecció d'optimisme de cara a les eleccions estatals de l'any que ve, que hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer més ruixat cap als ports, pel litoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Consorci del Parc de Collserola, tancat per la pesta porcina africana, programa activitats educatives en llocs alternatius davant la previsió que el parc continuï tancat. Mentrestant, els veïns continuen la campanya de recollida de firmes per demanar que s'aixequin les restriccions. Collserola, David Àngela.
15: Raimon Roda, gerent del Consorci, dona per fet que el parc es mantindrà tancat fins a finals d'any i ja ha reorientat les activitats de tot el curs.
20: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en tot recinte tancat, però comença a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc que vagi a les escoles.
15: Per la seva banda, els veïns de Collserola insisteixen que aquesta situació els passa factura tant física com psicològicament. Cristina Oier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
21: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el derecho a la pataleta, com diuen, el tenim.
15: Després de 15 dies sense detectar-hi cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
2: 3CAT Info.
0: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
22: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar, valorades en més de 50 milions d'euros. Molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt de temps a tothom.
23: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més amb aconseguir-se.
0: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són declaracions a 3CAT Info.
24: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I per una altra banda ho farem en base a la culpa en vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci ho faci bé. i això no ha passat.
0: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja ha pogut tornar a casa. Però dels que encara esperen l'autorització per tornar, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no sabran quan podran tornar a la normalitat fins al 2027, en funció de la consolidació del terreny.

0: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
2: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta els cotxes van començar a tocar clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
1: La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'Exorcista que la va catapultar a la fama mundial. El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia ja no viu aquí, de Martin Scorsese. Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.
0: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Guasch és integradora social, actriu, conta contes i propietari d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
4: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil. També perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i em relaciono amb molt jovent i crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera. A veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
3: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda Blondel, on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència. La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
5: 3CAT Info.
0: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
6: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, la empresa lo prenderá.
0: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
7: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
0: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
5: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
8: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar. Rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a les 9 al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc, diu que l'equip ha de passar pàgina de la derrota a la Lliga.
9: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
8: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 3:15 AEK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A les 9, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a les 9, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga. Ho ha fet amb dos partits. Getafe 1, Celta 1 i Elche 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça, precisament, tanca aquesta quarta jornada de Lliga com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que ha guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts, 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
5: 3CAT Info.
8: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 amb només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
10: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
8: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades disputades. El diumenge l'equip ballesà visita el camp del Mallorca.
5: 3CAT Info.

0: La jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club on va estar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club ballesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir, perquè segons el Real Draquet 1006, després de ser mare fa justament un any, se li havia de renovar aquest contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclista, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 7a etapa de 181 quilòmetres, amb final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gol. I al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Japó.
1: Són 2:45.

0: Principals informacions a aquesta hora. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La victòria de l'extrema dreta en la de les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. A partir d'ara parlarem de la polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbobosnià Ratko Mladic durant el seu funeral, fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia-Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. I explicarem que la gala Catalunya aixeca el taló dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid Inter al Santiago Bernabéu, el Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord i també en futbol a la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2.
0: I el temps dimarts, últim dia de calor intensa. Al matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Aquest dimarts comença el curs escolar per més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, vam començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i hem enraonat un any a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: I ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
2: Jo li puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dues o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Això sí, no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho deia a 3CAT, la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. I el que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
4: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya admeten que el primer dia de curs no és el millor dia per una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre d'una vegada la crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
5: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu rural, del sistema educatiu públic, i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient.

0: arribada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
1: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
2: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. El jutge Peinado manté per aquest dimarts la citació de comunicar a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i a la seva assessora, que les envia a judici. Rebutja així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria per problemes per assistir-hi. A la parella de Pedro Sánchez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Aquest és un dels fronts judicials que reactiven i que Pedro Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític. El president espanyol hi ha passat de puntetes i ha insistit a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
3: L'amenaça ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada dia d'avance, cada política aprovada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
0: En el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia, l'exdirigent de l'empresa ha declarat que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediana al procés. L'empresari també ha explicat a l'Audiència Nacional que va parlar del rescat amb Zapatero i que aquest li va dir que els podia ajudar. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet l'expresident espanyol per facilitar el rescat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'Estat Federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
5: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria com a molt els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I els partits alemanys podrien ser incapaços de crear un cordó sanitari contra Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. És l'opinió de l'exprofessor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, perquè les eleccions en aquest land han deixat molt tocat el partit del canceller federal, la CDU. L'expert creu que existeix la possibilitat que algun vot transfuga doni al govern de l'Estat a l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació de govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari

0: de tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
1: Klaus Jürgen Nagel considera que el resultat de les eleccions no són cap sorpresa i que l'extrema dreta ha tingut històricament resultats importants, sobretot als lands de l'antiga Alemanya Oriental. I polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de Ratko Mladic durant el seu funeral, celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. El conegut com a carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost a la presó de la Haia, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat durant la guerra de Bòsnia. Milers de ciutadans que el consideren un heroi s'han apropat a l'església on s'ha celebrat el funeral.
0: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà el món sencer a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
1: El comiat d'aquest dilluns ha estat precedit d'actes d'homenatge a civils i militars, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrat durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia aquest cap de setmana passat. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació. La cap de la diplomàcia, Kaja Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia. Per la seva banda, el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. I encara en plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant del president dels Estats Units, Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa han visitat aquest dilluns l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Von der Leyen ha anunciat una inversió de 200 milions d'euros en aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Mette Frederiksen és la primera ministra danesa.
2: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara col·lectivament aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i encara més important, amb projectes concrets que comportaran beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
1: Tant Brussel·les com Copenhaguen han remarcat que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no els poden ignorar. Justament aquest dilluns, Trump ha publicat a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava, diu, la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
3: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix saló, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
1: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
4: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura, la força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
5: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
1: El temps. Moment per la previsió de Gemma Puig.
6: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment, costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes, localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
1: Doncs aquesta baixada de les temperatures i les pluges que començaran a partir d'aquest dimarts redueixen notablement el risc d'incendi. Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, aquest dimarts només n'hi haurà dos a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
7: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, la crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població doncs, que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
9: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
10: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mes de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia que la gent també ho ha aprofitat.
9: Vilalta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
1: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
11: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA Mas Bové, a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
12: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que ha tingut plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
11: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
1: I l'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors s'han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
13: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge a l'abril, es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i l'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostaves la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Comarruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, aquest dilluns, l'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
14: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
13: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.

0: En cultura, el Liceu ha acollit la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, el tret de sortida de la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan s'han fet públiques les dades d'assistència de la temporada 2025-2026. 4 milions d'espectadors en el conjunt de Catalunya, 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina bona part de les sales del país. Barcelona, Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu.
2: Sota el lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us queixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
5: Sí, senyor.
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
6: Pareixeta molt.
1: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
6: Sí. I aigua, aigua, fins que trenqui aigua.
1: D'acord, moltes gràcies. Doctor.
2: Joan Lluís Botzo, Ivan Lavanda o Mariona Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
7: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura de Fesebla. Visca el teatre. Moltes gràcies.
2: El sector va celebrar la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
8: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
9: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar, rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
10: Però no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
9: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions a 6:45 a ECA d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A 9:00, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a 9:00, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga a la primera divisió amb 2 partits, Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Real Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Real, l'ex del Barça, ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça, precisament, tanca aquesta quarta jornada com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que han guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 12 punts de 12 possibles i 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
8: 3CAT Info.
9: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 en només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri de penal ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
5: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
9: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge l'equip vallesà visita el camp del Mallorca. I en waterpolo, la jugadora internacional Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que Maika hagi anunciat la seva sortida del Sabadell Club, on va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare, fa just un any, se li havia de renovar automàticament. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Precisament en ciclisme, a la Volta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres en final al Monestir de la Ràpida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gol. En bàsquet, al Mundial Femení, la selecció espanyola, amb la catalana Mariona Ortiz, s'ha classificat per als quarts de final després de quedar primera de grup. Espanya ha derrotat en l'últim partit de la primera fase el Japó per 59 a 79. Mariona Ortiz, l'única catalana d'aquesta selecció, ha jugat 19 minuts i ha anotat 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, ha estat escollida MVP després d'anotar 20 punts. Espanya jugarà ara als quarts de final dijous contra el guanyador de l'Austràlia-Itàlia.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Gràcies, ja és dimarts i la calorada deixa pas a les pluges. Aquesta tarda ja tenim avisos activats per pluja intensa a comarques de la meitat nord. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí. Aquesta tarda tindrem aquestes tempestes ja al Pirineu i Prepirineu, però que encara conviuran amb una tarda molt càlida on s'arribarà als 38 o 39 graus. I les tempestes més violentes podrien aparèixer durant la nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona.
0: 1.600.000 alumnes tornen avui també a l'escola a Catalunya en un curs que arrenca igual que va acabar l'anterior, amb vaga de mestres.
2: I me demano en aquest sentit un parèntesi, i també hem començat el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i hem enraonat a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: Aquí al matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa demanava aquest parèntesi als sindicats majoritaris i respon, Iolanda Segura.
3: Hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: I és que fa ja 81 dies que va acabar el curs passat i amb aquest temps govern i sindicats no han aconseguit ni acostar postures. De fet, no s'han ni reunit. Avui al matí de Catalunya Ràdio serem a diverses escoles per veure com arrenca aquest curs. Parlarem amb mestres, també amb direccions de centres, amb sindicats i amb les famílies. I serem també a les manifestacions convocades a les principals ciutats del país. Una arrencada del curs que coincideix també amb la publicació avui a 9:15 de l'informe PISA. Uns resultats dels alumnes catalans que no seran comparables amb altres anys ni altres territoris pels problemes que hi va haver amb la mostra. I a Alemanya...
4: Man kürzt Demokratieprogramme, lässt Infrastruktur strukturell verkommen über Jahrzehnte.
0: A les últimes hores hi ha hagut també manifestacions i compareixences, no gaire multitudinàries, contra aquesta victòria de l'ultradreta Saxònia Anhalt. Encara no està clar si podrà governar, però el terratrèmol polític és evident, i això deia el canceller alemany Friedrich Merz.
5: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat.
0: Per cert, que els dos partits que han felicitat Alternativa per Alemanya a casa nostra han estat Vox i també Aliança. I de l'auge de l'extrema dreta, des de l'inici de curs o de la legislatura també espanyola, en parlarem avui també en temps d'agora a partir de 9:15 amb el secretari general de Junts, Jordi Turull. A Madrid, el govern espanyol assenyala directament la jutgessa de l'Audiència Nacional, que ha decidit obrir una investigació sobre Ceuta, i Òscar Puente, ministre de Transports, aquesta nit a la SER ha dit...
6: Proviene del mundo político, ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego, sí.
0: I per cert que avui també el govern espanyol desclassificarà els informes del CNI sobre l'entrada massiva d'immigrants. Es podrà consultar públicament a partir de demà. I repassarem també avui la gala que dona el tret de sortida a la temporada de Teatre Catalunya.
7: Visca el teatre i que s'aixequin tots els talons de Catalunya! Ens veiem als teatres!
0: Catalunya ha aixecat el taló amb una gala al Liceu després d'una temporada de rècord amb 4 milions d'espectadors. I en esports... Avui tenim nova edició de la Champions. Aquest dimarts tenim Borussia Dortmund-Villarreal, Madrid-Inter de Milà o el Lille contra el Betis. El Barça rep demà el Feyenoord.

0: benvinguts al nou matí. Bon dia, Catalunya. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I avui a l'Agora del Matí ens acompanyarà, a part de parlar del primer dia d'escola i de la vaga, Fèlix Colomer, amb qui parlarem de desintoxicar-se a les xarxes amb aquest director de cinema, amb qui ha decidit, per cert, deixar les xarxes fa un parell de mesos. Serà quarts d'11 amb anàlisi de Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez, Esther Vera i Claudi Pérez. Abans ens actualitzem amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui que comença el curs escolar per als més de 1.600.000 alumnes en un context excepcional. Una convocatòria de vaga.
2: Malgrat que ahir el president Salvador Illa va demanar, aquí al matí de Catalunya Ràdio, un parèntesi en les aturades, els sindicats insisteixen que ho mantenen perquè no volen donar un xec en blanc.
1: Maria Costa.
3: El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. I el que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
3: Avui hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals a les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Maria Costa, bon matí, de Catalunya Ràdio.
1: I l'oposició i també els aliats parlamentaris de Salvador Illa critiquen la crida del president a pausar les protestes dels docents. Àlex Giral Robert.
5: Els partits retreuen al cap de l'executiu que no hi hagi hagut contactes durant les vacances per accelerar la negociació amb el sector. Des de Junts, Mònica Sales ho titlla de sorprenent i irresponsable.
6: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
5: També ho veu així la republicana Elisenda Alemany.
7: Un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
5: I és que els dos socis d'investidura d'Illa s'han sumat a les crítiques, Gerardo Pisarello dels Comuns.
8: Més que treva, necessitem mesures concretes.
5: Això mentre el PP i la CUP reclamen la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I per cert que el govern ja ha engegat els actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i de la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català.
9: Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on van mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, destacava i el llegat de Tarradellas d'aquesta manera.
10: Tarradellas establia dues prioritats: la unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
9: El president del Parlament, Josep Rull, el va recordar com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el va posar d'exemple de la defensa de l'autogovern.
1: I el jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia, en aquest cas, a judici.
2: Ha rebutjat així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria. A Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Ahir Sánchez va passar de puntetes per aquest cas i es va tornar a reivindicar com l'única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
11: L'amenaça ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada dia de avance, cada política aprovada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
1: Aquest és un dels fronts judicials que reactiven i que Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític, en què també destaca un altre nom. És el nom de José Luis Rodríguez Zapatero.
9: El cas Plus Ultra investiga l'expresident espanyol per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia. L'exdirigent de l'empresa va declarar ahir a l'Audiència Nacional que va pagar Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar el procés. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet Zapatero per facilitar l'operació.
1: I atenció, perquè l'Audiència Nacional ja investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
2: La jutge ho considera un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber qui del Marroc ho va impulsar i si el govern espanyol va reaccionar tard.
1: Madrid, Paula Brujats.
12: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
13: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo d'intervenció alguna de Marruecos.
12: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 6 i 10. I Alemanya conté la respiració després de la victòria de l'extrema dreta en les eleccions a Saxònia-Anhalt.
9: Malgrat que encara no se sap si podrà governar, la tempesta ha arribat al mateix govern federal, l'estabilitat del qual queda en dubte i on el canceller Merz s'ha declarat en xoc.
1: Berlín, Jordi Regàs.
14: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
15: Estem
16: profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
14: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín de finals de setembre per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la cap de la diplomàcia europea veu amb inquietud la victòria regional d'Alternativa per Alemanya.
2: Kaya Kallas està preocupada per l'auge electoral d'aquests partits ultres que volen recuperar les relacions amb Rússia. En canvi, la presidenta de la Comissió Europea es va negar a comentar ahir els resultats dels comicis.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
17: Kaya Kallas ha assenyalat els lligams entre l'extrema dreta alemanya i el Kremlin i s'ha mostrat alarmada pels grans resultats que ha obtingut, justament pocs dies després de saber-se que Rússia va voler atemptar aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
18: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
17: Alternativa per Alemanya rebutja alguns dels grans consensos europeus. Vol deixar d'enviar armes a Ucraïna, treure les sancions a Moscou i reprendre la compra massiva de gas i petroli rus. Els governs de França i Polònia estan preocupats per l'avenç d'aquest partit polític a la principal potència europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquí només Aliança Catalana i també Vox, Espanya, celebra la victòria ultra
9: Alemanya. Alemanya tanca una etapa política decadent i fosca i obre una porta a l'esperança. Piblava ahir el compte oficial de la formació de Sílvia Riols. Coincidia amb el líder de Vox, Santiago Abascal, que també parla d'una gran esperança per Alemanya i per Europa. A l'entrevista ahir al Matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa admetia la seva preocupació per aquells resultats.
19: Si hem comet els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que vam haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que vam portar, on tots sabem que vam portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
9: Y desde Madrid, el presidente español Pedro Sánchez responsabilizaba la derecha tradicional.
11: El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno.
1: I Protecció Civil, mentrestant, activa a Catalunya el Pla Inuncat i avisa que la calor deixarà pas a pluges intenses a partir d'aquest vespre i, sobretot, demà durant tot el dia.
2: Les precipitacions podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a les comarques del nord de la Catalunya central. De cara a demà, la previsió de pluja s'estendrà a gairebé tot el país. Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
20: Podem tenir, doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, la crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
2: La baixada de temperatures i les pluges reduiran notablement el risc d'incendis. Si hi havia 79 municipis de 14 comarques a nivell de risc màxim, avui només n'hi haurà dos, Arnes i Horta de Sant Joan, tots dos a la Terra Alta.
1: I des de principis d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. És un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
21: El gruix dels rescats, més de 900, són per accidents relacionats amb l'excursionisme i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que s'ha perdut o s'ha desorientat. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes.
22: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
0: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa que el preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Rafael de Ribot.
4: Aquest segon trimestre els preus han escalat un 10% a Catalunya respecte de fa un any. El preu de l'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament per falta d'oferta, i el preu de l'habitatge de segona mà va pel mateix camí. L'actual entorn financer, amb més inflació i amb uns tipus d'interès també a l'alça, està condicionant el perfil dels compradors, segons explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
15: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat.
4: L'augment de preus ja no es limita a zones concretes i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, aquesta hora, són les 6 i 16, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
23: Molt bon dia.
1: La primera.

0: Elton John torna al Brasil al festival Rock in Rio a Rio de Janeiro. Ho ha fet amb un concert davant 10.000 persones i on ha repassat part dels seus grans èxits i ha fet un homenatge a Bossa Nova.
1: La segona.
2: Que tanto perdes, tanto buscarse, sin encontrarse. Vencieron los muros de todas partes, Barcelona.
0: Penélope Cruz i Javier Bardem presenten avui al Festival de Venècia la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or. La parella ha coincidit diverses vegades en pantalla. Una d'elles va ser amb Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen.
1: La tercera.

I el sector teatral bat tots els rècords i arriba als 4 milions d'espectadors i més de 115 milions de recaptació. Són dades que s'han conegut ara coincidint amb la gala Catalunya aixeca el teló, que ha donat el tret de sortida a la nova temporada de teatre.

0: I els esports, Robert Prat, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui comença la Champions.
1: Sí, sí, avui comença la Champions, debut al Madrid, que rep l'Inter a partir de les 9, amb Josep Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió, ara ve l'Ugo, després de guanyar 3-2 al Còrdoba, gol de penal a l'últim minut, i la waterpolista del Sabadell, ara ve la cosa dolenta, Maica García, denuncia que el Club Natació Sabadell no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui és dimarts 8 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, amb 3,555 kg, a l'Hospital Clínic de Barcelona, i el Nael, quan faltaven 6 minuts per la 1 de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar la nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I atenció al canvi de temps que ens arriba a la pròxima matinada, que obliga també a activar a Catalunya el Pla Inuncat. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, tot això després d'un dia que encara serà assolellat i molt càlid. De fet, avui fins i tot pot repuntar una mica la temperatura en alguns llocs de les comarques de Girona i arribar-se altra vegada als 38-39 graus. També aquestes xifres podrien assolir el Pla Lleida, amb un matí assolellat. Tarda ja, amb alguna primera tempesta al Pirineu, Prepirineu, potser al nord del Pla Lleida. A l'espera que durant la matinada es formaran tempestes al litoral i prelitoral de Barcelona i també del Camp de Tarragona. De moment bastant localitzades en aquesta zona, però ràpidament durant la matinada s'aniran estenent també per la Catalunya central fins a arribar al Pirineu. I serà aquesta zona on quedaran més estàtiques i es poden acumular pluges de més de 50 litres per metre quadrat. Fins i tot demà el que tindrem també serà una baixada brusca a la temperatura, en alguns casos 10 o gairebé 15 graus.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
4: obrirem l'agora molt pendents de l'inici del curs i de la nova convocatòria de vaga en escoles i instituts. Parlarem amb les portaveus de l'USTEC, Iolanda Segura, i de la CGT, Laura Gené. També serem en diferents centres del país i parlarem amb famílies d'alumnes.
5: A 9:15, entrevista al secretari general de Junts, Jordi Turull.
4: A 11:15 parlarem amb Fèlix Colomer, documentalista, que ens explicarà com s'ha desintoxicat de les xarxes socials. Seríeu capaços de deixar de banda aplicacions com WhatsApp, X o TikTok?
5: A 11:00 entrevistarem Albert Om, que publica el seu nou llibre, Què dirà la gent?
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6:20. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i també delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Activem el satèl·lit i des de Londres saludem Quim Olivares. Bon dia, good morning.
6: Hello, good morning.
0: Saltem també a Buenos Aires, Joan Biosca. Bon dia, buenos días.
7: Buenos días, Ricard.
0: A Pequín saludem Francesc Canals. Ni hao.
8: Ni hao, ni hao.
0: I a Madrid, Paula Brujats. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Comencem pel Regne Unit, on tothom parla d'atenció de l'estrena d'aquesta setmana d'una pel·lícula dedicada al meteoròleg que va fer endarrerir el desembarcament de Normandia a la Segona Guerra Mundial per mal temps. Quim?
6: Sí, es tracta del film Preixa, que relata la història del meteoròleg James Tuck, que va tenir un paper vital per l'èxit del major desembarcament de tropes de la història. El general Eisenhower volia lluna plena, marea baixa i poc vent i núvols perquè tot anés bé. James Tuck, escocès de poques paraules, no tenia els aparells tècnics de l'actualitat, però va ser capaç de frenar el general perquè el 5 de juny del 1944 el temps no acompanyaria, però en canvi va predir que el dia 6 hi hauria unes hores de bon temps. S'espera que la pel·lícula tingui èxit aquí, on s'està molt pendent del temps.
0: I no deixem de parlar de la Segona Guerra Mundial. Ara us expliquem que la justícia argentina ha ordenat retornar als seus propietaris holandesos un quadre robat a un comerciant jueu durant la guerra. Ho va fer un jerarca nazi que es va refugiar a l'Argentina quan va acabar el conflicte bèl·lic.
7: Sí, el passat octubre és quan es va localitzar aquesta obra d'art a la ciutat argentina de Mar del Plata, això és a la costa atlàntica d'aquí, del país sud-americà. Va ser possible gràcies a una investigació d'un periodista holandès, corresponsal d'un diari d'aquest país, que seguia el rastre d'una pista que parlava precisament de l'existència d'aquesta pintura aquí a l'Argentina. La casa on hi havia l'obra, on vivia la filla de l'exmilitar nazi, estava en venda i per la fitxa a internet, on es veia el quadre en una foto en un menjador, és que es va poder localitzar. Un jutge de l'Argentina ara ha ordenat que torni a Holanda a mans dels familiars del seu propietari original.
0: I saltem ara a la República Popular i parlarem de possibles canvis en el món de l'educació. Hi ha tres assignatures principals en l'ensenyament. Les matemàtiques, en què són molt bons, la llengua xinesa i l'anglès. que ara alguns sectors ultranacionalistes plantegen substituir per història. La de Xina, esclar. Francesc.
8: Doncs sí, Ricard, arriben a plantejar que l'anglès deixi de ser troncal vol dir que tindria menys coeficient a l'hora d'establir les notes de tall, per exemple, a l'accés de la universitat. Anglès per darrere de la història seria per als alumnes pèrdua de coneixement en la que en una Xina amb internet censurat és l'única finestra que els pot acabar vinculant al món. Les llars més riques podrien reforçar l'aprenentatge de l'anglès amb extraescolars, però no les famílies amb menys recursos. De moment, intel·lectuals afins a la línia més ortodoxa del partit defensen l'anglès tal com està.
0: I parlant d'estudiar, a Madrid, Paula, tothom parla de l'estrena universitària de Leonor de Borbó. La futura reina ha començat el grau de Ciències Polítiques a la Universitat Pública.
10: Sí, la Universitat Carlos III té una nova alumna i aixeca aquesta expectació. Ahir s'estrenava amb moltes ganes, deia, i a partir d'avui compaginarà les classes amb l'activitat institucional, és a dir, tindrà dret a fer campana alguns dies, però no tindrà més excepcions, diu el rector de la Carlos III, que celebra que hagi triat la pública.
11: Yo creo que es un acierto. La universidad pública pues cada vez es más demandada y valorada por la sociedad.
10: I l'interès ja es nota a la nota de tall. En aquesta universitat ha passat del 9,5 a quasi un 11 en Ciències Polítiques des de que la princesa va anunciar que cursaria aquest grau.
0: Doncs gràcies a tots. Que vagi bé.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest divendres farà 25 anys, 25 anys ja, de l'11 de setembre. Avui recordem com el govern va oblidar els serveis d'emergència en aquell atemptat als Estats Units. Frederic Vincent, bon dia.
12: Bon dia. Aquell dia més de 60.000 policies o bombers van participar en les feines de rescat. Alguns van morir en l'impacte del segon avió quan es van esfondrar les torres, però encara més van patir els efectes del núvol que va generar l'esfondrament dels dos edificis. Un núvol que contenia formigó i més de 2.500 contaminants, incloent amiant, plom o mercuri.
13: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the two towers. We better get out of the way!
12: Aquest era el moment de l'esfondrament de la primera de les torres. Un estudi entre 5.000 persones, entre els que van fer feines de recerca o neteja de la zona, va mostrar que totes aquestes persones, les 5.000, havien perdut 12 anys de capacitat pulmonar en respirar el núvol que va deixar després l'esfondrament. Això es va traduir en sinusitis, rinitis, asma o molts milers casos de càncer que han anat apareixent fins fa poc. De fet, un estudi del programa de salut del World Trade Center de fa un any calculava que el nombre de càncers entre les persones que van ajudar aquell 11 de setembre s'havia disparat un 143% en els últims 5 anys. Es calcula que 5.000 persones han mort en aquests 25 anys com a resultat d'aquestes malalties.
14: The good people of New York City, as we mourn the loss of our citizens.
12: Aquest és George Bush. Tots els presidents, no només ell, han lloat una vegada i una altra el sacrifici del personal de rescat l'11 de setembre, però han estat només paraules. Hi ha dues coses a destacades a explicar. El 18 de setembre del 2001, una setmana després dels atemptats, l'Agència de Protecció Mediambiental va dir que l'aire de Manhattan era segur. Tot apunta que per pressions del govern Bush, insistim que 5.000 persones han mort de malalties per respirar aquell fum. I segon, el Congrés dels Estats Units ha arrossegat els peus a l'hora de donar alguna ajuda a policies, bombers o sanitaris que han desenvolupat malalties arran d'aquells atacs.
15: Sick and dying, they brought themselves down here to speak to no one. Shameful.
12: És el còmic John Stewart que va agafar la bandera de la reclamació en una memorable intervenció al Congrés, on va dir: aquesta gent s'està morint, tot i així ha vingut aquí al Congrés i tenim la sala buida. Això és una autèntica vergonya pel país. Al final, als Estats Units es va aprovar un fons per donar tractament mèdic a aquestes persones, tot i que continuen anant molt i molt lent.
16: Al Com Viatja sabem que un gran viatger és qui diu: és una oportunitat única, encara que sigui el cinquè viatge de l'any. Si tens més de 55 anys, ja pots reservar el teu viatge nacional o internacional i continuar sumant noves destinacions a la teva llista. A més, àpats, begudes i visites amb guia oficial incloses. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
17: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
17: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
19: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
20: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
21: Els autistes no volen sentir a parlar...
22: I en temps de cultura comença un festival...
18: Catalunya Migdia.
23: Cada dia a les dues.
24: I a partir de les tres...
23: L'espai de reflexió a la tertúlia.
25: Jo ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
26: Si has comès una falta, has de pagar-me.
18: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I ara Passem als esports. Ara comença, atenció, la Champions amb el debut del Madrid davant de l'Inter de Milà a partir de les 9.
1: Amb un Mourinho que ahir va exhibir la seva versió més coneguda, criticant els àrbitres amb els seus clàssics. Per què? Queixant-se del VAR en el partit contra el Betis.
3: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esa es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
1: També avui a les 9, Dortmund Villarreal, Lilla Betis, Porto Manchester City, a la Lliga, Getafe Celta 1 i els dos Real Societat 3.
0: I el centre d'esport Sabadell se situa tercer en aquesta classificació de la segona divisió.
1: Victòria 3-2 davant el Córdoba, gol de penal d'Urri al minut 89. Ferran Costa, tècnic Carla Quinat.
4: I aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
0: Parlant de Sabadell, la jugadora de waterpolo Maika García denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se al seu embràs.
1: Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li aquest contracte un any més. Són aclaracions al periódico.
5: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
1: Ara portava dos anys sense jugar pel procés de ser mare i ha fitxat finalment pel Sant Andreu. També es presenta avui a les Roces l'acord amb la Federació Espanyola de Futbol amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin. El pla inclou fecundació in vitro i congelació d'òvuls.

0: En punt dos quarts de set. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Sarral, a la Conca de Barberà, a les 7 i 28 minuts.
1: I es pondrà a les 8 i 17 minuts del vespre.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Sant Llorenç Savall 16 graus, a Roses 21 i al Guaire 23.
0: Pel que fa al temps, avui la calor donarà pas a les tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí. Aquesta tarda conviuran temperatures de 38 o 39 graus a l'interior i les primeres tempestes al Pirineu. En canvi, les més importants, els aiguats més forts, els tindrem durant la matinada al Camp de Tarragona i al litoral i prelitoral de Barcelona. I amb el pas de les hores també arribaran a més comarques de l'interior.
0: I tenim també les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, com sempre, començant a congestionar-se. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, pel que fa al trànsit ja veiem les primeres retencions a la ronda litoral a l'altura de Sant Adrià de Besòs en direcció Llobregat i també en bus al Nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, Renfe informa que ja s'ha solucionat la incidència per un robatori de cable de cobre que hi va haver a la tarda a l'estació de França i que afectava les línies R13, R14, R15 i R16. També, de moment, normalitat a la línia R11 després de la incidència a la Llagosta que també hi va haver ahir a la tarda i que va provocar retards.
0: I ara tot això que avui, que és dimarts 8 de setembre del 2026, en el qual ens deixa 5 noms del dia. El primer, el curs escolar,
5: que comença aquest matí per a més d'1.600.000 alumnes, marcat per la convocatòria de vaga docent per part dels sindicats USTEC i CGT. El president Illa els demanava ahir des dels micròfons al matí de Catalunya Ràdio un parèntesi en les aturades, però els convocants insisteixen a no donar un xec en blanc. També avui sabrem els resultats de l'informe PISA.
0: El segon, Begoña Gómez.
2: El jutge Peinado ha citat per avui la dona del president del govern espanyol i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data.
0: El tercer, Audiència Nacional.
5: El tribunal investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada Maria Tardón hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya i sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc.
0: El quart, Inuncat.
2: Protecció Civil l'ha activat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i sobretot demà. A mitja hora les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat a les comarques del nord de la Catalunya central.
0: El cinquè, Teatre.
5: Una gala al Liceu va donar per inaugurada aquesta nit passada la temporada teatral. El sector celebra la xifra rècord de la temporada passada, 4 milions d'espectadors i més de 115 milions de recaptació.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
6: La Comissió Europea ha confirmat que ha rebut un informe d'OpenAI, l'empresa del ChatGPT, després de la revelació que un grup dels seus agents d'intel·ligència artificial va utilitzar una pàgina web alemanya per comunicar-se entre si.
0: Amb què han anat a dormir als Estats Units?
6: Amb els preparatius d'una convenció del Partit Republicà que començarà demà a Dallas. Aquest tipus de convencions es fan normalment abans de les eleccions presidencials, bàsicament perquè nomenen formalment el candidat, però ara el partit de Donald Trump en fa una de manera excepcional abans de les eleccions de mig mandat, els comicis parlamentaris del novembre. S'interpreta com un acte descarat per intentar reforçar la imatge del president.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb la detenció a Bèlgica d'un investigador acusat de robar secrets d'una empresa de xips per facilitar-los a una companyia xinesa. L'investigador té doble nacionalitat, belga i xinesa, i segons la fiscalia, la seva detenció forma part d'una investigació sobre espionatge.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la vessant judicial de la crisi de Ceuta i la ressaca de les eleccions alemanyes.
7: Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica a Ricard que la jutja obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutja assenyala el Marroc per l'entrada massiva i l'Ara que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants. I a Madrid, El Mundo, la jutja avala la pista clara i ineludible, diu textualment que la sala es va gestionar des de Rabat, i l'ABC sentencia que el número 2 de la intel·ligència marroquina va infectar el mòbil de Pedro Sánchez. Aquest diari també assegura que comandaments policials es van negar a signar un informe per exculpar el Marroc de la invasió a Ceuta. I pel que fa a les eleccions a Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a transfugats de la CDU. El periòdico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris i El País que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. I pel que fa a les fotos, n'hi ha una que repeteix almenys en 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat. A la Carlos III de Madrid se la veu somrient i envoltada dels estudiants. La veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt Avui.
0: I pel que fa a la premsa comarcal, Lara García.
8: Avui, que comença el curs escolar, llegim al Segre que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l'Ajuntament d'Esterri i d'Àneu han denunciat que Educació no ha lliurat en condicions el nou menjador escolar de la localitat. Demanen al departament que assumeixi i resolgui el problema per poder posar-lo en funcionament. L'espai no té operativa ni connectada a la instal·lació del gas. Seguim parlant d'escoles. A Tarragona, l'AFA de l'Institut Escola La Rabassada ha reclamat actuacions urgents a l'Ajuntament per una plaga de puces. L'entitat assegura que s'ha acumulat pols i terra al recinte escolar. L'Ajuntament diu que a partir d'avui reforçarà la neteja i que actuarà contra les puces, contra aquests insectes. I el 9-9 explica que l'autor de l'assassinat d'Aranxa Caro, una veïna de Prats del Lluçanès que estava embarassada, ha reconegut els fets i ha acceptat una pena de 26 anys de presó. Aquesta acceptació evitarà el culpable passar pel judici amb jurat popular i arriba 3 anys i mig després dels fets.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, que destaquem?
9: Avui comença la Champions, el Madrid rep l'Inter a les 9, Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió després de guanyar 3-2 al Córdoba, gol de penal a l'últim minut, i la waterpolista del Natació Sabadell, Maica García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
0: De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció també del Matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans ens fixarem en les midterms, són les eleccions a mig mandat dels Estats Units. És el comentari que ens aporta cada dia l'anàlisi de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. A pocs dies de les midterms, Donald Trump sembla que no en tingui prou amb la guerra de l'Iran i necessiti d'un conflicte molt més proper. Em refereixo a la guerra de tarifes amb el seu veí del nord, el Canadà. Després que el president imposés un 50% de les exportacions canadenques als Estats Units, el govern

0: Sabadell.
1: 6:45 del matí.
0: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es descarta pendent del primer dia de curs escolar, un inici atípic perquè ho fa amb una vaga convocada. Maria Costa.
2: Bon dia. Malgrat que ahir el president Salvador Illa va demanar aquí al Matí de Catalunya Ràdio un parèntesi en les aturades, els sindicats insisteixen que ho mantenen perquè no volen donar un xec en blanc.
1: El sindicat majoritari, USTEC, avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, continuaran les mobilitzacions de protesta.
3: Així ho deia aquesta casa la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat a president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
3: La FAC, que agrupa les associacions de famílies d'alumnes, admet que el primer dia de curs no és el millor moment per entomar una vaga. Mentrestant, l'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa li retreuen que durant les vacances no hagi hagut contactes per accelerar la negociació. Mònica Sales, de Junts, Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
5: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
6: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
7: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
3: Avui també s'assembraran els resultats de l'informe PISA, tot i que a Catalunya s'han d'agafar amb pinces perquè van excloure més alumnes dels permesos.
1: El jutge peinador ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici.
3: A Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per als seus negocis a la Universitat Complutense. Ahir Sánchez va passar de puntetes per aquest cas i es va tornar a reivindicar com l'única alternativa davant l'extrema dreta.
8: L'amenaça ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales, es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
3: Mentrestant, en el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero i va declarar l'exdirigent de l'empresa, va dir que va pagar-li una comissió d'un 1% del rescat de 53 milions a canvi de mediana al procés, però no ha concretat quines gestions hauria fet Zapatero.
1: D'altra banda, el govern espanyol assenyala directament la jutge de l'Audiència Nacional que ha decidit obrir una investigació sobre Ceuta.
3: Òscar Puente, ministre de Transports, aquesta nit a la SER.
9: Proviene del mundo político, ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego sí.
3: Per cert, que avui el govern espanyol desclassificarà els informes del CNI sobre l'entrada massiva d'immigrants. Es podran consultar públicament a partir de demà.
1: I Alemanya espera quin impacte tindrà la victòria de l'extrema dreta a les eleccions de Saxònia-Anhalt.
3: Malgrat que encara no se sap si podrà governar, la tempesta ha arribat al mateix govern federal, l'estabilitat del qual queda en dubte i on el canceller Merz s'ha declarat en xoc.
10: Zutiefst schockiert.
11: Estem profundament conmocionats. No esperàvem que acabés així.
3: La cap de la diplomàcia europea, mentrestant, veu amb inquietud aquesta victòria regional d'Alternativa per Alemanya. Kaya Kallas està preocupada per l'auge d'aquests partits ultres que volen recuperar les relacions amb Rússia.
1: I aquí Salvador Illa es mostra preocupat pel resultat.
3: Ahir a l'entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president Illa admetia la seva preocupació.
12: Si hem cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que vam haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que vam portar, on tots sabem que vam portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
3: En canvi, Aliança Catalana ha celebrat la victòria ultra. Alemanya tanca una etapa política decadent i fosca i obre una porta a l'esperança. Així piulava des del seu compte oficial la formació de Sílvia Oriols. Coincidia amb el líder de Vox, Santiago Abascal, que també parla d'una gran esperança per a Alemanya i Europa.
1: 5:03 del matí, els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
3: Coincidirà amb els 2 mesos de l'enfonsament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
13: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I per una altra banda ho farem en base a la culpa en vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
1: La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any.
3: Mentrestant, ja es treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a finals d'aquest curs que tot just comença.
1: Vallvidrera, David Àngela.
14: Raimon Roda, gerent del Consorci de...

0: part de Collserola treballa amb aquest calendari i aquest objectiu.
1: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, amb el recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir, i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, al parc que vagi a les escoles.
0: Des de Vallvidrera, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya aixeca el taló de la nova temporada teatral amb una gala al Liceu que ha recorregut un quart de segle del teatre català a través de la música i el teatre.
3: El sector ha celebrat les xifres rècord de la temporada, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació.
2: Marta Vives.
4: Fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló.
5: Sota el lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical protagonitzada per una professora que vol ser actriu professional. L'espectacle ha recorregut els 25 últims anys al país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant pel procés o les mobilitzacions socials. Joan Pere i Ivan Lavanda, Mariona Escoda han estat alguns dels protagonistes de la nit. Un altre i ben important, el fundador i president de Focus, Daniel Martínez, que ha rebut el Premi Honorífic.
6: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura. Visca el teatre. Moltes gràcies.
5: El sector ha celebrat la xifra rècord d'aquesta temporada que han arribat als 4 milions d'espectadors a tot Catalunya. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara, sèries.
7: No,
2: perquè ja sabem alguns dels noms que es podran veure al Festival Serializados 2026, al Festival de Sèries de Barcelona, que es celebra del 19 al 28 d'octubre.
3: Són Matar a un oso, la segona temporada de Celeste, Android i Etienne, l'última creació de Haga i Levin.
2: Montse Pujol.
8: Les sèries originals de Movistar Plus, Matar a un oso, dels germans Jorge i Alberto Sánchez, i Celeste, creada per Diego San José i protagonitzada per Carmen Machis, competiran a la secció oficial d'àmbit estatal del festival. Serializados acollirà 6 sèries també d'estrena absoluta a Espanya dins de la secció oficial internacional. A Android, Diane Morgan interpreta un model obsolet d'androide dissenyat per assistir persones de la tercera edat. I la secció oficial acollirà l'estrena d'una altra sèrie britànica, Negocios Turbios, un thriller basat en fets reals. Des d'Alemanya arriben 2 sèries més, A Better Place, un thriller que barreja la ciència-ficció i el drama social, i Naked, un drama eròtic i psicològic sobre l'addicció al sexe. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I un dia més anem a Venècia, on avui Penélope Cruz i Javier Bardem presenten la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
9: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
10: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta els cotxes van començar a tocar clàxon i a cridar-la: Marilyn, Marilyn! I jo li vaig dir: això ho has fet a propòsit? I em va dir: sí. Per què? I em diu: és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
9: Des de Venècia, Òscar Callau, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Era la veu d'Ellen Burstyn, l'actriu nord-americana que ha rebut el Lleó d'Or honorífic a la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que, recordem, va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a L'Exorcista. I aquí bones notícies per al món editorial, perquè neix una nova editorial per assaig en català. Es diu Set Arcs i, coincidint amb la Setmana del Llibre en Català de la setmana vinent, publicaran els 2 primers títols.
3: Publicarà només 7 llibres l'any, tots sobre el mateix tema, però des de 7 disciplines i perspectives diferents. Jordi Graupera és un dels impulsors. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
11: Creiem que hi ha un buit en l'assaig en català per a llibres d'autor, ben escrits, amb tesi, dels que conformen la conversa pública a Europa i al món. Llibres que ocupin el punt mig entre la divulgació més pop i el llibre més acadèmic. És un gènere molt comú en les grans llengües del món i aquí li mancava protagonisme.
3: Els 2 primers títols seran Obres Sòcrates en defensa d'una vida filosòfica d'Agnès Calart, traduït per Núria Busquet, i Proto de Laura Spini, traduït per Marta Marfany.
11: Publicarem 7 llibres l'any i només 7. Per això l'editorial es diu 7 Arcs. Tots 7 seran sobre el mateix tema. Aquest any la idea d'origen, l'any vinent la idea de diferència, el 2028 el conflicte, però cada llibre d'una disciplina i des d'una perspectiva diferent. We'll be right back.
2: passa poc més d'un minut a tres quarts de set del matí. Avui tindrem un dia de sol i calor, però atenció ja amb algunes primeres tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, les primeres tempestes les tindrem Pirineu, Prepirineu, però mentre no arribin tindrem un dia sol amb temperatures que ja són molt altes a aquesta hora, no només a la costa, sinó també a alguns llocs de l'interior, 24 graus a Cervera, 21 ja tenen a la Pobla de Segó, 21 graus a Mollà. Avui s'arribarà a 37, 38 o 39 graus encara en punts de ponent, també de l'interior de les comarques de Girona, fins i tot en alguns llocs de la Catalunya central. A la tarda d'aquestes primeres tempestes Pirineu i Prepirineu, a l'espera que durant la matinada les tempestes més fortes apareguin al litoral i prelitoral de Barcelona i també al Camp de Tarragona i després ràpidament sentint-se'n també per la Catalunya central fins a arribar al Pirineu, molts llocs del Pirineu i Prepirineu. Atenció perquè poden descarregar aiguats de més de 50, 70 litres per metre quadrat i demà encara serà un dia inestable, sobretot marcat per la baixada de la temperatura.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
12: Circulació amb retencions a les rondes de Barcelona a aquesta hora, a la ronda litoral hi ha en bus en direcció a Llobregat a l'altura de Sant Adrià de Besòs i a la ronda de dalt també retencions a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic veiem retards d'un quart d'hora a l'R11 en el tren que ha sortit de Barcelona a Sants cap a Figueres i també un quart d'hora de retard en el tren de l'R16 que està anant de Barcelona cap a Tortosa.
13: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
14: Havíem rebut el missatge de l'IU, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Bressol Municipal Charlot, a Barcelona. Es queixa del que considera una manca de resposta de l'Ajuntament davant del mal estat de diversos elements del centre. Per exemple, el parquet afectat per una fuita d'aigua des del juny, o també els aparells d'aire condicionat.
15: Que treguin el parquet que està bufat i que ens requereix les condicions perquè els infants puguin una activitat amb seguretat, que revisin les aires condicionats i facin que totes les estances tinguin una bona climatització, que revisin i millorin l'estat dels tèrmics que es van detectar farà dos cursos.
14: Des de l'Ajuntament responen que van considerar viable mantenir el parquet, però que continuen avaluant el seu estat, mentre que asseguren que l'actuació per reparar els aparells d'aire es farà durant el primer trimestre. Des de l'AFA insisteixen en la necessitat que l'Ajuntament escolti de manera immediata les seves demandes per garantir el bon funcionament de l'escola.
13: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
16: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir sense grans moviments. Els inversors no tenien referències de Wall Street, ja que era festiu. L'IBEX va cedir un 0,14%, però manté els 20.000 punts. El preu del petroli continua a l'alça i aquest matí el barril de Brent s'enfila per damunt dels 97 dòlars. A l'Àsia, on trobem els parquets oberts d'aquesta hora, la borsa de Tòquio registra guanys del 0,30% i la de Hong Kong, que és més sensible a les pujades del cru, cau un 0,44%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
20: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
21: Petonets?
19: No. És dels millors moments que s'ha vist en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt ràpidament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
18: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
2: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
22: Hola, bon dia.
2: A Lleida tenim el Pere Joan Álvarez, bon dia.
23: Hola, bon dia.
2: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
24: Bon dia.
2: I a Girona saludem la Núria Paraire, bon dia.
25: Bon dia.
2: Comencem al Priorat, on d'aquí a poc més de mitja hora entrarà en funcionament la primera línia de bus regular que connectarà les poblacions del nord de la comarca amb la capital. Falset, Ricard.
26: Sí, a veure, aquesta nova línia impulsada pel Consell Comarcal domina Ulldemolins, Cornudella de Montsant, Poboleda i Falset. El primer bus, com bé dèieu, sortirà 7:45 del matí en Ulldemolins i arribarà 8:45 a l'Institut Priorat de Falset. La tornada està programada a les 3 de la tarda. Era una demanda de veïns i familiars del Priorat per facilitar sobretot la mobilitat dels alumnes que estan fent estudis postobligatoris a Falset. Ara, evidentment, també podran utilitzar i aprofitar la resta de persones que han d'anar a fer gestions a la capital.
2: Saltem a la ciutat de Lleida, on s'ha desconvocat a última hora, Pere Joan, el desallotjament previst per aquest matí de l'Escola Popular de Balàfia.
0: El desallotjament estava previst per a primera hora d'aquest matí. Els responsables de l'Escola Popular de Balàfia havien convocat una concentració per intentar impedir-lo. Al final, en un comunicat enviat a última hora d'ahir, van desconvocar la mobilització després d'assegurar que la pressió exercida ha aconseguit que es descarti el llançament. Estem parlant d'un projecte social i educatiu que acull cada setmana unes 200 persones, entre infants, joves i adults, en activitats educatives i de lleure. El propietari de l'immoble és un fons d'inversió.
2: A Barcelona, pendents avui de Collserola, ho apuntava en Marc.
1: Exacte, això després que la direcció del parc hagi donat per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir aquesta prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Això en un dia en el qual a les comarques de Barcelona estem pendents de les manifestacions de professors i afectacions a les comarques de Barcelona en aquest dia de tornada a l'escola i també de tornada de les vagues. Ara que ha acabat, per cert, la festa major de Sabadell, comença la de Llinars del Vallès i es fa a Manresa la 55a nit de l'esportista.
2: I acabem a les comarques gironines. L'empresa familiar Frit Ràbic invertirà 115 milions en un nou centre de producció, Núria.
21: Sí, l'empresa de Maçanet de la Selva començarà les obres del nou centre l'any que ve en una parcel·la que hi ha al costat de la planta actual i que tindrà una superfície de 33.000 metres quadrats. En aquestes noves instal·lacions s'hi elaboraran patates fregides i crispetes, els productes que li donen més vendes. L'empresa preveu ampliar la plantilla en unes 500 persones de manera progressiva en els propers anys. A més, planteja fer un nou centre de distribució a Madrid per millorar la logística.
2: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports com el tenim, Robert Prat?
23: Comença la Champions, el Madrid rep l'Inter a partir de les 9 amb José Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de segona divisió després de guanyar 3-2 al Córdoba, gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Natació Sabadell, Maika García, que denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
2: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
24: Doncs fet i fet, la cocaïna del tenista australià Nick Kyrgios ha quedat en un sol mes de suspensió en considerar que el consum va ser social i fora de la competició. Aviam, a la NBA, que té la política més oberta i progressista del món respecte al cànnabis o al futbol americà i hoquei sobre gel, ja van deixar d'aplicar suspensions per positius de Maria. Perquè si ens posem moralistes, què fem llavors amb el tabac, l'alcohol o els diners de les cases d'apostes? L'esport professional ha de vetllar i protegir la competició. Fora d'aquest límit no té jurisdicció sobre la moral privada. L'única línia vermella reguladora han de ser les substàncies que alteren el rendiment. Deixem la intimitat per a les persones, regulem el joc net i punt.
2: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
25: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
27: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
22: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
27: Un moment molt delicat de la història de Catalunya, en què el dictador no feia ni un any que havia mort, i encara amb moltes incerteses per resoldre.
22: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
28: Ja hi tornem a ser.
29: Onzena temporada del Tot Costa.
30: Por qué? Por qué?
28: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
29: Nova temporada amb els vells clàssics.
30: No sé si són muy simpáticos, no sé.
22: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
30: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Cinc minuts i les 7 del matí, ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui s'obre la nova temporada de la sèrie de TV3, com si fos ahir.
31: Ahir va començar una nova temporada de TV3 i, en especial, una nova temporada de Com si fos ahir. La sèrie sobre taula diària que també li funciona a la cadena. I jo vull reivindicar-la, perquè no sempre estan lo suficientment valorades les sèries diàries. TV3 va ser pionera en això, en la ficció pròpia, i el món audiovisual ha estat esguitat durant més de 30 anys de guionistes, productors, actors que es varen formar allà. Per no parlar de la fidelitat i de l'amor que han generat.
2: I a la recomanació del dia, avui que torna a l'escola i torna a la vaga de mestres, Marc Garriga ens recomana mirar la pel·lícula Sala de Professores.
3: Una pel·lícula alemanya sobre una professora novella que aterra en un institut de secundària i es veu immersa en un debat ètic molt interessant després que es produeixin una sèrie de robatoris dins el centre. La noia pretén redreçar certs problemes enquistats, però topa amb les implacables estructures del sistema escolar. Un film sobre fake news, la influència de les xarxes, el dilema sobre què és la justícia, ple de suspens en forma de thriller apassionant, provocador i intel·ligent. Sala de Professores està de lloguer a Prime Video i Apple TV.
2: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
4: Ahir ens va sorprendre una confessió de Jiménez Los Santos allunyada de la política i de l'actualitat. Li agrada la oreja de Van Gogh des de fa poc temps.
5: Y redescubro cosas que no me gustaban hace 30 años y que ahora me hacen gracia. Pero la oreja de Van Gogh siempre parecía una cursilada y ahora es una cursilada, pero que me gusta.
4: Estava relaxat ahir en Los Santos, fins que una col·laboradora seva li va dir que això de tenir fills i nets anava per llarg, i ell ho va considerar antipatriòtic.
5: Pues no sé si eso es un, si ese es un comentario razonable y patriótico, porque como no haya niños y no haya más que mascotas...
4: I a la CUP sentíem els pares d'alumnes de Ceuta manifestar-se perquè diuen que els carrers no són segurs pels seus fills, però cridaven un eslògan que sonava contradictori: con los niños no se juega. A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
2: Gràcies, Joan.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Coldplay i Sky Full of Stars. I és que tal dia com avui, un 8 de setembre, però de l'any 1966.
0: Un què? Un 8?
2: Has dit 8 de setembre.
1: 8 de setembre.
0: 8 de setembre.
1: 8 de setembre del 66, la cadena de televisió NBC va emetre el primer episodi de la sèrie de ciència-ficció Star Trek, creada per Gene Roddenberry. De fet, avui es compleixen exactament 60 anys d'aquella primera emissió. Sí, d'aquella primera emissió històrica, que van veure 11 milions de llars als Estats Units.
0: 11.
1: Va constar exactament de 29 episodis i es va convertir, convertint-se en la temporada més llarga de la saga Star Trek.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Primer de tot, alerta avui amb el temps, perquè tindrem pluges intenses a partir del vespre i molt especialment demà. Aquesta tarda començaran a la Catalunya Central i en la pròxima matinada s'estendran a bona part del país. Protecció Civil ja ha activat el pla per inundacions i es preveu una baixa de temperatures, que hi ha hora. Dit això, avui el gran tema del dia és l'inici del curs escolar.
1: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: És la petició que feia des del matí de Catalunya Ràdio el president Salvador Illa de cara a la vaga que hi ha convocada per avui. Tot i això, els sindicats mantenen la protesta i les seves reclamacions. En concret, demanen més finançament fins a arribar al 6% del PIB, un augment dels professionals per l'escola inclusiva i una reducció del nombre d'alumnes a cada classe. Maria Costa.
2: El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
2: Avui hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals a les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I fons del govern recorden que en diferents acords han posat més de 2.700 milions d'euros en aquesta negociació. És l'acord, diuen, històric més important que hi ha hagut fins ara. Tot i això, a banda dels sindicats tradicionals, l'Assemblea Educativa també veu justificada la vaga. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. L'Assemblea, recordem que és una organització fora dels sindicats que es crea a partir de les assemblees d'escoles i instituts. De fet, van ser els primers en anunciar la vaga d'aquest primer dia de curs. Des de l'Assemblea, David Iglesias deia que hi ha molts motius per demanar millores.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus. Són més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguim tenint ràtios que són impossibles.
4: Això deia en declaracions al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, per on va passar també el president de les associacions federades de famílies d'alumnes, el Jordi de Carreras. Ell apuntava que la majoria de pares i mares avui sí portaran els nens a l'escola.
6: Evidentment aquest dret a poder assistir al centre ha d'estar garantit i es garanteix amb els serveis mínims i per tant, entenem que una majoria portarà els seus fills al centre educatiu si no creu que hi hagi algun problema específic que no té per què.
4: Per cert, sobre les reclamacions de calor a les aules que dèiem abans, que sentíem abans de l'Assemblea Educativa, recordem que també aquí, al matí de Catalunya Ràdio, el president Illa es va comprometre a proposar en breu un pla per climatitzar totes les escoles del país.
0: Sense concretar aquest pla, però en tot cas sí que va ser un dels anuncis del dia. I en el terreny polític, la crida del president Salvador Illa a aturar les protestes dels docents ha acumulat també crítiques a l'oposició i fins i tot d'alguns aliats parlamentaris. Àlex Giral Robert.
7: Els partits retreuen al cap de l'executiu que no hi hagi hagut contactes durant les vacances per accelerar la negociació amb el sector. Des de Junts, Mònica Sales ho titlla de sorprenent i irresponsable.
8: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
7: També ho veu així la republicana Elisenda Alemany.
9: Un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
7: I és que els dos socis d'investidura d'Illa s'han sumat a les crítiques Gerardo Pisarello dels Comuns.
10: Més que treva, necessitem mesures concretes.
7: Això mentre el PP i la CUP reclamen la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, avui sabrem el resultat de les proves PISA.
4: Recordem, són aquelles proves que en teoria, si tot va bé, serveixen per avaluar els coneixements dels alumnes i comparar-los amb altres països, però aquest any no es podrà fer, perquè a Catalunya se'n van excloure fins a 4 vegades més d'estudiants del que està autoritzat. El govern ho va justificar dient que era un error tècnic i a partir d'aquí va cessar la secretària general del Departament d'Educació i va obrir expedients disciplinaris a dos tècnics i un al càrrec de la conselleria.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Agora del Matí, Marta Rosica, Anna Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera i Claudi Pérez.
12: Avui és dimarts 8 de setembre. El dia comença amb 24 graus a Reus, 24 també a Mataró i 18 graus a Olot. Avui farà sol i molta calor. Segurament encara arribarem als 38 o 39 graus a les zones més càlides de Ponent i potser avui també a l'interior de Girona. A la tarda ja hi haurà tempestes al Pirineu, localment fortes. A l'espera que durant la matinada es formaran les tempestes més fortes que podran deixar 50 o 60 litres al Camp de Tarragona, al litoral i prelitoral de Barcelona i més tard també arribaran més a l'interior.
13: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, a la ronda litoral i en bus en direcció Llobregat a l'altura de Sant Adrià de Besòs i a la ronda de dalt retencions en sentit Llobregat a l'altura del Nus de la Trinitat. També hi ha circulació densa a la C58, l'A2, l'AB23 en direcció Barcelona.
0: Ara són les 7 i 6. I repassem el que cal saber d'aquest dimarts 8 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Terratrèmol polític.
15: La contundent victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt ha encès les alarmes a Berlín i Brussel·les per les possibles rèpliques a l'onada reaccionària.
16: Encara no queda clar si Alternativa per Alemanya podrà governar o no, però el govern federal admet que les eleccions d'aquest diumenge marcaran un abans i un després.
0: Berlín, Jordi Regàs.
17: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
18: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
17: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín de finals de setembre per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu. Des de Berlín, Jordi Regàs pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Dubtes sobre si la resta de partits alemanys aplicaran un cordó sanitari a l'ultradreta. Hi ha tres votacions per a la investidura a Saxònia-Anhalt, i això és important, és en vot secret, ho destaca Klaus-Jürgen Nagel, professor de Ciència Política a la Pompeu Fabra, al Catalunya Nit.
19: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació de govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Preocupació.
15: La cap de la diplomàcia europea veu amb inquietud la victòria d'Alternativa per Alemanya, entre d'altres perquè recupera les relacions amb Rússia.
20: Kaya Kallas ha assenyalat els lligams entre l'extrema dreta alemanya i el Kremlin i s'ha mostrat alarmada pels grans resultats que ha obtingut, justament pocs dies després de saber-se que Rússia va voler atemptar aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
21: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
20: Alternativa per Alemanya rebutja alguns dels grans consensos europeus. Vol deixar d'enviar armes a Ucraïna, treure les sancions a Moscou i reprendre la compra massiva de gas i petroli rus. Els governs de França i Polònia estan preocupats per l'avenç d'aquest partit polític a la principal potència europea. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No està tot escrit.
16: El president Illa, en l'entrevista en aquest programa, no vol donar per fet que l'auge de l'extrema dreta acabi imposant-se a tot arreu i diu que depèn de tots.
22: Si hem cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que vam haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
0: A casa nostra, les felicitacions als ultres alemanys han arribat per part d'Aliança Catalana i de Vox. No és imparcial.
15: El govern espanyol posa la jutgessa de l'Audiència Nacional que ha obert una investigació sobre Ceuta en el mateix sac que la resta de causes que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Óscar Puente, ministre de Transport, aquesta nit a la SER.
23: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha, ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego sí.
16: Maria Tardona ha obert la investigació en considerar que l'entrada massiva va ser un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber si el Marroc hi està al darrere i si la Moncloa va reaccionar tard.
15: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
24: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo d'intervenció alguna de Marruecos.
15: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Citades. El jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. L'escrit no especifica si hi han d'anar presencialment.
2: L'advocat de Gómez ha demanat un ajornament, mentre que la defensa de l'assessora, Cristina Álvarez, ha informat que no hi serà perquè es troba de vacances i no torna a Espanya fins al 28 de setembre. Precisament, el jutge Peinador jubila un dia abans.
0: Plus ultra.
16: Avui declara davant del jutge que investiga el cas Zapatero, l'exconseller delegat de l'aerolínia. Ahir va ser el torn de l'expresident, que va assegurar que va pagar Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar el procés. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet Zapatero per facilitar l'operació.
1: Pugen un 13%. Els rescats al medi natural aquest any els bombers n'han fet ja a Catalunya més de 1.400. Montse Poblet.
3: El gruix dels rescats, més de 900, són per accidents relacionats amb l'excursionisme i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que s'ha perdut o s'ha desorientat. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes.
5: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
3: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Notícia que hem conegut també d'aquesta matinada. Més risc de suïcidi.
2: Un estudi col·liderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell identifica tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se.
1: Mònica Mas, bon dia.
14: Bon dia. La investigació ha seguit l'evolució psiquiàtrica de 199 persones durant més de 19 anys a l'Hospital de Bellvitge. A través de les dades clíniques i de sistemes d'intel·ligència artificial, ha establert tres variables molt fàcils d'identificar en consulta que poden augmentar el risc dels pacients amb TOC de caure en el suïcidi. Ho explica el doctor Cinto Sagalàs, psiquiatre de la unitat TOC de l'Hospital de Bellvitge.
25: El fet de que tinguin antecedents familiars, el de que tinguin un trastorn depressiu associat i que hagin consumit o consumeixin substàncies o drogues, no? L'algoritme no et permet calcular el risc per a cada pacient. El que et diu és que aquestes tres variables tenen un pes rellevant en predir la conducta suïcida.
14: Totes tres condicions permeten ajustar molt millor el tractament i evitar les temptatives suïcides dels pacients amb TOC. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I sobre el debat de gravar les grans fortunes i les retallades en cooperació internacional, atenció a aquest estudi que hem conegut de l'IES Global. 30 milions de morts.
16: Són les que es podrien evitar d'aquí al 2030 si s'apliquessin més mesures fiscals als que més tenen i el que els recaptés els redistribuís entre els països més necessitats. L'estudi publicat a The Lancet analitza les dades de mortalitat i finançament de 59 països amb menys renda durant aquest inici de segle i conclou que allà on rebien més ajuda al desenvolupament, la mortalitat podria caure fins un 24%.
1: 4 milions d'espectadors.
2: El sector teatral va tots els rècords i arriba als més de 115 milions de recaptació. Són dades que s'han conegut ara, coincidint amb la gala Catalunya aixeca el taló, que es va celebrar ahir al Liceu i que dona el tret de sortida a la temporada de teatre.
1: Marilyn Monroe, centenària. L'actriu nord-americana Ellen Burstyn, de 93 anys, ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia, coincidint amb l'estrena d'un curt en què es posa a la pell de Marilyn.
0: I Elton John reapareix.
16: Després d'haver anunciat ara fa 3 anys que es retirava dels escenaris, l'hem tornat a veure aquesta matinada al Festival Rock en Rio, a Rio de Janeiro, amb un concert davant 100.000 persones on ha repassat part dels seus grans èxits i també s'ha fet un homenatge a la bossa nova.
1: I en esport, Albert Prat, bon dia.
26: Bon dia.
1: Es queixa.
26: Torna la versió més coneguda de José Mourinho demanant explicacions.
27: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento. O no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esa es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
26: El Madrid ha votat la Champions a les 9 davant l'Inter de Milà, també avui Dortmund ve la Real, l'Illa Betis, a segon el Sabadell es situa a tercera Lliga, 3-2 davant el Córdoba amb gol de penal a l'últim minut.
1: És un quart de 8 del matí.
4: saludem des del quios del costat de la ràdio. Ara mateix 24 graus de temperatura i les portades d'avui se centren en la part judicial de la crisi de Ceuta i en la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem amb el tema de Ceuta, que ho llegim tant a la premsa d'aquí com a la de Madrid. El Mundo titula, per exemple, que la jutja avala la pista clara i ineludible que la sala es va gestionar des de Rabat i afegeix que Sánchez posa en guàrdia el PSOE davant un avançament electoral. Pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a transfugues de la CDU i el periòdico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris mentre que El País diu que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. Pel que fa a les fotografies de les portades, n'hi ha una que repeteix, és la de la princesa Eleonor començant la universitat a la Carlos III de Madrid. Se la veu somrient i envoltada d'altres estudiants. La veiem, aquesta fotografia, a tot arreu, menys al diari Ara i al Punt Avui.
6: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això, al Bramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar. 20 anys construint junts. Al Bramat. Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
16: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Corredor per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Olvan, 19 a Sant Quirze Safaja i 21 a Cornellà de Llobregat. Carreteres, Maria Fernández Noguera.
7: Circulació amb retencions a totes dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat i d'enceda també a la 2, la B23 i la C58 entrada a Barcelona.
16: Atenció, veïns i visitants habituals de la zona de Collserola, la direcció del parc dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Vallvidrera, David Àngela.
8: Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa amb aquest calendari i aquest objectiu.
9: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, amb el recinte tancat, però comença a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, al parc que baixi les escoles.
8: Des de Vallvidrera, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Més notícies. A Barcelona, els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
7: Coincidirà amb els 2 mesos de l'enfonsament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
10: Ho farem en base a la culpa en vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci ho faci bé. I això no ha passat.
16: Pel que fa al crim de Manresa, entitats de la regió central demanen que no es criminalitzi el jovent.
7: El moviment popular alerta que alimentar la por i criminalitzar el jovent no ajuda a combatre la violència.
11: I demana reforçar els centres dels educadors de carrer, la salut mental i el programa de mediació i justícia restaurativa. Ho llegim a Regió 7.
16: I ara el Penedès. El jutjat de Vilafranca demana a DIF i Renfe tota la documentació sobre el manteniment i les incidències del tram de Gelida durant els 5 anys previs a l'accident mortal del gener.
7: També reclama registres de circulació, comunicacions i protocols d'inspecció per determinar si va haver deficiències relacionades amb el sinistre.
11: Paral·lelament, Acció Cassandra, personada a la causa, ha enviat a la Comissió Europea un dossier amb més de 9.000 incidències.
16: I cultura? Parlem de sèries. Perquè ja sabem alguns noms que es podran veure al Festival Serializados 2026, el Festival de Sèries de Barcelona, que se celebra del 19 al 28 d'octubre.
11: Son matar a un oso, la segona temporada de Celeste, Android i Eti, i l'última creació de Hagai Levi.
16: I més cultura és Festa Major Viladecans. Avui, concert d'homenatge a l'últim de la fila al Parc del Torrent Ballester, de franc a 9:45. Ara mateix passant 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
28: El 16 d'agost del 2001.
12: I el número de la sort, el...
28: 4.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
29: El Matí de Catalunya Ràdio.
30: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
31: La veritat és que va sobre rodes.
30: Tan content estàs?
31: Això també.
30: Amb el nou Berlingo Banfers, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Consulta Citroën Punès.
3: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: De pujar al sisè pis. A visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts seran 8:15 del matí. Avui és dimarts 8 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
13: Els sons del matí.
15: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I me demano en aquest sentit un parèntesi i anem a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans.
17: Hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
18: Mancats!
19: Zutiefst schockiert.
0: Estem profundament commocionats. Per descomptat, ho hem d'acceptar.
20: L'amenaça ultra gana terreno.
21: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs al 30 de juliol.
22: No existe ningún elemento lógico, razonable y objetivo de intervención alguna de Marruecos.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. PISA.
16: Són les sigles del Programa Internacional per a l'Avaluació dels Estudiants de l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, basat en l'avaluació de la formació d'alumnes de diferents països que arriben al final de l'ensenyament obligatori. Avui, que comença el curs escolar, sabrem els resultats del seu informe, encara que la mostra catalana no es pugui comparar amb les anteriors.
0: Antifeixista.
16: Contra el feixisme, és a dir, el moviment polític o ideologia autoritària que concentra tot el poder en un sol líder i rebutja la democràcia. Aliança Catalana, famosa de l'històric cartell Aixafem el feixisme, de Pere Català i Pic. Després del triomf electoral de l'extrema dreta alemanya, els de Silvio Riols han piulat Ja hem passat.
0: Taló.
16: Tela gran, que pot baixar i pujar i que baixada tapa tot l'escenari. Aquesta nit passada al Liceu s'ha celebrat la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, que dona el tret de sortida a la temporada teatral del país. L'efemèride arriba en un moment dolç per al sector. 4 milions d'espectadors la temporada passada a les sales del país, així dona gust aixecar el taló.
0: I posem-hi ara tres xifres amb Marc Jurado.
23: Són els litres d'aigua per metre quadrat que podrien caure a partir d'aquest vespre a les comarques del nord de la Catalunya central. De cara a demà, la previsió de pluja s'estan vindrà gairebé tot el país. Protecció Civil activa el Pla Inuncat i avisa que la calor deixarà pas a pluges intenses.
0: 1.400.
23: Des de principi d'any els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Més del 60% d'aquests rescats són per activitats a la muntanya, sobretot per accidents relacionats amb excursionisme, i això s'hi han de sumar els acompanyaments i recerques de gent que es perd.
0: 7.
23: Són els llibres que publicarà anualment la nova editorial d'assaig en català. Es diu 7 Arcs. Els 7 llibres que publiquin cada any seran sobre el mateix tema, però des de 7 disciplines i perspectives diferents.
0: I al veig tres imatges amb Silvia Solanes. A la primera imatge hi veig un fèretre recobert amb una bandera de Sèrbia i envoltat de militars. Surten, pel que sembla, de la porta d'una església i es veuen mòbils que fan fotos.
11: Doncs és l'enterrament del general Ratko Mladic, conegut com el carnisser de Bòsnia, li van fer amb tota la pompa, tot i que estava a la presó condemnat per genocidi i crims contra la humanitat. Milers de persones van assistir en aquest funeral. És una imatge que veiem sobretot als diaris digitals.
0: A la segona imatge hi veig un bloc de pisos a mig construir, amb només l'estructura, la base dels balcons i al costat s'intueix una grua.
11: És la imatge que ha triat l'Ara per explicar que el preu de l'habitatge segueix disparat en el segon trimestre a Catalunya. El cost dels pisos va augmentar en un any un 10% en el període entre abril i juny. Tot i que els preus estan en zona de màxims, sí que es desaccelera lleugerament.
0: I la tercera imatge ens arriba des de Girona. I veiem un grup de gent esperant davant d'unes taquilles i hi ha un cartell on es veu una figura humana amb una armilla reflectant. On som, Núria Paraire?
24: Doncs som a les taquilles del Teatre Municipal de Girona, on hi ha el cartell del Festival Temporada Alta. Tot just fa 5 dies que les entrades estan a la venda i ja n'hi ha d'exaurides en gairebé una desena de sessions. Per això ja se n'han programat de noves, com per a la funció La Força del Costum, de Thomas Bernhard. El festival comença el 3 d'octubre.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la cara ve del temps, analitzem què provocarà el canvi de temps de les pròximes hores. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, una de les feines que fem els meteoròlegs en dia com avui és esbrinar de quina manera tot aquest aire extremadament càlid i humit que hi ha en superfície s'elevarà i es posarà en contacte amb l'aire fred que arribarà en altura i formarà tempestes i potser alguns aiguats. Llavors, avui tenim un front fred que ens creuarà demà a primera hora i això ja provoca aquests ascensos que estem buscant. També en algunes zones de la costa tindrem un vent de mar cap a terra que ascendirà per les muntanyes de la serra litoral i prelitoral i, per tant, també pot afavorir aquests moviments ascendents i tempestes. I també tindrem unes convergències de vent molt marcades en superfície. Això és literalment un xoc de vents en superfície que rebota cap amunt i també provoca moviments ascendents a l'aire. Tot això amb una energia potencial enorme en forma de calor i humitat pel fet de tenir el mar a 28 graus i just després d'un dia que a terra ferma encara arribarem a 38 o 39 graus. De fet, els models meteorològics ens diuen que poden arribar a caure 70 litres en dues o tres hores, però en el fons tenim algun dubte de si aquests models funcionaran bé amb una atmosfera tan tropicalitzada com la que tindrem avui a Catalunya. Resposta, aquí 24 hores.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia període debatre i la resposta era era. Una era és un període de temps, però també l'espai aplanat on es baten les messes en temps de sega. Avui dimarts, un Enigmàrius que és un avís per a navegants. La lletra hebrea que navega. De tres lletres. La lletra hebrea que navega. Tres lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Ceuta introduirà aquest curs a les escoles menús infantils sense porc i amb carn halal després de l'entrada massiva de migrants. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. Diu la notícia que la mesura és una decisió del govern de Pedro Sánchez per millorar la convivència a Ceuta. A partir d'aquest curs, les escoles d'aquesta ciutat hauran d'oferir menús amb carn halal i eliminar la carn de porc. El govern espanyol explica la notícia pren aquesta decisió després de la invasió de migrants aquest estiu a Ceuta, que farà que gairebé la totalitat de l'alumnat que rebrà una beca per estudiar en aquesta ciutat professarà la religió musulmana. Com que el menú escolar és el mateix per a tots els alumnes i no es pot sol·licitar un menú especial per raons religioses, davant d'aquesta situació, el govern obligarà a les escoles de Ceuta a oferir el menú islàmic, tal com l'etiqueta la notícia que ara circula.
0: I això real o fals?
29: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem? Data Planning.
8: Som-hi, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que circula i que diu que Ceuta introduirà aquest curs a les escoles menús infantils sense porc i amb carn halal, on després de l'entrada massiva de migrants, és una notícia falsa. L'oferiment del menú amb carn halal i sense carn de porc s'ofereix des de fa cursos a les escoles de Ceuta. L'any passat l'oferien ja 9 escoles i n'hi ha dues que l'ofereixen des de fa 10 anys. Tot i així, la notícia falsa s'està fent molt, molt viral a xarxes socials.
0: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a 8:15 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
1: Gloria Steinem i Rosa Maria Duran i Gili són dues dones que ens van deixar fa uns dies amb un llegat perdurable. El seu assaig pòstum, Steinem assegurava que el feminisme, independentment de com en diguem, vol dir reconèixer la humanitat única de cadascú. Humanitat, deia, que és constant i sagrada. Rosa Maria Duran i Gili, una de les últimes supervivents de l'exili republicà a Mèxic, va fer de pont entre aquest país i el nostre. Deia que les cultures no s'anulen, s'assumen, i que no tenia el cor partit, sinó dos cors, un de català i un de mexicà. Steinem va lluitar perquè ser dona no imposi una única manera de viure. Duran i Gili, perquè exili i arrels es donin la mà. Avui la recordem amb aquest terca de Julieta Venegas.

0: Avui és dimarts 8 de setembre. I ara que som 8:15 del matí, ens despertem, atenció, amb la ronda litoral tallada. Ara de seguida ho ampliarem, i amb 23 graus a Cervera, 14 a Sant Pau de Segúries i 23 a Amposta. El dia en què entrevistarem a 9:15 el secretari general de Junts, Jordi Turull, i què més hem de saber del dia d'avui. Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que 1.600.000 alumnes tornen avui a classe després de les vacances d'estiu, una tornada marcada per una nova vaga de mestres convocada pels sindicats majoritaris.
2: Hi ha convocades 11 mobilitzacions a les principals ciutats del país. Avui també coneixerem els resultats de l'informe PISA, que permet comparar els coneixements dels alumnes entre territoris. A Catalunya aquest any, però, no seran concloents pels errors en la mostra.
1: El govern espanyol qüestiona la imparcialitat de la jutge de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, després d'obrir una investigació sobre Ceuta. El ministre Puente recorda que va ser regidora del PP a l'Ajuntament de Madrid.
2: Terratrèmol polític a Alemanya després de la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Encara no està clar si els ultres podran governar, però el canceller Merz ja ha dit que serà un abans i un després pel govern federal.
1: La Comissió Europea proposarà uns criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal a la compra de pisos si no és per residència habitual. Així consta en un esborrany de la executiu comunitari que publica l'ACN.
2: I Catalunya aixeca el taló a la nova temporada de teatre després de les xifres rècords de l'any passat. 4 milions d'espectadors i 115 milions de recaptació.
3: En esports, avui comença la Champions. El Madrid rep l'Inter a les 9. José Mourinho es queixa dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió després de guanyar per 3-2 al Córdoba amb un gol de penal a l'últim minut.
0: I avui encara farà molta calor, però ja tindrem algunes temperatures més suaus i algunes tempestes també. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui les temperatures més altes arribaran als 38 o 39 graus a Ponent, però també avui a l'interior a Girona podem tenir aquestes xifres. Amb primeres tempestes que apareixeran a la tarda, al vespre, al Pirineu i Prepirineu, a l'espera dels xàfecs i tempestes fortes de matinada, al litoral i prelitoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, que més tard, demà, ja arribaran també en altres comarques de la Catalunya Central i al Pirineu.
0: I pel que fa a les carreteres, com deia Maria Fernández Noguera, bon dia. Tenim retencions a la ronda litoral.
5: Doncs sí, com dèiem, la ronda litoral està tallada per aquesta protesta dels docents, així que molta atenció si heu d'agafar aquesta via. I també hi ha retencions a l'altra ronda, a la B20. De fet, hi ha un carril tallat a l'altura de la Vall d'Hebron per l'avaria d'un vehicle que complica encara més les retencions habituals. També densitat a la 2, a la B23, a la C58 d'entrada a Barcelona, i també circulació intensa a la P7 a l'altura de Barballà del Vallès en direcció sud.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, com tenim els retards habituals de Rodalies?
5: Doncs, per exemple, els retards habituals, com dius, 20 minuts d'endarreriments en el tren de l'R15 que està anant de Barcelona a Sants cap a Reus, i també 20 minuts de demora en el de l'R16 que va de Barcelona cap a Tortosa.
0: Cop d'ull també a les portades dels diaris. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot en la vessant judicial de la crisi de Ceuta i la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva, i El Mundo que la jutge avala la pista clara i ineludible, diu textualment que la sala es va gestionar des de Rabat. I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, el periódico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris, i El País que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. I pel que fa a les fotos, Ricard, n'hi ha una que repeteix almenys en 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat. A la Carlos III de Madrid se la veu somrient, envoltada d'altres estudiants. La veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt Avui.
0: I avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió hi trobem reflexions sobre la vaga d'educació i també sobre l'avenç a l'extrema dreta alemanya.
7: Editorial de La Vanguardia que es titula Dret a la vaga i dret a l'educació, en referència a les paraules de Salvador Illa aquí al matí de Catalunya Ràdio. El rotatiu assegura que les vagues no són bones per la formació dels estudiants i diu que l'administració i els vaguistes han de subordinar els seus objectius al bé del país. Pel que fa a la victòria de l'extrema dreta alemanya, editorial del periòdico que diu que no s'han de minimitzar els riscos d'un possible govern d'alternativa per a Alemanya, però que tampoc s'ha de caure en l'alarmisme. L'editorial del Mundo es fixa en la idea que la FD capitalitza el malestar alemany i mostra el fracàs dels partits tradicionals, mentre que a l'Ara, la periodista Carme Colomina destaca que fa temps que Berlín ha deixat de ser el poder hegemònic en una Unió Europea amb una extrema dreta enfortida i influent. I d'altra banda, debat successori al País, hi trobem un article del politòleg Ignacio Sánchez Cuenca que fa una crida al PSOE perquè es plantegi llançar un candidat com el ministre Carlos Cuerpo per substituir Pedro Sánchez.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
8: He llegit que Djokovic proposa que els partits de tennis siguin més curts, màxim 2 hores, que els sets no siguin de 6 jocs, sinó de 4. I parlem també d'eliminar el compteig, 15, 30, 40... McEnroe també està a favor de simplificar-ho tot, però molta gent opina que això acabaria amb l'essència d'aquest esport. El cas és que Djokovic ha obert el debat de com modernitzar el tennis, que en aquests temps d'impaciència significa que tot sigui més curt. Podríem aplicar el debat a les reunions de treball, als tràmits burocràtics i a tantíssimes coses més.
9: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
10: 45.712.
11: Em toca.
12: Em toca?
13: Això és el número de la loteria, ara?
14: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los. A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els proves més barats, et tornem la diferència. Garantit. Condicions a Citroën.es.
15: Xato! S'estiu s'acaba!
16: Ara diu no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. Recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.

0: Altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sergio Solanes. Qui tindrà un retorn significatiu a l'escola?
1: Els alumnes de les Llosses, al Ripollès, i és que el municipi torna a tenir escola després de 57 anys. El nou centre, amb 14 alumnes, s'incorpora a la zona d'escoles rurals, que també inclou Planoles i Vallfogona de Ripollès. L'últim cop que van tenir escola va ser l'any 1969. En aquell moment al poble hi havia uns 600 habitants, ara n'hi ha uns 200. L'obertura de l'escola ha estat possible perquè hi han arribat famílies de fora. Ho llegim al 9-9.
0: I quina novetat tenim sobre el llac de Puigcerdà?
2: Doncs que les barques han tornat aquest estiu a l'estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació per permetre per primera vegada navegar-hi també a l'hivern. Ho explica el regidor 7, això sí, sempre que les condicions climatològiques permeten que es faci amb seguretat. Les barques són un reclam del turisme, sobretot del francès.
0: I tanca una pizzeria històrica.
1: La Pava, Castelldefels, amb més de 65 anys d'història i una referència al Baix Llobregat. No se saben les causes del tancament i el restaurant només cap comunicat oficial al respecte. Era un dels últims vestigis del que va ser un gran complex d'oci de l'àrea metropolitana. És una notícia que trobem a diversos digitals.
0: I qui ha de fer també les maletes?
2: Doncs els veïns i treballadors de Benidorm passen fenomen similar al que hem explicat sovint d'Eivissa. L'alt preu d'habitatge enfocat al turisme fa que els residents i les persones que hi treballen no es puguin pagar el cost d'un habitatge. Segons Idealista, un pis de 80 metres quadrats costa 1.400 euros al mes. El còctel és falta de terreny per construir, apartaments buits i lloguers turístics. Ho recull El País.
0: I una notícia per als amants de les patates fregides.
1: Fred Ràbic destinarà 115 milions a una nova fàbrica a Maçanet de la Selva, on té la seu central, que generarà fins a 500 llocs de treball i també per un centre de distribució a Madrid. Ens ho explicàvem ara abans des de Girona, que detallen que la nova fàbrica estarà enfocada principalment a elaborar patates fregides i crispetes, dues de les categories estratègiques de més volum.
0: I ara els destacats en Internacional d'Economia, en Frederic Vincent i Pau Freada.
3: La victòria de l'extrema dreta a Saxònia Anhalt continua centrant l'atenció de la premsa alemanya. El Frankfurter Allgemeine Zeitung i el Die Welt destaquen tots dos la por del sector empresarial per ser alternativa per a Alemanya, governa finalment en aquest estat i aparca les reformes federals. El diari també explica que la formació està planejant col·laboracions amb Elon Musk i el Süddeutsche Zeitung ja especula amb què passaria si l'extrema dreta governés Alemanya. El diari diu que hi ha una preocupació perquè, per exemple, un ministre de l'Interior d'Alternativa per Alemanya tindria accés a secrets d'estat i controlaria la mateixa agència d'intel·ligència nacional que ha classificat el partit com extremisme de dretes. D'altra banda, avui fa 4 anys que el rei Carles III arribava al tron. Les portades dels diaris britànics destaquen no només això, sinó la carta que ha enviat el monarca als càrrecs del govern per confirmar que el príncep Enric i Meghan Markle seguiran fora de la família reial, tot i el retorn al Regne Unit. El Daily Mail diu en portada que el rei ha posat la parella al seu lloc, alçant que Mèxit vol dir Mèxit. Recordem que quan Enric i Meghan van marxar als Estats Units es va parlar de Mèxit per analogia amb el Brexit.
4: I en ple inici del curs, la premsa econòmica també es fixa en el mercat de les residències universitàries, que va a l'alça. L'any passat hi va haver rècord d'inversió en aquestes instal·lacions amb 1.755 milions d'euros, o fins al juliol els fons d'inversió ja havien abocat 480 milions d'euros en habitacions per a estudiants. Són dades d'un informe que avui també recull el 5 dies que afirma que tot i l'auge del mercat només cobreixen les necessitats d'un de cada 5 estudiants. També 5 dies més dades sobre els problemes de Volkswagen, la marca alemanya que ha anunciat un pla per acomiadar 50.000 treballadors. És la primera marca, diu, d'automòbils en facturació del món, però la cinquena en beneficis, un rànquing que lidera Toyota. I si en comptes del cotxe agafeu el tren, potser us interessarà el titular d'On Economia. Es pregunta si et poden acomiadar per arribar tard a la feina per una incidència a Rodalies. La resposta és que, segons l'Estatut del Treballador, no et poden ni descomptar salari ni sancionar-te.
0: I ara mateix també hem informat d'un altre tall, no només a la ronda litoral, tallada per la vaga de docents, en sentit nord cap a l'ús de la Trinitat, sinó que també està tallada la ronda de dalt. Ara mateix a Barcelona, de seguida ho ampliem. I a la premsa esportiva, que destaquem, Robert Prat.
5: José Mourinho ja es queixa dels àrbitres, explica el diari Ara, el tècnic carrega fort contra el VAR.
6: Por qué?
5: Torna el Mourinho de les preguntes, el dels perquès. El Mundo Deportivo diu que aquest Mourinho torna a ser el de sempre, posant en dubte el criteri arbitral a tot Espanya. Por qué?

para ti. El diari Esport diu que Mourinho es torna a queixar i que The Special One treu a passejar una altra vegada el parquè. És la versió més autèntica del portuguès, que es qüestiona per què cap responsable dels àrbitres va ordenar repetir.

0: El País diu que Mourinho gaudeix tornant a ser al centre de l'escenari jugant la Champions amb opcions després de passar per clubs amb menys pretensions. El diari es afegeix que el Madrid està en deute amb Mourinho i que assumia jugar una final de Champions com a entrenador blanc. I el periòdico entrevista l'avatar polista Maica García, que denuncia que el Natació Sabadell no li ha renovat el contracte després de l'embaràs. I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. En Xavi Canalies i Gerard Jubany, bon dia.
1: Bon dia.
0: Els passatgers d'un avió immobilitzen una cinta americana i brides a un altre passatger que estava borratxo i es va posar violent.
2: Va passar en un vol d'American Airlines entre Dallas i Newark. La CBS va recollir els testimonis de dos passatgers que van explicar que l'home es va desfermar dues hores després de l'enlairament en un estat clarament d'embriaguesa i es van veure obligats a reduir-lo i emmordassar-lo. Van fer servir brides de plàstic que els va donar una de les hostesses i també el van embolicar amb cinta americana. Van haver de desviar el vol fins a Baltimore i quan van aterrar l'FBI se'n va fer càrrec. Ho hem llegit a 20 minuts.
0: I el concurs de culs a Peramola porta cua.
3: Un concurs que formava part de la festa major d'aquesta població lleidatana on es posaven a votació els culs d'alguns dels seus habitants. Una idea que ha provocat reticències i malestar entre alguns veïns. Consideren el concurs incompatible amb un espai festiu segur i respectuós i que cal prevenir actituds sexistes i construir espais lliures d'assetjament. Ho hem vist al portal Bon Dia.
0: Pere Miralles, flamant, guanyador del Menjaflams per tercera edició consecutiva.
2: Sí, és el joc de paraules que
0: flamant.
2: Han utilitzat.
0: Flam-an.
2: Sí, sí. Paraules que han fet servir el diari de Sabadell per explicar qui ha estat el guanyador del concurs Menjaflams de la festa major alternativa de Sabadell. El flamant guanyador per tercer any consecutiu ha estat en Pere Miralles, com dèiem, que a la ronda final ha aconseguit menjar un flam gegant de 805 grams amb rom cremat per sobre.
0: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Avui felicitem l'estrella de la música Pink, que en fa 47, també la mítica actriu Kim Basinger, també celebra avui el seu aniversari, 73 anys, i acabem felicitant l'actriu catalana Laura Conejero, que avui en fa 60.
0: Sant Oral.
3: Sant Adrià i Sant Néstor, també Sant Adela, i avui també se celebra el naixement de la Verge Maria.
0: I acabem el repàs a la premsa en el quios vintage amb Albert Om.
4: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 8 de setembre de 2006, el govern espanyol té una crisi amb la immigració massiva, però aquesta vegada no és a Ceuta, sinó a Fuerteventura. N'han arribat milers amb caiucos i el president Zapatero ha decidit repartir 400 menors immigrants per totes les comunitats. Ara fa 20 anys Jordi Hereu substituïa Joan Clos i prometia ser l'alcalde de la gent. D'aquell dia en queda també el lapsus de Clos a Madrid. En comptes de prometre el càrrec com a ministre d'Indústria, el va prometre com a ministre de Justícia. I acabo amb el Barça perquè avui fa 20 anys el president Laporta signava a Nova York un contracte per portar el nom d'UNICEF a la samarreta. En el discurs va recordar la intervenció de Pau Casals a les Nacions Unides el 1971. Era la primera vegada en 107 anys que el Barça portava un emblema a la samarreta que no fos el seu nom o el seu escut.
6: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
7: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponents i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
9: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carlàs Ponés, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
10: Carlàs canvia, Carlàs repara.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 2:03. Titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Atenció perquè mestres i professors tallen a aquesta hora la Ronda Litoral, la Ronda de Dalt i la Gran Via a l'altura de Can Batlló. Des de la Ronda, Lara García, bon dia.
12: Què tal? Bon dia. Des de la Ronda Litoral, aquí al tall de la carretera, ha començat a
1: de 8 del matí, més o menys veiem una cinquantena, entre una cinquantena i un centenar de mestres, i el que sí que veiem també avui és molta policia. Hi ha unes sis unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Els mestres a aquesta hora doncs llencen petards i criden consignes contra la Conselleria d'Educació. A aquesta hora, com deies, també hi ha talls a la Ronda de Dalt, i també fa uns minuts han tallat la Gran Via a l'alçada de Can Batlló. A les 10 del matí reuniran tots a plaça Urquinaona per començar doncs una marxa fins a la plaça Sant Jaume.
12: Gràcies, Lana. Seguim informant des d'aquí, des de la Ronda de Dalt. Recordem, Ronda Litoral, Ronda de Dalt i Gran Via a l'altura de Can Batlló, Barcelona, tallada. I arrenca així aquest curs escolar marcat per la convocatòria d'aquesta vaga.
13: Comença per a més d'1.600.000 alumnes. El president ja els demanava ahir als convocants des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio un parèntesi.
14: Demano en aquest sentit un parèntesi, també hem començat el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i llavors reunim a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos.
13: La USEC insisteix a no donar un xec en blanc. Per cert, que també avui sabrem els resultats de l'informe PISA.
12: I el jutge Peinado ha citat avui també Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia a judici.
15: També ho comunicarà la seva assessora, rebutja així la petició de les defenses que li demanaven posposar la data. Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació.
12: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
13: La magistrada Maria Tardón hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya i sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol assenyala la jutgessa Òscar Puente, ministre de Transports, ahir a la nit a la SER.
16: Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad.
12: I Protecció Civil activa l'INUNCAT per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i sobretot a partir de demà.
15: En mitja hora les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat a les comarques del nord de la Catalunya central.
12: Ara sí, ho ampliarem amb la previsió del temps de l'Eicordomí. I Penélope Cruz i Javier Bardem presenten avui al Festival de Venècia la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or.
13: L'última vegada que van coincidir a pantalla va ser amb Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen.
12: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
17: Bon dia.
12: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
18: Bon dia.
12: A Tarragona hi tenim el Manel Sastre, bon dia, Manel.
19: Hola, bon dia.
12: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
20: Què tal, bon dia.
12: I arrenquem aquesta ronda de connexions pel país a la Fira de Lleida, on els mestres de Ponent ja es concentren en aquest dia de nova vaga de mestres, coincidint també amb la tornada de l'escola. Noelia.
17: Doncs sí, som aquí a l'aparcament que hi ha tocat a la Fira de Lleida. Ara hi ha una trentena, una quarantena de persones, diria Ricard, i aquest és el primer punt de concentració que ha marcat l'USTEC aquí a Lleida. Des d'aquí aniran a l'estació de trens, que tenim a mig quilòmetre, posa, i aniran caminant, i allà es trobaran tots els que vinguin d'arreu de les comarques de Lleida fins a les 11, quan està previst que comenci la manifestació. Amb aquesta manifestació aniran fins a la plaça de la Paeria, on volen fer una macroassemblea i presentaran les 39 esmenes que s'han presentat des de Ponent, el document amb el qual estan treballant ara. Això en aquest primer dia de curs aquí a les comarques de Lleida, al Pirineu i l'Aran, on comencen les classes 76.000 alumnes.
12: Deies que hi ha unes 20 persones ara, per això, Noelia.
17: Potser una mica més, una trentena, no n'hi ha més. Ara mateix no n'hi ha més.
12: Bé. I més notícies també a la comarca de la Selva, el sector de la restauració de Lloret de Mar. Atenció, perquè alerta que han tingut un mes d'agost més fluix que el passat, Fèlix.
21: Sí, Lloret és el principal destí turístic de Girona. Des del Gremi de Bars i Restaurants expliquen al matí de Catalunya Ràdio que s'han trobat amb menys visitants, amb alguns dels quals són més sensibles al preu de la carta. No hi ha hagut menys clients, però sí que la despesa per persona ha estat menor. Això s'hi afegeix la calor intensa d'aquest estiu, amb menys gent a les terrasses, i també algun mercat internacional com el britànic o del centre d'Europa que han canviat de destí i aquest estiu potser no han vingut tant a la Costa Brava. Això, evidentment, en un matí en el que estarem també a Girona molt pendents d'aquesta vaga de mestres. Aquí a Girona han convocat un esmorzar popular a partir de 8:45. Serà la zona de Fontajau abans d'una manifestació pel centre de la ciutat.
12: I a les comarques de Tarragona, avui pendents també de l'Institut de Recerca Agroalimentària, l'IRTA, que estrena una planta de biogàs al seu centre de Constantí, el tarragonès, Manel.
22: Sí, és la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. La planta transforma cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumirien unes 165 llars. D'altra banda, evolucionen bé els tres tècnics de la URB ferits ahir al matí a l'explosió en un laboratori de pràctiques mentre manipulaven àcid nítric per preparar les primeres pràctiques del nou curs. Avui, al marge d'estar pendents també de l'inici escolar i les mobilitzacions de la vaga de docents, aquí també és notícia la primera línia de bus regular que connecta els pobles del nord del Priorat amb la capital de la comarca Falset i que havien reivindicat llargament veïns i famílies d'alumnes.
12: I a Barcelona estem pendents avui també de Collserola-Marc.
18: Sí, això després que la direcció del parc hagi donat per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Mentrestant ja es treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs, que tot just comença avui. Això avui que, per cert, ha acabat la Festa Major de Sabadell, comença la de Llinars del Vallès, encara és festa a Viladecans, a Berga també festiu, se celebra la gala de Caral, amb ballada de sardanes i es fa també a Manresa la 55a nit de l'esportista.
12: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, gràcies, que tingueu un bon dia.
18: Bon dia. Adéu.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
12: I si heu de sortir de casa a aquesta hora, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui s'activarà el Pla Inuncat, amb previsió de tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Si tot això després d'un dia que serà extremadament càlid també, avui amb màximes de 37, 38 i 39 graus a Ponent. Avui també s'enfilarà molt la temperatura a l'interior de les comarques de Girona per un vent reescalfat. I a la tarda ja tindrem les primeres tempestes Pirineu i Prepirineu, potser en alguns llocs del nord del Pla Lleida. Atenció, però la pròxima matinada es formaran tempestes, possiblement alguns aiguats, al litoral i prelitoral de Barcelona, segurament també al Camp de Tarragona, i ràpidament durant la matinada i demà al matí es poden estendre cap a la Catalunya central i al Pirineu. A més, tindrem una entrada vent del nord i de mestral que farà demà baixar de cop la temperatura.
12: I pel que fa al trànsit, atenció, perquè les dues rondes, com dèiem, estan tallades a causa de les manifestacions de mestres i professors. Maria Fernández Noguera.
23: Doncs sí, trànsit molt complicat a Barcelona aquesta hora, coincidint amb la vaga de docents. La circulació està tallada a la ronda litoral a causa de la protesta de mestres i professors des de poc abans de 7:45 del matí. En concret, el tall és a l'altura de les Torres Mafre, a la Barceloneta. També a la B20, la ronda de dalt està tallada a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, en tots dos sentits. Això provoca congestió en aquesta via i els vehicles es desvien per la sortida 19. I a la ciutat de Barcelona, una altra manifestació talla la Gran Via a l'altura de Can Batlló, a Sants.
24: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
12: 5 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Com cada matí, a aquesta hora, repassem el preu de les coses. Avui, atenció al dels xandalls escolars.
25: Les escoles públiques no tenen xandall escolar obligatori. Les que en tenen és totalment voluntari el fet de comprar-lo. En canvi, les concertades o privades sí que és pràcticament sempre obligatori tenir aquest xandall per fer educació física o anar a les sortides. Són xandalls que no són precisament barats. Sentim la mare d'una nena que va a l'escola concertada a Vilanova i la Geltrú.
26: El preu de l'equipació esportiva, que és d'ús obligatori per educació física i per les excursions, és de 79,13 €. 34 € de la jaqueta o la dessuadora, 29,22 dels pantalons llargs i 15,91 de la samarreta.
25: Hem parlat també amb una família que porta els fills a una escola concertada a les Corts a Barcelona, on els preus són una mica més econòmics.
26: Són 51 € i això és els pantalons llargs més la jaqueta amb cremallera. El xandall d'estiu, 26,5 € i la samarreta de màniga curta, 29 €.
25: I al Granollers, al Vallès Oriental, una escola concertada cobra al voltant de 100 € per tota l'equipació esportiva. Ens ho explica un pare.
27: Els meus fills van a l'escola concertada Sarrató, a Granollers, i aquest curs escolar, l'equipació d'educació física, que inclou jersei, samarreta, pantaló llarg, pantaló curt, té un cost de 94 €.
25: Els nens creixen, els xandalls no, per tant aquestes despeses a vegades s'han de fer cada any.
12: I si tens germans encara ho aprofites, però si no, no.
25: Fiquen pedaços cada any més.
12: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos avui dimarts? Què costa, atenció, una visita mèdica? Ot Serra, bon dia.
28: Bon dia. El sistema de salut assumeix les visites que fem als centres d'atenció primària. Una atenció mèdica no urgent costa 50 € i si és d'infermeria, 35. Si és a domicili i el professional s'hi ha de desplaçar, són 80 i 50 € respectivament. El preu de les visites urgents, els QAP, és una mica superior. Una atenció mèdica urgent són 75 € i si és d'infermeria, 45. Al domicili, 115 i 75 respectivament.
29: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe i jo, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com?
2: no surten les llàgrimes en aquest moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: I a aquesta hora, dos minuts per arribar al punt de les 8 del matí, Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, Ricard.
12: Quin és... Quin és el vídeo més viral del dia, Elisenda? Tira, tira.
4: Doncs mira, hem de posar molta atenció en aquesta noia que escoltarem ara. El seu nom és Kenia Moreno. Sí. I s'ha fet viral després de fer una petició molt concreta a totes les persones que visiten un pacient que està en coma a l'hospital. Escoltem atentament.
5: Por lo menos si yo vuelvo acá en coma, no me pongáis música, ¿vale? Lo dejo aquí dicho ya. Yo paso un infierno porque mi madre, en ese entonces a mí me encantaban los gemelos. Un besito ahí donde estamos. Mi madre me compró el disco y metió una radio ahí con el disco de Lo Mejor Está Por Venir de los gemelos, ¿vale? Me dejó todo el mes, la misma canción en bucle. Las personas que estamos en coma seguimos escuchando, ¿vale?
12: Això són los gemeliers?
4: Los gemeliers, eh?
12: Sí, clar, tu estàs allà amb copa i van fotent la cançolla. Sí, sí.
4: En bucle, un mes, eh? N'hi ha de cançons en el món, t'ha de tocar aquesta,
12: eh? Si toca Resistiré, també no sé si seria una gran cançó, eh?
4: No, horrorós, clar, unes martellades a les temples, Ricard.
12: Sí, sí.
4: Aquesta pobra noia s'havia despertat de desesperació, pobreta meva. Bé, per si un cas tingueu una playlist preparada per ocasions com aquesta, on hi hagi una mica de tot, el Consorci, el Junco, alguna de vos, sí, saps? Que sempre t'alegra el dia, i si no, demaneu als vostres familiars que us posin al matí de Catalunya Ràdio i estareu informats, sí, segurament molt distrets.
12: Però igual ja no desperteu, si escolteu la informació. Gràcies, Elisenda.
4: A tu, adéu, bon dia.

Avui al punt de les 8 del matí, com que és el dia de tornar a l'escola, avui dediquem una cançó a tots aquells que hi torneu amb il·lusió per les novetats i pel que podria ser, i també per posar en valor que a l'escola hi tenim el futur i l'esperança de tots. Senyores i senyors, bon dia! Bon dia!

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, tallades la ronda de dalt en els dos sentits a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i la ronda del litoral a la Ciutat Vella, també en els dos sentits per les protestes dels mestres i professors. Aquest col·lectiu també està tallant la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló en totes dues direccions. A banda d'aquests talls hi ha un accident a la 2 a Cornellà que provoca cua en sentit Barcelona fins a Sant Vicenç dels Horts i un vehicle avariat a la C31 a Badalona amb retencions d'entrada a Barcelona.
0: Primeres protestes, doncs, coincidint amb aquesta jornada de vaga el primer dia del curs acadèmic 2026-27 per a 1.600.000 alumnes. Els sindicats convocants han previst una desena de manifestacions arreu del país i lamenten que el govern no hagi aprofitat l'estiu per posar fil a l'agulla per resoldre el conflicte. El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional Espanyola obre una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. El jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez de Goña Gómez i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data. Preocupació alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna en les últimes hores. Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. Només s'han sentit fortes explosions a Kiev. Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell determina tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat. Més a tràmit la querella dels cantaires expulsats de la Sagrada Família per voler cantar els segadors durant la visita del Papa Lleó XIV. El jutge investigarà si en l'operatiu policial es van vulnerar drets fonamentals i si es van cometre possibles delictes, entre els quals una detenció il·legal. I l'univers Star Trek fa avui 60 anys. Per celebrar-ho, la plataforma Sky Showtime dedica un canal dedicat a la sèrie de ciència-ficció ambientada en la nau Enterprise.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui comença la Champions de futbol. A Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 del vespre amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Córdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maika García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
0: I atenció perquè avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent de Garbí i els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi d'aquest canvi de temps de dimecres.
3: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, més d'un 1.600.000 alumnes comencen avui el curs escolar a Catalunya, un primer dia de classe en escoles i instituts marcat per una vaga de mestres i professors inèdita convocada pel sindicat majoritari USTEC conjuntament amb la CGT Intersindical CNT i COS. A més, s'han convocat una desena de mobilitzacions arreu del país. Un conflicte laboral que dona continuïtat a les protestes de l'any passat per reclamar millores estructurals i laborals per al sector educatiu. Anem cap a un institut escola de l'Eixample de Barcelona per veure com arrenca el curs. Sara Canyete.
4: És un inici de curs atípic amb una vaga convocada i serveis mínims als centres educatius, però avui, després de 3 mesos d'estiu, molts alumnes tornaran a classe i també serà el moment de veure quin seguiment té aquesta jornada de vaga amb els professionals dels centres dividits entre el suport que diuen mantenen a les reivindicacions i el valor simbòlic que saben que té rebre els alumnes el primer dia de classe. De moment, alguns centres se n'han desmarcat i ja fa dies que van avisar a les famílies que avui no s'acondicen secundarien la vaga. D'altra banda, els sindicats crítics han convocat mobilitzacions descentralitzades a 11 territoris. Però més enllà de l'arrencada, els propers dies també seran clau per veure si aquest tornarà a ser un curs convuls o es podrà reconduir la situació. Les declaracions dels últims dies constaten que després d'un estiu que no ha servit per avançar, les posicions es mantenen enrocades. El govern demana ara als sindicats que mantenen les mobilitzacions un parèntesi i els sindicats li responen que no serà canvi d'un xec en blanc i que si no reobren les negociacions i es calendaritzen les seves reivindicacions, hi haurà noves mobilitzacions aquesta tarda.
0: Anem ara a Granollers. Mestres i professors tallen diverses vies de la xarxa viària catalana i es preparen per a més protestes. Marta Vallès.
5: Aquí al Vallès Oriental hi ha una trobada a esmorzar en un punt als afores de Granollers, la capital de la comarca. Una convocatòria on diu que tothom porti xiulets i el que tingui més a mà per fer força soroll. També pancartes i consignes pensades per cridar el que fa mesos que reivindiquen. Òscar Simón, portaveu de l'Austeca al Vallès Oriental.
6: L'any passat vam engegar entre totes i tots un procés de lluita per millorar l'educació pública. Vam aconseguir algunes victòries pel que fa a retribucions inclusiva i tal, però hi ha problemes estructurals que no s'han solucionat.
5: En aquest punt van arribant diferents representants del cos de docents. És un esmorzar de germanor de professors, que veurem com acaba, perquè estem a tocar d'algunes principals vies de comunicació, com l'AP7. També a aquesta hora es troben els docents del Maresme en un punt pròxim a vies de comunicació important. Es troben, en concret, a Mataró, per engegar la protesta aquest primer dia de curs. El Vallès Occidental. La convocatòria és més tard, a les 10 del matí, a la plaça Espanya de Sabadell. Des d'aquest punt sortirà la manifestació de professors en direcció cap a l'Ajuntament de la ciutat.
0: Doncs així comença el curs escolar.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Consell de Ministres aprova avui la desclassificació de tota la documentació relativa a l'entrada massiva de migrants a Ceuta i es podrà consultar a partir de demà mateix. Mentrestant, el govern de Pedro Sánchez insisteix que cap informació advertia de les dimensions de l'acció. Doncs bé, l'Audiència Nacional Espanyola ja investiga els fets. La jutgessa ho considera un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber qui del Marroc ho va impulsar i si el govern espanyol va reaccionar tard. Madrid, Paula Brujats.
7: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
8: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervenció alguna de Marruecos.
7: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents.
0: I el jutge Peinado ha citat per avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, per tant, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria. A Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per haver-se aprofitat suposadament de ser la dona del president del govern espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Ahir Sánchez va passar de puntetes per aquest cas i va tornar a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
9: L'amenaza ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
0: 8 i 9 minuts, preocupació màxima. Alemanya demana la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria de les eleccions de Saxònia-Anhalt, malgrat que públicament s'imposa el discurs de fer un cordó sanitari per impedir-ho, caldrà comprovar si finalment serà així o no. En aquest sentit, el professor de Ciència Política de la UPF, Klaus-Jürgen Nagel, expressava els seus dubtes sobre l'actuació dels partits alemanys. En unes declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, apuntava la possibilitat que algun vot transfugat a la CDU doni al govern de l'Estat federat a l'extrema dreta.
10: És una de les possibilitats que hi ha, que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació del govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Amb aquest escenari, a l'espera d'eleccions imminents a Berlín i Mecklenburg, Pomerània Occidental, el canceller alemany compareixia ahir per declarar-se en estat de xoc. Berlín, Jordi Regàs.
11: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
12: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
11: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín de finals de setembre per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu.
0: Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna després de 3 dies, només 3 de treva. En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov, que ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a la capital ucraïnesa, segons han informat periodistes de l'agència France Press. Les autoritats han informat d'un atac amb míssils i han notificat impactes tant a la ciutat de Kiev com en dos districtes perifèrics. En aquest cas, de moment, no hi ha dades de morts ni de ferits. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev van anunciar durant la visita dels enviats nord-americans a Steve Witkoff i Jared Kushner a totes dues ciutats.
3: 3CAT Info.
0: Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell identifica tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu-compulsiu, que també es diu TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat i, per tant, fer-li un seguiment més proper per mirar d'evitar-ho. La investigació ha seguit l'evolució psiquiàtrica de 199 persones durant més de 19 anys. A través de les dades clíniques i de sistemes d'intel·ligència artificial han establert tres variables molt fàcils d'identificar en consulta que poden augmentar el risc dels pacients en toc de caure en el suïcidi. Ho explica el doctor Cinto Segalàs, psiquiatra de la unitat TOC de l'Hospital de Bellvitge.
13: El fet de que tinguin antecedents familiars, el de que tinguin un trastorn depressiu associat i que hagin consumit o consumeixin substàncies o drogues, no? L'algoritme no et permet calcular el risc per a cada pacient. El que et diu és que aquestes tres variables tenen un pes rellevant en predir la conducta suïcida.
0: Totes les tres condicions es detecten de manera fàcil en les consultes psiquiàtriques d'aquests pacients amb TOC i això pot ajudar a ajustar molt més el tractament.
13: Pues probablement els pacients que tinguin o que presentin aquestes tres variables, fer una entrevista més acurada, preguntar més sobre la conducta suïcida, si algun pacient es verbalitza en algun moment pues, que ha pensat en suïcidar-se a través de la vida o fer una exploració més acurada i potser, per exemple, dissenyar alguna estratègia de tractament més enfocada a tractar aquestes complicacions. No?
0: El trastorn obsessiu compulsiu afecta entre un 1 i un 3% de la població. És molt discapacitant i té un origen en part genètic i també ambiental. I és que, segons assegura el doctor Segalàs, pensaments obsessius en tenim tots, però detalla quan són patològics.
13: Llavors, els pacients el que fan és tota una sèrie de conductes, no?, o rituals o compulsions, per causa d'aquest malestar. És a dir, si tu tens un pensament que et contaminaràs d'una malaltia quan toques el pont d'una porta, el que fas per causa d'aquest malestar és netejar-te les mans, per exemple, no? Si tu tens el dubte de que t'has pogut deixar oberta l'aigua de casa, el que fas és tornar a casa a comprovar si t'has deixat o no l'aigua obert.
0: I afegeix que el TOC es banalitza i per això molts pacients es passen anys patint el trastorn sense un diagnòstic. El govern aprovarà avui el sostre de despesa del 2027 al màxim de diners que poden gastar els diferents departaments per les seves polítiques. Puja 43.000 milions d'euros i creix gairebé un 5% respecte dels pressupostos d'aquest any, són 2.000 milions més. L'increment de la despesa es basa en una millora dels ingressos tributaris i una previsió de creixement de l'economia de l'1,8%.
14: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
15: Tot això només a jugar a les loteries de l'11?
14: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
15: Que bé.
14: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
16: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Info.
0: Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Atenció al trànsit i al transport públic en un dia marcat per les protestes dels mestres. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Doncs problemes aquesta hora pels talls de diverses carreteres per part dels mestres i professors en vaga. Estan tallades l'AP7 a Granollers, la C58 a Sant Quirze del Vallès, la Ronda del Litoral a Ciutat Vella, la Ronda de Dalt a Santa Coloma i la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló. A banda de tots aquests talls, hi ha un accident a la A2 a Cornellà que provoca cua en sentit Barcelona fins a Sant Vicenç dels Horts i un vehicle variat a la C31 a Badalona amb retencions d'entrada a Barcelona. A més, a aquesta hora hi ha les retencions habituals per entrar a Barcelona per la C58 i la C33 des del Vallès i a la B23 entre Molins i Esplugues. La circulació també és densa a l'AP7 a Barberà en els dos sentits i a la C32 de Sant Boi a Gavà. Això és tot. Renovem dades al titular de 8:45.
3: El temps.
11: Avui, últim dia de calorada forta, avui la temperatura novament serà molt alta, valors fins i tot extrems en algunes poblacions, estem parlant de màximes que poden arribar a situar-se voltant dels 38-39 graus. Això pot passar un dia més a Lleida ciutat, també 37 a Tàrrega, les Borges Blanques, Manresa també Igualada poden arribar als 37, al Pirineu xifres de 35 a la Seu d'Urgell, també a Ripoll 37, i on també s'enfilen és a comarques de Girona, on hi ha avís per calor. Estem parlant de l'Alt Empordà, també la Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i la Selva. Aquí doncs, es quedaran les portes en alguna població a les portes dels 40 graus. 38-39, és fàcil que avui s'assoleixin. Molta calor a la tarda, intervals de núvols, i podria arribar a caure algun primer ruixat al Pirineu i també en alguna zona molt aïllada, puntual, de les muntanyes del prelitoral. Serà cap al vespre nit, quan arribin ja alguns ruixats pel Pirineu, Prepirineu, i que localment siguin forts, amb un avís d'intensitat de precipitació cap al Solsonès, també el Berguedà i el Ripollès. Demà sí que cau la temperatura, es notarà, i aquest canvi vindrà acompanyat de ruixats que cauran ja al matí a comarques de Girona, de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, i amb tempestes. Alguna pot ser forta i un avís d'intensitat de precipitació. A la tarda es poden reproduir principalment cap al Pirineu, Prepirineu Oriental, Catalunya Central i al nord-est.
0: Per tot plegat, Protecció Civil ha activat el pla INCAT. Les precipitacions podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a les comarques del nord de la Catalunya Central. De cara a demà, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Mar Ramon és cap de guàrdia de Protecció Civil.
17: Podem tenir doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, la crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem sobretot a la població doncs, que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
0: La baixada de temperatures i les pluges reduiran notablement el risc d'incendi.
18: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: 3cat.info.
0: Un quart de 9 i 4 minuts accepten la querella dels cantaires expulsats de la Sagrada Família per voler cantar els secadors. Un jutjat de Barcelona en més a tràmit la querella presentada per l'entitat Acció Cassandra pels fets el 10 de juny durant la visita del Papa Lleó XIV. Aquell dia uns 600 cantaires van ser expulsats del temple perquè alguns tenien previst cantar els segadors i mostrar estelades. Després els Mossos els van encapsular i allunyar de la zona. Ara el jutge investigarà possibles delictes de detenció il·legal, prevaricació i vulneració de drets fonamentals, entre d'altres. També ha ordenat identificar els comandaments policials responsables de l'operació i conservar les gravacions de les càmeres de seguretat. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta mateixa setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Coincidirà amb els dos mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozos, l'advocada que els representa.
19: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I per una altra banda ho farem en base a la culpa en vigilando, que en dret és... Tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. i això no ha passat.
0: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja han pogut tornar a casa. Entre els que encara s'esperen, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no saben quan podran tornar a la normalitat fins al 2027 en funció de la consolidació del terreny. 3CAT Info. L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Boigues.
20: Aquesta planta transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. No buscarà benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'IRTA, Josep Usall, és el progrés del coneixement científic.
21: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
20: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà.
0: Anem a Girona, els bars, restaurants i cafeteries de Lloret de Mar alerten que aquest mes d'agost ha estat més fluix que el passat. Detecten que els consumidors gasten menys als àpats, que destinen més diners a l'allotjament i que alguns turistes europeus fugen de les onades de calor. Ens ho explica la Laia Claret.
22: Marc Linares Roig, president del Gremi de Bars i Restaurants del municipi de la Selva, especifica que el consumidor és més prudent.
23: Un consumidor molt més sensible al preu, el client mira molt més la carta, compara més, potser abans en una taula demanaven entrants, plats principals, postres i copes, i ara doncs es selecciona molt més el que es consumeix. Jo no diria que hem tingut menys clients, però en alguns casos sí que hem tingut menys despesa per client.
22: També considera que avui dia els turistes passen menys nits que abans al poble i fan més despesa en l'allotjament, i alguns establiments han notat un mes de juliol millor que el de l'agost. A més, hi ha una pèrdua de rendibilitat, asseguren, perquè ha pujat el preu de l'energia, el producte o els impostos, i per guanyar el mateix que abans asseguren que cal facturar més. Les onades de calor també han condicionat el turisme.
23: Fa que molts mercats, com per exemple el britànic o d'altres mercats centroeuropeus, doncs, tinguin informació real de la temperatura i l'humitat d'una destinació i decideixin doncs, directament no triar aquella destinació.
22: Prenen mesures per combatre-ho i des de l'Ajuntament ja han començat a actuar per quan hi torni a haver onades de calor. Algunes de les primeres accions són crear espais d'ombra, més refugis climàtics o naturalitzar zones urbanes perquè els turistes segueixin passejant pels carrers comercials.
3: 3CAT Info.
0: Star Trek, la sèrie de ciència-ficció de la tripulació de l'Enterprise, fa avui 60 anys i la plataforma Sky Show Time ho celebra amb un canal nou dedicat a la saga. Clàudia Roses.
24: La sèrie creada per Jim Roddenberry va estrenar-se el 1966. 60 anys després, Sky Show Time ha posat en marxa un tercer canal per commemorar-ho. Es diu Star Trek Movies i emet les 24 hores 13 pel·lícules de la franquícia. Des de Star Trek la pel·lícula estrenada el 1979 fins a Star Trek Més Enllà, del 2016. El canal se suma a dos espais que la plataforma ja tenia per a les sèries i el canal de ciència-ficció supernatural. Encara hi haurà més novetats. El 18 de novembre arribaran a la plataforma les dues primeres temporades de Star Trek Short Treks, amb capítols els inèdits protagonitzats pel capità Saru, interpretat per Doc Jones, o l'oficial Sylvia Tilly i Mary Wiseman. 60 anys després d'aquell primer viatge, la tripulació d'Enterprise continua creixent.

0: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el Lleó Honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Oscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'exorcista al festival Projecte Ungurt, on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callao.
1: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que porten profunditat als seus personatges. La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'exorcista que la va catapultar a la fama mundial. Així ha rememorat Ellen Burstyn aquell paper decisiu i molt intens.
2: Va ser una experiència que em va canviar la vida, però molt dolorosa, dolorosa físicament. No només va canviar les pel·lícules de terror, que a partir d'aleshores van ser més profundes, sinó també la meva vida. Saps? Aquesta cinta es conserva a la Biblioteca del Congrés a Washington.
1: El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia ja no viu aquí, de Martin Scorsese. També té papers recents molt aplaudits, com l'àvia addicta a les pastilles de Requiem per un somni, de Darren Aronofsky, de l'any 2000, o la seva aparició a Interstellar, de Christopher Nolan, el 2014. I continua en actiu. Ha rebut el guardó coincidint amb l'estrena del curt Flesh Impact, que dirigeix la presidenta del jurat d'aquest any, Maggie Gyllenhaal, on interpreta la Marilyn, que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
2: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta els cotxes van començar a tocar clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
1: Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.

0: Montse Reia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
1: Comença la Champions de futbol d'aquesta temporada amb el debut de Madrid davant l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre, amb un José Mourinho que ahir va exhibir la seva versió més coneguda criticant els àrbitres amb els seus clàssics per què, queixant-se del VAR en el partit de Lliga que van perdre contra el Betis.
3: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento. O no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esa es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
1: El tècnic portuguès es queixa perquè el penal que va fallar Mbappé no es va anul·lar, tot i que, segons ell, alguns jugadors del Betis van entrar a l'àrea abans d'hora. Bernardo Silva, Camavinga i Arda Güler són baixa per sanció, també avui a les 9 del vespre a la Champions, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City són els partits més destacats de la jornada. Mentrestant, el Barça fa aquest matí un últim entrenament abans de debutar a la Champions, demà a casa contra Feyenoord. La plantilla s'entrenarà a les 11 i a partir de la 1 podrem sentir el tècnic Hansi Flick en la prèvia i també algun jugador. Pel que fa a Eric García, es va entrenar ahir amb una màscara protectora a la cara per la fractura al nas que es va fer a partir de diumenge. Eric no pot jugar demà perquè arrossega una sanció de la Champions de la temporada passada. Tornarà a jugar ja el cap de setmana a la Lliga. Justament a la Lliga de Futbol, ahir, Getafe 1, Celta 1, Elx 2, Reial Societat 3. L'ex blaugrana Héctor Fort va debutar amb la Reial i va jugar l'últim quart d'hora. A la segona divisió de futbol, el Sabadell se situa tercer a la classificació gràcies a la victòria 3-2 davant el Còrdoba. Els arlequinats es van avançar amb un 2-0 en només 10 minuts, però els andalusos van empatar 2 a falta d'un quart d'hora pel final. Ja al minut 89, triomf per al Sabadell amb un gol de penal d'Urri. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
4: I aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
1: El Sabadell suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge que ve, l'equip ballesà visita el camp del Mallorca.
2: 3CAT Info.
1: La jugadora de waterpolo, Maika García, denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se del seu embaràs. Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li el contracte un any més. Són declaracions al periòdico.
5: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así... aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
1: Maika García ha jugat al Sabadell durant 32 anys, portava 2 anys sense jugar per procés de maternitat i ara ha fitxat pel Sant Andreu. La selecció espanyola de bàsquet es classifica per als quarts de final del Mundial després de guanyar 59 a 79 davant el Japó. La catalana Mariona Ortiz va jugar 19 minuts i va anotar 5 punts. La jugadora del Munigirona i Anna Martín la van escollir millor jugadora del partit després d'anotar 20 punts.
6: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem? Data Planning.

0: Dos quarts de nou del matí, fem un repàs a les informacions més destacades a aquesta hora d'aquest dimarts 8 de setembre. Primer dia del nou curs acadèmic marcat per la convocatòria de vaga i les manifestacions arreu del país. A aquesta hora diferents protestes provoquen problemes de trànsit. Personem cap a l'equip diari i parlem amb la Mireia Sala. Explica'ns, Mireia, quina és la situació. Bon dia.
1: Bon dia, Carme. Doncs els mestres i professors en vaga estan tallant a aquesta hora la P7 a Granollers en sentit Barcelona i la carretera nacional 2 a Mataró. En canvi, han aixecat el tall de trànsit que havien fet durant una mitja hora aproximadament a la C58 a Sant Quirze del Vallès i també aixequen els talls a la Ronda del Litoral, a Ciutat Vella, i a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet.
0: Recordem que a partir de les 10 hi ha previstes diferents manifestacions a diversos punts d'arreu del país. Mentrestant, el govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre l'Audiència Nacional ha obert una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya, per homicidi imprudent i per organització criminal. Hi ha preocupació a Alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. A partir d'aquesta hora també us explicarem que el Priorat ja disposa de la primera línia de bus regular que connecta els pobles del nord de la comarca amb la capital, en Falset. Era una vella reivindicació veïnal per facilitar els desplaçaments dels estudiants i de tots aquells que han d'anar a Falset per qüestions sanitàries o administratives. I la temporada teatral arrenca un any més amb la ja tradicional gala Catalunya aixeca el teló. El Liceu va acollir ahir un espectacle que va combinar música i teatre amb la presència dels noms més destacats de l'escena catalana. En esports, Montse, què destaquem?
2: Avui comença la Champions de futbol. A Madrid rep l'Inter de Milà a les 9. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. I a segona, el Sabadell se situa tercer després de guanyar i per 3-2 el Córdoba.
0: Avui, molta atenció, últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent de Garbí. Els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Núvola des de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi del canvi de temps que viurem demà dimecres. Dos quarts de nou i pràcticament tres minuts. Com us deien, mestres i professors tallen des de primera hora diverses vies de la xarxa viària catalana i accessos a Barcelona. Un d'aquests talls afecta la P7. Anem cap allà, a Granollers. Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia. Fa aproximadament un quart d'hora, 20 minuts, que està tallada aquesta autopista en sentit Barcelona. Aquí mateix hi ha diversos docents amb pancartes que ocupen les tres vies en sentit Barcelona, amb pancartes que diuen per una educació pública, inclusiva i en català. Intenten explicar als conductors amb el megàfon que si la consellera d'Educació accepta tornar a negociar, doncs que ells marxaran de les vies, deixaran de tallar les vies de comunicació, però que de moment això no és així. Un taüt fabricat amb fusta i cartró, amb la paraula educació, presideix aquesta protesta, també amb consignes de illa i illa volem més plantilla. Aproximadament estaran aquí al voltant d'una hora. Hi ha alguns conductors molt indignats, molt, moltíssim, que demanen explicacions als Mossos d'Esquadra, com ara per què no desallotgen aquesta protesta, que realment no és massa gran, no hi ha massa, una quantitat gaire gran de persones. Altres conductors són més comprensius.
4: Jo ho entenc una mica més, que vulguin molestar i que vulguin tallar les vies importants perquè els escoltin i perquè la gent s'enfadi. De fet, estem tots indignats i volem que arribin a un acord i així posem tots una mica de pressió al govern i també a ells perquè negociïn.
3: Doncs aquesta és la situació ara mateix, les cues que hi ha aquí al sentit Barcelona, a la P7 a Granollers, són ara mateix llarguíssimes, des d'aquí no veig ni tan sols el final.
0: Marta, gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
0: I és que més de 1.600.000 alumnes comencen avui el curs escolar a Catalunya, un primer dia de classe en escoles i instituts, marcat per una vaga de mestres i professors inèdita, convocada pel sindicat majoritari USTEC, conjuntament amb la CGT intersindical CNT i COS. A més, s'han convocat una desena de mobilitzacions arreu del país. Un conflicte laboral que dona continuïtat a les protestes de l'any passat per reclamar millores estructurals i laborals pel sector educatiu. Anem ara cap a un institut escola de l'Eixample de Barcelona per veure com arrenca el curs, Sara Cañete.
5: És un inici de curs atípic amb una vaga convocada i serveis mínims als centres educatius, però avui, després de 3 mesos d'estiu, molts alumnes tornaran a classe i també serà el moment de veure quin seguiment té aquesta jornada de vaga amb els professionals dels centres dividits entre el suport que diuen mantenen a les reivindicacions i el valor simbòlic que saben que té rebre els alumnes el primer dia de classe. De moment, alguns centres se n'han desmarcat i ja fa dies que van avisar a les famílies que avui no secundarien la vaga. D'altra banda, els sindicats crítics han convocat mobilitzacions descentralitzades a 11 territoris. Però més enllà de l'arrencada, els propers dies també seran clau per veure si aquest tornarà a ser un curs convuls o es podrà reconduir la situació. Les declaracions dels últims dies constaten que després d'un estiu que no ha servit per avançar, les posicions es mantenen enrocades. El govern demana ara als sindicats que mantenen les mobilitzacions un parèntesi i els sindicats li responen que no serà canvi d'un xec en blanc i que si no reobren les negociacions i es calendaritzen les seves reivindicacions, hi haurà noves mobilitzacions aquesta tarda.
0: A les comarques de Girona, mestres i professors estan convocats a un esmorzar popular aquest matí a la ciutat de Girona. Després es farà una manifestació i una assemblea a la plaça de la Independència per analitzar la situació del sector després d'un estiu en què, com dèiem, no s'ha avançat gens en les negociacions amb el govern. Anem, doncs, cap a Girona, Fèlix Martín.
6: Igual que el conjunt del país, des de Girona denuncien que es continua lluny de la inversió prevista del 6% del PIB en educació, exigeixen més recursos per a l'escola inclusiva, també per blindar el català, o més concreció en les millores salarials. I afegit això el problema de la calor a les aules, que continua ara al setembre. Recorda el portaveu de l'USTEC a Girona, Robert Pastor.
7: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb un aixafogó que no pots viure, i això s'anirà allargant.
6: Jorge Morales, portaveu de la Intersindical a Girona, afegeix.
8: La paciència ja s'ha acabat. El servei educatiu que estem oferint no és el que hauria de ser. Catalunya sempre havia estat puntera, però avui estem a la cua.
6: Aquest matí a primera hora han convocat a la zona de Fontajau a Girona.

0: el Marroc ho va impulsar i si el govern espanyol va reaccionar tard. Madrid, Paula Brujats.
1: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
2: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervenció alguna de Marruecos.
1: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents.
0: Pendents encara d'Alemanya, hi ha preocupació màxima davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt, malgrat que públicament s'imposa el discurs de fer un cordó sanitari per impedir-ho, caldrà comprovar si finalment serà així o no. En aquest sentit, el professor de Ciència Política de la UPF, Klaus Jürgen Nagel, expressava els seus dubtes sobre l'actuació dels partits alemanys. En unes declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, apuntava la possibilitat que algun vot transfugat de la CDU doni al govern de l'Estat federat a l'extrema dreta.
3: És una de les possibilitats que hi ha, que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació del govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Amb aquest escenari, a l'espera d'eleccions imminents a Berlín i a Mecklenburg-Pomerània Occidental, el canceller alemany compareixia ahir per declarar-se en estat de xoc. Berlín, Jordi Regàs.
4: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
5: Zutiefst schockiert.
6: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
4: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín de finals de setembre per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu.
0: Encara en crònica internacional, Rússia i Ucraïna reprenen els atacs creuats després de 3 dies de treva per la visita dels enviats nord-americans a Kiev i Moscou per reactivar les negociacions entre les parts. Almenys 2 persones han mort i 7 han quedat ferides per l'impacte de projectils en edificis residencials de la capital ucraïnesa. A més, s'han produït diversos incendis a la ciutat. El president Volodymyr Zelensky diu que l'atac ha fet danys en infraestructures bàsiques de la ciutat. L'exèrcit d'Ucraïna també ha intensificat els atacs amb drons sobre territori rus. Almenys 1 persona ha mort i 3 han quedat ferides a la regió russa de Bryansk i també hi ha diversos ferits a la regió de Saratov. Més tensió en el conflicte comercial entre els Estats Units i el Canadà. Donald Trump ha fet una crida al boicot al fabricant d'avions canadencs Bombardier. En un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, el president dels Estats Units ha declarat la fi de les vendes de la companyia al país sense precisar, però, cap més detall de com fer-ho possible. Bombardier ha respost que genera desenes de milers de llocs de treball als Estats Units, també gràcies a una cadena de subministrament de 2.800 empreses arreu del país. L'última amenaça de Trump coincideix amb l'entrada en vigor de nous aranzels del Canadà contra els Estats Units. Són mesures de represàlia en forma d'impostos de fins al 50% a uns 20.000 milions de dòlars de productes nord-americans com acer, mobles o samarretes. El conflicte comercial entre els dos països veïns ha assolit un nivell sense precedents des del trencament de les negociacions de fa 2 setmanes. Una cosa més encara, Sèrbia ha enterrat el criminal de guerra Ratko Mladic com si fos un heroi. Tot i els advertiments de la Unió Europea, el funeral per l'anomenat carnisser dels Balcans s'ha convertit en una exaltació de la seva figura i fins i tot hi han assistit diversos ministres de l'actual govern de Sèrbia. El general serbo-bosnià va morir la setmana passada en una presó de La Haia on complia cadena perpètua per genocidi. Se'l considera responsable de la massacre de Srebrenica del 1995 on van morir més de 8.000 musulmans. Molts serbis se n'avergonyeixen, però d'altres el consideren un heroi i troben empara en l'auge dels moviments nacionalistes.
7: Aquest home va demostrar que era un gran home. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà el món sencer a la Unió Europea.

0: a tots aquells que ens odien o que ens estimen què representa realment aquest home avui.
1: La Unió Europea censura tots aquests actes de glorificació i adverteix que no tenen cabuda ni en els 27 ni en els estats candidats a formar-ne part, com és el cas justament de Sèrbia.

0: El govern ja ha engegat els actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, en destacava ahir el llegat i ho feia d'aquesta manera.
1: Tarradellas establia dues prioritats: la unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
0: El president del Parlament, Josep Rull, el va recordar com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el va posar com a exemple de la defensa de l'autogovern.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: 3CAT Info.
0: Pràcticament 3:15 de matí, fem atenció al trànsit. Avui que hi ha mobilitzacions per la vaga dels mestres i els professors i per veure com està, per tant, la situació a les carreteres. De seguida també la previsió meteorològica. Equip Viari, Mireia Sala, com estan les coses a aquesta hora? Bon dia.
5: Bon dia, Carme. Doncs a aquesta hora els mestres i professors en vaga estan tallant l'AP7 a Granollers en direcció a Barcelona, cosa que provoca bastanta cua en aquest punt. També està tallada encara la Nacional 2 a l'altura de Mataró. En canvi, s'han aixecat alguns dels talls que hi havia des de primera hora, com la C58 a Sant Quirze, la Pata Nord a Santa Coloma i la Ronda del Litoral a Ciutat Vella. Aquestes protestes també afecten la circulació de trens a Lleida, perquè els manifestants estan ocupant les vies 1 i 2 i, per tant, ha quedat interromput el servei de trens en aquesta estació. Però, a banda dels problemes de mobilitat causats per aquestes protestes, també hi ha cues a la 2 de Pallejà a Cornellà, a la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat, a la B23 d'Esplugues a Barcelona, la C32 de Viladecans a Sant Boi, la C31 al Prat de Llobregat i la C31 també a Badalona. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
6: Últim dia de calor intensa, sufocant, amb valors fins i tot que els podem qualificar d'extrems en alguns indrets. Lleida pot arribar als 38 graus, però és que comarques de Girona es quedaran en alguna població a les portes dels 40. Banyoles pot arribar als 39, o Olot, pel vent del sud, que arribarà escalfat. Matí de sol, tarda intervals de núvols, ja pot caure algun primer ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i també de manera molt local en alguna muntanya del prelitoral o de les comarques de Tarragona, molt locals. Al vespre nit sí que s'activen els ruixats, al terç nord, i tres comarques tindran un avís per intensitat de precipitació: Berguedà, Solsonès i també el Ripollès. Demà dimecres cau la temperatura, les xifres més altes es quedaran al voltant dels 30 graus, forta clatellada la temperatura, i aquest temps també, aquest canvi de temperatura n'hi ha acompanyat un canvi de temps, perquè aquestes primeres hores de dimecres ja podran caure algunes tempestes, ruixats forts a comarques de Girona, de Barcelona, Catalunya Central i també al Pirineu i al Prepirineu.
2: Torna al Catalunya Nit.
7: Tornem, però amb un horari nou.
2: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
7: Un informatiu en profunditat.
2: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
7: De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
0: Avui ha entrat en funcionament la primera línia de bus regular que connecta els pobles del nord del Priorat amb la capital de la comarca, en Falset. Veïns i famílies feien anys que reclamaven un autocar per facilitar el transport dels estudiants i de les persones que necessiten accedir als serveis administratius i sanitaris de la capital, Tarragona. Ricard Buigues.
8: L'horari de la nova línia impulsada pel Consell Comarcal s'adapta als horaris lectius. La sortida del bus està programada a 8:15 del matí d'Ulldemolins i l'arribada a 8:15 a l'Institut Priorat de Falset, després de passar per Cornudella de Montsant i Poboleda. El bus de tornada té programada la sortida a 3:00 PM. Està pensat per facilitar la mobilitat a estudiants, però també per apropar la gent dels pobles als serveis que ofereix la capital. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, explica a 3CAT Info que fins ara els alumnes d'estudis postobligatoris tenien més facilitats per anar al Baix Camp a estudiar que a quedar-se a la comarca.
9: Els alumnes de Cornudella, quan acaben quart d'ESO, s'han d'anar al Baix Camp a estudiar. A Falset no poden anar, i a Falset s'ofereix el batxillerat, cicles, mitjans i superiors. Hi ha l'escola d'enologia, no? Una de les escoles d'enologia del país, i no hi havia possibilitat que aquests alumnes poguessin estudiar, a no ser que tinguessin transport privat.
8: El preu màxim del bitllet és de 2,50 euros per trajecte. La tarifa pels estudiants està fixada en 1,50 euros al dia. Avui ha començat una prova inicial fins al 21 de desembre. Durant aquest temps s'analitzaran el funcionament i la demanda amb l'objectiu d'oferir el servei de forma permanent.
0: El Vendrell fa canvis en el sistema de recollida selectiva davant les queixes dels veïns i dels municipis del voltant. Els contenidors intel·ligents instal·lats des de l'abril s'obrien quan un veí s'acostava una targeta. El de rebuig i el d'orgànics només s'obrien els dimecres i els diumenges. Un sistema que ha saltat pels aires a l'estiu amb la irrupció del turisme. Molts optaven per deixar la brossa a terra fora dels contenidors i altres portaven la brossa als contenidors dels pobles veïns. L'Ajuntament de la capital del Baix Penedès ha decidit flexibilitzar la mesura i els contenidors s'obriran sempre i es premiarà amb descomptes a la taxa de residus als que reciclin bé i als que no se'ls apujarà la taxa. A més, els que llencin la brossa a terra poden tenir una multa de fins a 3.000 euros.

0: Catalunya ha aixecat el teló de la nova temporada teatral amb una gala Liceu que ha recorregut un quart de segle del teatre català a través de la música i el teatre. El sector ha celebrat les xifres rècord de la temporada, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació. Entre les dades, la Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí, la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el teló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyi.
2: Sota l'EMA 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor, per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us caixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre. I senyor.
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
5: Pareixeta molt.
1: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
5: Sí. I aigua, aigua, fins que trenqui aigües.
1: D'acord, moltes gràcies.
2: Joan Lluís Bozzo, Ivan Lavanda o Mariona Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
6: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura de Fesebla. Visca el teatre. Moltes gràcies.
2: El sector va celebrar la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
0: El Fòrum Internacional Lumière, el Davos del cinema, convocat pel president francès Emmanuel Macron, reuneix a Sant Pau més de 200 personalitats internacionals entre productors, creadors i distribuïdors del món audiovisual. L'objectiu és treballar com el sector hauria de fer front als reptes tecnològics del futur. En la inauguració del fòrum, Macron ha anunciat la inversió de 1.000 milions d'euros en 5 anys per assegurar el futur de l'audiovisual i ha alertat que davant de la irrupció de la IA cal que hi hagi una regulació de drets d'autors.
7: La intel·ligència artificial pot imitar el que és una creació, però mai podrà transformar la singularitat absoluta del que és la creació humana. Pot fins i tot imitar les nostres emocions perquè desenvolupa llenguatges, però no fa més que copiar les nostres.
0: El fòrum hi assisteix a les màximes personalitats del sector dels 5 continents. I el Serialitzadors 2026, el 13è Festival de Sèries de Barcelona, confirma nous títols que es presentaran al certamen, entre d'altres, Matar a un oso, la segona temporada de Celeste, Android i Eti, l'última creació de Hagai Levy. El festival es farà al CCSB, al Cinemes Movie Arnau, a Aribau, William Lee, a la sala Fenomena Experience del 19 al 28 d'octubre, Montse Pujol.
8: Les sèries originals de Movistar Plus, Matar a un oso, dels germans Jorge i Alberto Sánchez i Celeste, creada per Diego San José i protagonitzada per Carmen Machi, competiran a la secció oficial d'àmbit estatal del festival. Se sumen a les ja anunciades in vitro de 3K i HBO Max i segunda temporada de Filmin. Serialitzadors acollirà 6 sèries d'estrena absoluta a Espanya dins de la secció oficial internacional. A Android, Diane Morgan interpreta un model obsolet d'androide dissenyat per assistir persones de la tercera edat. Es tracta d'una sèrie original de la BBC que ha estat un dels grans èxits d'audiència al Regne Unit. I la secció oficial acollirà també l'estrena d'una altra sèrie britànica, Negocios Turbios, un thriller basat en fets reals on els actors David Teulis i Jason Watkins interpreten dos ciutadans que destapen un desastre ecològic. I des d'Alemanya arriben dues sèries més, a Better Place, un thriller que barreja la ciència-ficció i el comentari social, a partir d'un experiment ètic sobre l'evolució del sistema penitenciari. I també es presenta la provocadora Naked, un drama eròtic i psicològic sobre l'addicció al sexe. La secció internacional també inclou l'estrena de Camarades, sàtira francesa ubicada en una universitat durant les revoltes del maig del 68. I finalment, el certamen acollirà l'estrena Deity, coproducció entre els Països Baixos, Alemanya i França, que suposa el retorn de Hagai Levy, un dels autors més rellevants de la televisió contemporània, creador de títols com En teràpia o The Affair.

0: Montse, Raia, bon dia.
1: Hola, bon dia. Comença la Champions de futbol amb el debut del Madrid avui davant l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre. Barça debutarà demà contra el Feyenoord. Justament ahir, en la roda de premsa prèvia de Madrid, el tècnic blanc, Josep Mourinho, va exhibir la seva versió més coneguda criticant els àrbitres amb els seus clàssics. Per què? Queixant-se del VAR en el partit de Lliga que van perdre contra Betis. En concret, es pregunta per què no van fer repetir el penal de divendres que va fallar Mbappé, perquè creu que algun jugador bètic va entrar a l'àrea abans d'hora. I Kylian Mbappé es postula per a la pilota d'or.
2: Yo siempre, pero posible que haya gente aquí que piensa que soy el mejor del mundo, otra gente que piensa que no. Claro que yo pienso que este año puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero como ha dicho, es los periodistas que van a votar y van a votar para quien piensas es el mejor jugador del mundo.
1: Bernardo Silva, Camavinga i Arda Güler són baixa per sanció al Madrid. També avui a les 9 del vespre a la Lliga de Campions, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City són els partits destacats de la jornada. Mentrestant, el Barça fa aquest matí a les 11 un últim entrenament abans de debutar la Champions demà a casa contra Feyenoord. A partir de la 1 del migdia, rodes de premsa prèvies de Hansi Flick i d'algun jugador. Pel que fa a Eric García, es va entrenar ahir amb una màscara protectora a la cara per la fractura al nas que es va fer a partir de diumenge. Eric no pot jugar demà perquè arrossega una sanció de la temporada passada de la Champions. Tornarà a jugar el cap de setmana a la Lliga. Justament a la Lliga ahir, Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3, amb debut de l'exblaugrana Héctor Ford, amb la Reial va jugar l'últim quart d'hora.
3: 3Cat Info.
1: A la segona divisió de futbol, el Sabadell se situa tercer a la classificació gràcies a la victòria 3-2 davant el Còrdoba. Els arlequinats es van avançar amb un 2-0 en només 10 minuts, però els andalusos van empatar a 2 a falta d'un quart d'hora pel final. I ja al minut 89, triomf per al Sabadell amb un gol de penal d'Urri. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
4: Sempre parlem que, bueno, som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Pues, és una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre, si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
1: El Sabadell suma 8 punts de 12 possibles, és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge que ve, l'equip ballesà visita el camp del Mallorca.
3: 3Cat Info.
1: Una de les millors jugadores de waterpolo, Maika García, denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se de la seva maternitat. Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li el contracte un any més. Són declaracions al periódico.
5: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
1: Maika García ha jugat al Sabadell durant 32 anys, portava 2 anys sense jugar pel procés de maternitat i ara ha fitxat pel Sant Andreu. Des del Sabadell asseguren que la no renovació de García té relació amb el rendiment, la gestió del vestidor i l'arribada de nous talents i no amb la maternitat. La selecció espanyola de bàsquet es classifica per als quarts de final del Mundial després de guanyar 59-79 davant el Japó. La catalana Mariona Ortiz va jugar 19 minuts i va anotar 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, la van escollir millor jugadora del partit després d'anotar 20 punts. Dijous l'equip espanyol jugarà els quarts del Mundial contra el guanyador de l'Austràlia-Itàlia. Encara en bàsquet, de jornada de presentacions als equips catalans de la Lliga ACB, el Barça presenta aquest matí els 11 jugadors que ha fitxat per trencar la sequera de 3 anys sense títols. I a l'Ilerna Lleida presenten el pivot Courcouat. Amb motor, Àlex Palou ha passat pel Top Costa de Catalunya Ràdio després de guanyar fa uns dies el cinquè títol de l'IndyCar.
6: Mai a la meva vida pensava que podria haver tingut aquesta oportunitat, no? Jo al final l'únic que volia era ser pilot professional de qualsevol cosa. He tingut la sort d'estar a on estic, a la IndyCar, i amb el millor equip que hi ha, on em donen sempre oportunitats per seguir lluitant.
1: Palou és a només 2 títols de ser el pilot amb més guardons a l'IndyCar. I en ciclisme, la Volta reprèn avui amb la 16a etapa entre Cortegana i Palos de la Frontera a Huelva.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. Els talls de trànsit per les protestes del sector educatiu marquen l'arrencada de la primera vaga del nou curs escolar. Els sindicats convocants també han previst manifestacions arreu del país a partir de les 10 del matí. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari, bon dia.
1: Bon dia, els mestres i professors en vaga estan tallant a aquesta hora la P7 a Granollers en direcció Barcelona, la C32 a Argentona en els dos sentits, la Nacional 340 a Tarragona també en les dues direccions i la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló. A més, els manifestants han tallat les vies a l'estació de Lleida i ha quedat interromput el servei ferroviari. No hi ha trens convencionals ni tampoc hi pot passar l'AVE, segons informatiu.
0: El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional obre una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. Preocupació a Alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell determina tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat. La investigació ha seguit l'evolució psiquiàtrica de gairebé 200 persones durant més de 19 anys. El sector de la restauració de Lloret de Mar a la Selva alerta que a l'agost els visitants han fet menys despesa en àpats i més en allotjament. Segons bars, restaurants i cafeteries, creix el fenomen de turistes europeus que opten per altres destinacions fugint de les onades de calor. La temporada teatral arrenca un any més amb la ja tradicional gala Catalunya aixeca el taló. El Liceu va acollir un espectacle que va combinar música i teatre en presència dels noms més destacats de l'escena catalana.
2: Esports. Avui comença la Champions de futbol. El Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 del vespre amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Còrdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maica García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del procés de maternitat.
0: I pel que fa al temps, avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent de Garbí i els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi del canvi de temps de dimecres.
3: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, passen 4 minuts de les 9 del matí, és dimecres 8 de setembre del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les protestes amb afectacions a la mobilitat marquen les primeres hores de la jornada de vaga convocada, coincidint amb el primer dia de curs escolar 26-27. Hi ha hagut, per exemple, talls puntuals en punts d'accés a Barcelona i en el cas de Lleida, la mobilització ha arribat a l'estació de tren i ha ocupat les vies. Marxem cap allà, Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
4: Sí, som aquí a les vies on, hores d'ara, la situació és la següent. Els Mossos d'Esquadra que han entrat a desallotjar la vintena de persones que hi havia tallat les vies, ara estan a l'andana i tothom que hi havia concentrat, tant els que han baixat a les vies com els que s'han quedat a l'andana, estan dins l'edifici de l'estació. Per tant, ara mateix tenim aquí aquesta situació de cara a cara, uns a dins, els altres a fora, suposem que els Mossos acabaran sortint en qualsevol moment. Quan les persones que tallaven les vies han pujat cap a l'andana, que ho han fet voluntàriament després que els encerclessin el Zarro, Els Mossos han demanat a tres d'aquestes persones que s'allunyessin del grup. Suposem que el que han fet és identificar-les. Encara no hem pogut parlar amb elles, però sí que hem vist com els demanaven la documentació. I tot això després que els docents es concentressin a primera hora d'aquest matí a l'aparcament de la Fira de Lleida, anessin en manifestació pel pont de Príncep de Viana. Això ha obligat a tallar un dels accessos a la ciutat de Lleida. De fet, fins fa poca estona hi havia tallat Príncep de Viana. I un cop concentrats a la plaça davant de l'estació, han fet aquest moviment, una mica inesperat, d'entrar dins l'estació i acabar tallant les vies. Els han desallotjat just perquè pogués passar l'AVE que s'esperava a les 9 i 2 d'aquest matí, que ve de Madrid i que va cap a Barcelona, però que de moment no hem vist passar. Per tant, es manté aquí aquesta situació, diguéssim, de tensió, tot i que no hi ha crits, ara mateix no hi ha empentes, però sí que tenim els Mossos a dins de l'andana i els manifestants a fora de l'estació. Després el que volen és anar fins a la plaça de la Paeria.
1: Gràcies, Noelia Caselles, des de Lleida. Ja ho saps, micròfons oberts per qualsevol cosa que pugui anar passant.
4: Així ho farem, gràcies.
1: I avui, com dèiem, arrenca el nou curs escolar per més d'un 1.600.000 alumnes d'escoles i instituts de Catalunya. Un primer dia marcat per una vaga de mestres i professors inèdita convocada pel sindicat majoritari, l'USTEC, conjuntament amb la CGT, Intersindical, CNT i COS. A primera hora del matí hi ha hagut talls de trànsit, com dèiem, els principals accessos a Barcelona i vies principals del país, com l'AP7 o la C58. Aquest matí hi ha previstes una desena de manifestacions arreu. Barcelona, Sara Canyete.
5: Bon dia, sí, nosaltres hem vingut a veure com comença el curs aquí a l'Institut Escola Eixample. Aquest és un centre de dues línies i estudien aproximadament uns 400 alumnes d'infantil, primària i secundària, i hi ha aproximadament un cos d'uns 47 mestres i professors. I a aquesta hora ens acompanya la directora del centre, la Isabel Balaguer. Isabel, bon dia.
6: Hola, bon dia, benvinguts al nou curs.
5: És un curs que comença d'una manera molt atípica perquè comença amb aquesta vaga educativa convocada. Quin seguiment pot tenir aquí al centre una mica en aquestes primeres reunions de claustre? Quin és el sentiment que s'ha percebut?
6: A veure, a nivell d'institut, a nivell nostre, se n'ha parlat. El que passa que la vaga és un dret individual i fins que no veiem el dia d'avui no sabrem quin seguiment té. En principi, les mestres i professores el que manifestaven era que per responsabilitat cap als alumnes, que també és un dia molt significatiu cap a ells, doncs es plantejarien com enfocaven aquest primer dia de curs.
5: No sé si heu pogut també tenir una reunió amb les famílies, que després del curs passat doncs moltes ja comencen a mostrar cert neguit o certa preocupació per com pugui anar també aquest curs.
6: Sí, amb les famílies hem parlat, sobretot a l'estat, els cursos que comencen. I 3 i primer d'ESO els hem rebut en reunions i llavors hem pogut enfocar i donar confiança en el nou curs. En principi no estan neguitoses, hi ha una confiança cap al centre important i per tant elles confien en que les coses poden fer amb normalitat.
5: Es deixen efectivitats com les sortides, les colònies, això les molesta? S'han queixat en aquest sentit?
6: És una cosa que ens molesta a tots. Nosaltres com a docents entenem, i per això les hem sostingut durant tant temps a cost zero, perquè entenem que tenen un valor educatiu molt important i que aporten molt als nostres alumnes, en especial en aquells que necessiten més experiències i que necessiten més vivències. Però les famílies en principi entenen què està passant, entenen les dificultats de portar a terme aquestes colònies amb les condicions actuals. Hem sostingut alguns programes que realment afectaven el que era el desenvolupament de les hores de currículum i veurem, la pilota està a la taula del departament per veure com enfoquem aquest tema. No és un no rotund, és a dir, és una qüestió a revisar en funció de com evolucioni el curs, en funció de com anem aconseguint els acords que esperem.
5: Anem a aquest punt, Isabel, perquè a banda de ser la directora d'aquest institut escola, tu també formes part d'AXIA, de l'associació que agrupa els directors de centres públics, i de fet n'ets la vicepresidenta. Tant la consellera Niubó com el president Illa demanaven aquests dies obrir un parèntesi en les mobilitzacions, baixar la tensió perquè aquest pugui ser un curs més tranquil per vosaltres, com associació. Què caldria perquè això pogués passar?
6: Especialment una escolta activa. Les propostes que com a directors els hem plantejat es tenen sobre la taula. Pivoten el mateix que els docents, és a dir, el que pivoten és estabilitat als claustres, poder donar resposta a la inclusiva i aquests recursos que realment aterrin a les aules. I això se'ls va, i les condicions laborals, tant dels docents com dels equips directius. En aquest moment el benestar docent, o la sostenir emocionalment la nostra feina costa molt. I això ja es va posar sobre la taula el mes d'octubre. Han tingut molt temps per poder-ne parlar, per arribar a acords que puguin realment ser significatius, i fins ara no hem vist grans avenços, més que grans titulars.
5: Probablement en aquest curs els directors també sereu clau, sobretot per aquesta funció de mediadors que exerciu de normal i que em consta que el departament us ha demanat explícitament que feu de mediadors entre el departament i els claustres, entre claustres i famílies. Com s'afronta aquest paper?
6: Aquest paper és molt complicat. És molt complicat perquè arribem a un moment en què tot ha estat molt, molt accelerat, amb molta crispació, no s'ha vist cap voluntat real d'escoltar. Com a associació vam posar també a sobre de la taula, en el cap al mes de març o abril, un decàleg de propostes i ens oferíem a treballar plegats amb el departament per poder anar desenvolupant aquelles coses que vèiem que per nosaltres eren signes d'alarma del sistema. És a dir, ser escoltats, ser la clau de volta, que en privat reconeixen que els directors som la clau de volta per fer funcionar el sistema. També l'OCDE ho diu en el seu informe, en l'informe que vam presentar. El lideratge educatiu és la clau de volta perquè puguem donar-li en aquest moment un impuls a l'educació. Tot això no ho veiem perquè, bueno, sí que s'han fet algunes, suposo, trobades amb directors aïllats, però en cap moment a nosaltres com a associació ni se'ns ha preguntat ni se'ns ha rebut.
5: Per tant, entenc, Isabel, que si heu de tenir aquest paper de mediadors, el que demaneu és, per tant, poder tenir una interlocució directa. Quines són, deixem acabar amb aquesta qüestió, quines són les vostres prioritats per com es comença a reconduir la situació del sistema educatiu català?
6: El mes de juliol vam fer una jornada de l'Associació de Directors a Tarragona. Era un mes de juliol amb molta calor, van assistir moltes direccions. Per tant, les direccions estan molt motivades a poder donar la volta i estan molt implicades. De fet, el sistema s'està sostenint per aquesta implicació de molts i molts anys, tant de docents com de directors. En aquell moment, el secretari de Millora Educativa ens va reconèixer que nosaltres érem la clau de volta per poder tirar endavant totes aquestes millores de l'educació. I el president d'ACSIA, el Jordi Satorra, també ho va comentar molt clarament. No volem estar servint els plats que ens presenteu ja cuinats. Volem estar en la cuina de les decisions. Per què volem estar allà? Perquè som els que millor coneixem la realitat de les aules. Som els que millor coneixem les famílies dels nostres alumnes. Per tant, preguntar-nos directament és tenir més garantia d'èxit.
5: Isabel Balaguer, moltíssimes gràcies per haver-nos atès en aquest primer dia de curs. Isabel Balaguer, que és directora de l'Institut Escola Eixample, però també vicepresidenta d'ACSIA, l'associació que agrupa els directors de centres públics. Moltes gràcies per atendre'ns i bon inici de curs.
6: Moltes gràcies a vosaltres i bon inici de curs a tothom.
5: Doncs ja ho veieu, aquí comença així el centre, ara aniran arribant els primers alumnes, els primers que arribaran són els de secundària, després ja aniran venint els més petits, els de primària i infantil, un inici de curs que anirem seguint també des d'aquí.
1: Doncs moltes gràcies, Sara. Nosaltres també volem saber com comença el curs i la incidència de la vaga en un municipi petit amb pocs mestres i pocs alumnes. Per això hem anat fins a Bovera, a les Garrigues, a l'escola Vallmajor. Allà hi saludem l'Estela Bosoms, que té el suport tècnic d'en Ramon Dalmau. Estela, molt bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs aquí han arribat ja els alumnes. La meitat dels alumnes d'aquesta escola Vallmajor, n'hi ha 16, habitualment. Començaran el curs doncs, segurament amb tota normalitat demà. I avui, doncs, aquí la incidència de la vaga també es nota, perquè hi ha menys alumnes, però també perquè la directora i la mestra estan vestides, han vingut amb la samarreta reivindicativa de la vaga, perquè també hi són. Són serveis mínims i volen demostrar d'aquesta manera que també se sumen a les reivindicacions. Han arribat els primers alumnes, han col·locat llibretes, carpetes, bates, han mirat les novetats, s'han pintat l'escola, s'han canviat els llums. Aquestes coses del primer dia estan bastant contents, la majoria volien venir avui. N'hi ha algun que arrufa una mica el nas, però tot doncs molt bé i molt tranquil. Saludem a la Inés, que és la directora. Inés, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: El que dèiem, sou aquí, no vol dir que amb això que no compartiu les reivindicacions que avui s'estan fent sentir a tot el país, eh?
8: Sí, sí, som serveis mínims i per això estem aquí a l'escola, si no, bueno, pues, haguéssim muntat d'una altra manera, però de moment hem d'estar.
7: També coincideix que és el primer dia de curs, que és un dia especial.
8: Sí, la veritat és que hi ha moltes famílies, bueno, de fet el curs passat quan hi havia vaga les famílies no portaven els fills a l'escola però avui al ser el primer dia pues, els nens tenien moltes ganes de començar i no s'han pogut aguantar.
7: Com és l'educació aquí en una escola amb 16 alumnes?
8: Bé, l'educació aquí en una escola petita doncs, és molt més fàcil que en una escola gran. De fet, quan parles amb amigues que estan treballant en escoles grans, pues, fa una mica de por tornar a la ciutat. Ja està.
7: És més proper, no? És tot, no? Tenim també la Montse, és una de les mares que ha deixat aquí dos dels seus fills. Ells tenien moltes ganes. Explica'ns una mica quina conversa s'heu tingut aquestes últimes hores.
9: Doncs ells volien començar ahir, clar. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posau cap a l'escola. Però bueno... Els motius hi són, vull dir, la respaldem, però avui volien vindre sí o sí.
7: Esteu contents amb com funciona, com no, una escola més propera, pocs alumnes...
9: Sí, clar, no es pot comparar, no es pot comparar. Vull dir, el tracte és molt més proper, ja ho veus, aquí és com si fóssim a casa.
7: El Mamadou i el Pere, quants anys teniu?
10: Jo, quasi 10,
11: quasi... Quasi 10, també.
7: També quasi 10. Teníeu ganes de venir, doncs, avui?
10: Cert.
7: Sí, eh?
10: Sí.
7: Trobàveu a faltar els companys?
10: Bastant.
7: Sí, molt bé. Xènia, l'altra mestra, el que dèiem, potser no es noten tant aquí doncs les precarietats que es denuncien, però una mica sí també a l'escola rural.
12: Hola, bon dia. Doncs sí, nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials, per poder així donar un ensenyament de qualitat als infants i respaldem la vaga d'avui.
7: I per últim, també s'acompanya l'Ània, que és una altra mare. Ània, tu originàriament ets de Barcelona.
13: Sí.
7: El teu parell és d'aquí, vau decidir formar la família aquí, doncs, sí. I això també, doncs, per exemple, l'escola, aquest tipus d'escola era un de les raons de pes, no?
13: Sí, tant. Jo que pues, m'he criat en una ciutat gran, no hi ha punt de comparació. O sigui, jo estava en una aula amb 20 o 25, no? I aquí, en tota l'escola, doncs són 16, no?, actualment. Llavors, ostres, és que arriba molt més, no?, l'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. Com ha dit l'altra mare, no?, és com una família al final i estem molt contents.
7: Perfecte. Doncs moltes gràcies. Tenim aquests tres aquí que l'esteu compensant, perquè tenim el Cesc, que no hi ha manera que vulgui entrar a classe. Què li esteu dient?
14: Pues que sàpiga content i perquè jugui amb nosaltres.
7: Clar que sí, veus? Bueno, Cesc, doncs a veure si et convencen. Doncs ja està, fins ho deixaríem aquí, ja ho vegeu, aquí la meitat dels alumnes avui, amb moltes ganes de xerrar, moltes ganes de començar les classes.
0: Molt bé, Estela Busoms, des de l'Escola Vallmajor, a Bovera, a les Garrigues, amb el suport tècnic del Ramon Dalmau, que vagi molt bé aquest primer dia i que s'acabin d'animar els que encara estan amb una mica de recança a l'hora d'entrar a l'escola.
7: Moltes gràcies.
0: Bon dia.
7: Adéu.
0: I nosaltres el que farem ara tot seguit és connectar amb l'equip viari, amb la Mireia Sala, que ens expliqui les afectacions que hi ha al trànsit ara mateix, perquè està sent un dia complicat a causa d'aquestes mobilitzacions. Mireia, bon dia.
15: Bon dia, Anna. Doncs els mestres i professors en vaga encara estan tallant aquesta hora la C32 Argentona en els dos sentits, la Nacional 340 a Tarragona en les dues direccions i la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló. En canvi, ja s'ha aixecat el bloqueig de la P7 a Granollers. Ha estat tallada durant una hora, fins a les 9 del matí, en sentit sud, i ara hi ha uns 8 quilòmetres de cua. A més, els manifestants han tallat durant mitja hora les vies de tren a l'estació de Lleida i ha quedat interromput el servei ferroviari durant una estona. Ara, segons Adif, es reprendrà la circulació de trens, tant de l'AVE com dels trens convencionals. A banda de tots aquests problemes de mobilitat causats per les protestes, aquest matí encara hi ha retencions a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al nus de la Trinitat, a la B23 a Esplugues, a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat de Vallcarca a Pedralbes i a la Ronda pel Litoral, l'altitud del Fòrum a la Barceloneta. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
16: Amb l'Enric Agut.
17: Avui, últim dia de calorada forta, avui la temperatura novament serà molt alta, valors fins i tot extrems en algunes poblacions, estem parlant de màximes que poden arribar a situar-se al voltant dels 38-39 graus. Això pot passar un dia més a Lleida ciutat, també 37 a Tàrrega, les Borges Blanques, Manresa també Igualada poden arribar als 37, al Pirineu xifres de 35 a la Seu d'Urgell, també a Ripoll 37, i on també s'enfilen és a comarques de Girona, on hi ha avís per calor. Estem parlant de l'Alt Empordà, també la Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i la Selva. Aquí doncs, es quedaran a les portes en alguna població a les portes dels 40 graus. 38-39, és fàcil que avui s'assoleixin. Molta calor a la tarda, intervals de núvols, i podria arribar a caure algun primer ruixat al Pirineu i també en alguna zona molt aïllada, puntual, de les muntanyes del prelitoral. Serà cap al vespre nit, quan arribin ja alguns ruixats pel Pirineu, Prepirineu, i que localment siguin forts, amb un avís d'intensitat de precipitació cap al Solsonès, també al Berguedà i al Ripollès. Demà sí que cau la temperatura, es notarà, i aquest canvi vindrà acompanyat de ruixats que cauran ja al matí a comarques de Girona, de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, i amb tempestes. Alguna potser forta, ja n'ha vist, d'intensitat de precipitació. A la tarda es poden reproduir principalment cap al Pirineu, Prepirineu Oriental, Catalunya Central i al Nord-est.
3: Fresca Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
18: Només pel fet de comprar el cupó diari?
3: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
18: Mira que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
19: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
20: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
3: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
22: La història més insòlita de l'11S.
21: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
23: La van desenmascarar en un article a la portada l'any 2007.
21: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa horrible, va fer mal a molta gent.
24: És impostora i no és americana, sinó de classe alta de Barcelona.
25: Per què ho va fer, no?
22: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena demà a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Fresca Info.
15: I abans de la crònica cultural, una última informació. El Consell de Ministres aprova avui la desclassificació de tota la documentació relativa a l'entrada massiva de migrants a Ceuta i es podrà consultar a partir de demà mateix. Mentre el govern de Pedro Sánchez insisteix que cap informació advertia de les dimensions de l'acció, l'Audiència Nacional Espanyola ja investiga els fets. La jutgessa ho considera un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber qui del Marroc ho va impulsar i si el govern espanyol va reaccionar tard.
3: 3CAT Info.
15: Catalunya ha aixecat el taló de la nova temporada teatral amb una gala al Liceu que ha recorregut un quart de segle del teatre català a través de la música i el teatre. Marta Vives.
26: La investigació judicial agafa...
27: I ara sí, fins aquí, la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu...
28: Sota l'EMA 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
29: No us queixeu, oh oh, tot això serà molt guai.
28: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
30: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre. I senyor...
28: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
31: Pareixeta molt, pareixeta molt.
1: D'acord, d'acord.
2: Sí, i aigua, aigua, fins que trenqui aigua.
1: D'acord, moltes gràcies.
28: Joan Lluís Botzo, Ivan Lavanda o Marion Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
4: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura de fer sembla. Visca el teatre. Moltes gràcies.
28: El sector va celebrar la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
5: Esports.
15: Fins a 2:15 amb la Montserrat i a Montse, bon dia.
6: Hola, bon dia. Comença la Champions de Futbol 26-27, la nova temporada, amb el debut del Real Madrid davant l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre. El Barça debuta demà contra Feyenoord. Justament ahir, en la roda de premsa prèvia de Madrid, el tècnic blanc, Josep Mourinho, va exhibir la seva versió més coneguda criticant els àrbitres amb els seus clàssics. Per què? Queixant-se del VAR en el partit de Lliga que van perdre contra Betis. En concret, es pregunta per què no van fer repetir el penal de divendres que va fallar Mbappé, perquè ell considera que un jugador bètic va entrar a l'àrea abans d'hora.
8: Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor.
6: També va parlar ahir Kylian Mbappé, que es postula per a la pilota d'or d'aquest any. Bernardo Silva, Camavinga i Arda Güler són baix a Madrid per sanció. També avui a les 9 del vespre a la Champions, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto Manchester City. Són els partits més destacats de la jornada. Mentrestant, el Barça fa aquest matí a les 11 un últim entrenament abans de debutar a la Champions demà a casa contra Feyenoord. A partir de la 1 del migdia, rodes de premsa prèvies de Hansi Flick i d'algun jugador. Pel que fa a Eric García, es va entrenar ahir amb una màscara protectora a la cara per la fractura al nas que es va fer a partir de diumenge. Eric no pot jugar demà perquè arrossega una sanció de la Champions de la temporada passada. Tornarà a jugar ja el cap de setmana a la Lliga. Justament a la Lliga ahir, Getafe 1-1, Elx 2, Real Societat 3. L'ex blaugrana Héctor Fort va debutar amb la Real i va jugar l'últim quart d'hora.
5: 3CAT Info.
6: A la segona divisió de futbol, el Sabadell se situa tercer a la classificació gràcies a la victòria 3-2 ahir davant el Còrdoba. Els arlequinats es van avançar amb un 2-0 només 10 minuts, però els andalusos van empatar 2 a falta d'un quart d'hora pel final. I ja el 89, triomf per al Sabadell amb un gol de penal d'Urri. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
9: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
6: El Sabadell suma 8 punts de 12 possibles, és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge que ve, l'equip ballesà visita el camp del Mallorca. Una de les millors jugadores de waterpolo, Maika García, denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se de la seva maternitat. Diu que l'han parat la llei, que el club estava obligat a prorrogar-li el contracte un any més. Són declaracions al periòdico.
10: Estava embarazada en 2025-2026, l'última temporada esta, que terminava ara el 31 de agosto, mi temporada. Supuestamente mi contrato debía prorrogarse un año más y yo estaba totalmente tranquila con ese tema. Y bueno, y no ha sido para nada agradable.
6: Maika García ha jugat al Sabadell durant 32 anys, portava 2 anys sense jugar pel procés de maternitat i ara ha fitxat pel Sant Andreu. Des del Sabadell asseguren que la no renovació de García té relació amb el rendiment, la gestió del vestidor i l'arribada de nous talents i no amb la maternitat. La selecció espanyola bàsquet s'ha classificat per als quarts de final del Mundial després de guanyar ahir 59-79 davant el Japó. Jugaran dijous als quarts del Mundial contra el guanyador de l'Austràlia, Itàlia. Encara en bàsquet, jornada de presentacions per als equips catalans de la Lliga CB. El Barça presenta aquest matí els 11 jugadors que ha fitxat aquesta temporada per trencar la sequera de 3 anys sense títols. I a l'Ilerna Lleida presenten el pivot Courcouat. Parlem també de ciclisme. La Volta reprèn avui amb la 16a etapa de 181 quilòmetres entre Cortegana i Palos de la Frontera, a Huelva. El balear Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i segons sobre l'austríac Gal. Carlos Alcaraz, defensor de l'Open dels Estats Units de tenis, juga avui en quarts de final aquesta matinada davant l'estatunidenc Shelton. També Tiafoe Mikkelsen en quarts, el quadre femení. Arina Sabalenka s'enfronta a Noskova.

0: Són 2:15. Avui les notícies més destacades passen per les primeres protestes que coincideixen amb aquesta jornada de vaga del primer dia del curs acadèmic 2026-2027 per a 1.600.000 alumnes. D'entrada, com dèiem, la jornada ha començat amb talls de trànsit. Els sindicats convocants també han previst manifestacions arreu del país a partir de les 10. Els sindicats faran tot de manifestacions i lamenten que el govern no hagi aprofitat l'estiu per posar fil a l'agulla per resoldre el conflicte. Anirem a Girona, anirem a Tarragona i ara connectem amb l'equip viari Mireia Sala per saber com està la situació.
1: Doncs els mestres i professors en vaga encara estan tallant la C32 d'Argentona en els dos sentits i la Nacional 340 a Tarragona en totes dues direccions també. Fa poca estona, però, han aixecat el tall de la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló i des de les 9 del matí també s'ha reobert la P7 a Granollers, on els manifestants tallaven els carrils en sentit sud. Tot i això, en aquest punt encara hi ha 7 quilòmetres de cua. A més, els manifestants han tallat durant mitja hora les vies a l'estació de Lleida i ha quedat interromput el servei ferroviari durant una estona, però ja s'està reprenent la circulació de trens, tant de l'AVE com dels convencionals, segons informa DIF.
0: Més coses. El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional obre una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. A més, preocupació a Alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. I tot seguit, molt lligat també al tema de l'educació, a Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació descarrega l'errada de la Generalitat i de moment no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. I pel que fa als esports, Montse?
2: Doncs destaquem que avui s'engega la Champions de futbol 26-27. El Madrid rebrà l'Inter de Milà a les 9 i el Barça debutarà demà contra el Feyenoord a casa, avui per la Flick. A segona divisió, el Sabadell és tercer després de guanyar ahir per 3-2 davant el Córdoba.
0: I pel que fa al temps, avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent de Garbí i els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, que són preludi del canvi de temps de dimecres. Passen 3 minuts de 2:15. La jornada de protesta educativa a Girona comença amb una convocatòria per esmorzar a Fontejau, on es vol ajuntar la gent per tal de començar la manifestació. Anem cap allà, Girona. Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia. Concentració força tranquil·la a Girona. Cap a 300 persones s'han reunit davant del pont del pavelló de Fontejau amb samarretes grogues i pancartes reivindicatives. És on som en aquest moment. Mestres i professors vinguts d'arreu del territori, com per exemple la Gemma de l'Institut Ardenya de Sant Feliu de Guíxols. Ella reconeix que hi ha molts companys que avui no han vingut i no se sumen en aquesta protesta perquè és el primer dia de curs, però que els donen tot el suport.
4: Sí, és cert, tenim molts companys que avui no seran aquí perquè han considerat que el primer dia no era un bon dia i en realitat ens ho hem pensat, ens ha costat una mica aquesta decisió si avui o no avui, però és el missatge. El missatge és no comença el curs amb normalitat. Si avui haguéssim començat el curs amb normalitat, estem donant el missatge de que tot va bé, no ha passat res, i no és així. No tot va bé, han passat moltes coses i no han passat les que havien de passar.
3: A Girona també s'hi han afegit, s'estan afegint en aquests moments educadors d'infantil, com per exemple l'IMA, que és de la Llar d'Infants Municipal de Lloret de Mar, que concreta també la falta, sobretot de personal, també pels més petits.
5: Obrim un nou curs amb les mateixes condicions, amb 8 nadons per una educadora, amb 13 infants d'un any a dos anys per una educadora, amb 20 infants de dos anys per una educadora, i això és insostenible, i continuem igual, no tenim cap mena de canvi, ni de sou, ni de ràtios, ni d'espai, res de res.
3: La jornada de protesta a Girona començarà ara amb una manifestació després de la concentració que han fet aquí a Fontejau. Al pont de Fontejau hi veiem tres motos de la policia municipal que són els que regularan el trànsit. Aquí s'ha prohibit la circulació en aquest pont que porta cap a la zona de Maristes i Santa Eugènia i des d'aquí doncs aniran en manifestació fins al centre de Girona i acabarà amb una assemblea oberta a la plaça de la Independència. Avui comencen el curs escolar a la demarcació de Girona un total de 116.000 alumnes.
0: Doncs des de Girona aquesta última hora del Fèlix Martín. Fèlix, molt bon dia.
3: Bon dia, gràcies.
0: I de Girona ens anem a Tarragona perquè mig centenar de professors es concentren a la N340. La jornada ha començat amb un intent de tall a l'autovia A27, però els Mossos ho han impedit. Anem fins allà, Manel Sastre, bon dia.
6: Hola, bon dia. Ja som en moviment. Ara mateix aquesta cinquantena de professors de docents estan avançant per l'antiga N340 en direcció a l'Avinguda de Roma per entrar ja cap al centre de la ciutat. És una mobilització que, com dèiem, aplega aquesta cinquantena de professors que ens explicaven que no són més per això, pel mateix que deien els companys de Girona, perquè és el primer dia de classes als centres educatius i molts companys no s'han acabat afegint a aquesta mobilització. Ens explicava el Manel, que és el portaveu de l'Assemblea de Docents aquí al Camp de Tarragona.
7: Bé, som un col·lectiu que som responsable. Llavors els entenem que molts companys i companyes doncs, saben que és el primer dia de curs i si no s'han pogut organitzar, doncs prioritzen l'acollida dels infants i ho entenem. Hi ha altra gent que el claustre és prou gran i entre els companys es podem organitzar i alguns fem vaga. Però sí que creiem que era important començar el 8 de setembre amb una vaga per recordar que les coses cal millorar-les.
6: Aquí hi ha molt desplegament policial, tant al davant com al darrere d'aquesta cinquantena de professors que encapçalen la mobilització amb una pancarta on es pot llegir per una educació pública i de qualitat i inclusiva. Tothom a la vaga general. La intenció és aplegar tot el col·lectiu de docents i mestres que volen participar en les accions d'avui aquí al centre de Tarragona, on faran un petit recorregut pel centre de la ciutat per expressar la protesta i per demanar finalment el govern accepti les seves peticions de ràtios més reals, que hi hagi més professionals també dedicats a l'escola inclusiva i també millores en l'àmbit salarial.
0: Des de Tarragona era l'última hora del Manel Sastre. Manel, gràcies, molt bon dia.
6: Sí, recordar també que hi ha una mobilització aquesta hora que comença a Amposta, a les Terres de l'Ebre, que és un altre punt de concentració dels docents en el dia d'avui.
0: Estarem pendents de tot plegat. Manel, bon dia.
6: Bon dia.
0: I la proximitat de l'hora de convocatòria de les manifestacions ha fet aixecar bona part de les protestes que han marcat les primeres hores. És el cas de Lleida. L'acció ha tingut com a escenari l'estació de tren. Anem fins allà. Noelia Caselles, bon dia.
8: Bon dia, doncs es va tranquil·litzant aquí la situació. Ara ja hem sortit de l'estació de tren i ara el que fa la manifestació que en aquest moment formen aproximadament un centenar, potser

0: patrulles del Zarro els han encerclat i els han fet marxar. Hi ha hagut alguna empenta, però han acabat marxant tranquil·lament. Els Mossos han identificat tres persones, que són els que hi havia baix a les vies, i en concret els tres que sostenien la pancarta. Un d'ells és el Rubén Satorra, amb qui acabem de parlar, que és de l'Assemblea Educativa de Ponent.
1: Sí, el que fèiem avui era una acció simbòlica. És cert doncs, que sí, que hi han hagut tres identificacions, i doncs bé, nosaltres seguirem amb la lluita. Estem convençuts que l'educació necessita una millora per a aquest país, i el que demanem doncs, és al conjunt de les forces polítiques del país que es posin d'acord per un acord de país que faci, que ens porti al compliment de la LEC, de la llei d'educació, i que posin un calendari doncs, per apropar-se a aquest 6% del producte interior brut, que solucionaria moltes coses.
0: I ara, com us dèiem, doncs aquesta manifestació transcorre de manera completament tranquil·la, cridant consignes per aquí per la Rambla Ferran. El destí que estava previst en principi és la plaça de la Paeria, on a partir de les 11 s'hi ha de fer una macroassemblea, diuen, on volen discutir les esmenes que surten d'aquí, de la plana de Lleida.
2: Gràcies, Noé. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Doncs tal com dèiem, avui arrenca el nou curs escolar per més d'un 1.600.000 alumnes d'escoles i instituts de tot Catalunya. És un primer dia marcat per una vaga de mestres i professors inèdita convocada pel sindicat majoritari, l'USTEC, conjuntament amb la CGT Intersindical, CNT i COS. A primera hora del matí hi ha hagut talls de trànsit als principals accessos a Barcelona i vies principals del país, com l'AP7 o la C58. I com dèiem, aquest matí hi ha previstes una desena de manifestacions arreu, des de Barcelona. Barcelona, ens ho explicarà ara el Toni Fortesa, que està a Barcelona, que té dades amb els sindicats. Toni, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, estem aquí a la plaça Urquinaona i estan a punt de parlar ara mateix, a punt de començar aquesta petita roda de premsa abans d'iniciar la manifestació. I tenim aquesta manifestació educativa que comença aquí a Urquinaona i que ha d'acabar a la plaça Sant Jaume a les 11 amb una gran assemblea. Escoltem els representants sindicals que ja estan a punt de començar.
4: Hola, bon dia. Som la representació de l'AEC, l'Assemblea Educativa de Catalunya, i avui el primer dia d'escola, el primer dia de vaga. Estem aquí per començar, diguem-ne, un cicle de protestes, perquè el departament no ha negociat ni pensa negociar i no té solució per una sortida a aquesta crisi educativa, i per tant estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
5: I avui preveieu un seguiment important d'aquesta vaga? O...
4: Bueno, veurem. Veurem el seguiment que hi ha, però no és important el seguiment que hi ha avui, sinó que és el primer dia i és un procés que tirarà més endavant. O sigui, el curs va acabar amb un cicle de vagues i avui comencem un cicle de vagues. Que avui dia... Avui sigui un dia que hi hagi més gent o no, és un procés que anirà durant tot el curs. Per tant, és el primer pas, primer dia de vaga.
5: Perdó, i que responeu a les famílies o part del professorat o dels centres que critiquen que la vaga sigui en el primer dia?
4: Nosaltres estem preocupats, jo també tinc fills que van a l'escola pública, per tant, el que em preocupa és l'educació pública. I estem aquí per això, per defensar-la. Fan dècades de retallades, dècades de... que no donen solució al sistema educatiu, i per tant hem dit prou com a professionals de l'educació i també com a pares i mares de famílies que porten els fills a l'escola pública.
5: Per què s'han encallat les negociacions? És a dir, quin punt hi ha que no us poseu d'acord?
4: Aquí negociacions amb el departament no n'hi ha anat, no n'hi ha hagut des de finals de curs. O sigui, el departament s'ha tancat en banda, no ha negociat amb ningú, no ha convocat el comitè de vaga, i per tant és el departament el que té la pilota a la teulada. Nosaltres estem aquí disposats a negociar, però el departament no ha fet cap oferta ni cap, diguem-ne, passa per poder negociar. Per tant, estem esperant.
5: Els punts quins són?
4: Els punts ja hem recollit, tant nosaltres de l'AEC com els sindicats, estem parlant de més inversió, reduir ràtios, hi ha una sèrie de qüestions que s'han de posar damunt de la taula i començar a parlar-ne, no?
6: Té un nom, eh?
4: Ramon Castells, Assemblea Educativa de Catalunya.
3: Tenim molt les paraules de Ramon Castells, de l'Assemblea Educativa de Catalunya. Ara serà el torn de representant de la CGT.
7: Sí? Així?

0: Guardiola es ve.
1: Bon dia, sóc la Montse Luque, secretària general de CNT Ensenyament. En primer lloc, des de la CNT lamentem la manca de voluntat per part del Departament d'Educació per posar remei a les reivindicacions reclamades per part de la comunitat educativa. I celebrem que aquesta hagi tornat a sortir als carrers un cop més. En segon lloc, volem posar en valor la feina de tots els grups de treball de l'ASC i de les assemblees de base, que estan suposant un salt qualitatiu en aquesta lluita educativa. Confiem plenament que aquest és el camí a seguir, perquè ningú podrà desarticular una lluita que té com a fonament una xarxa d'assemblees de base que continua creixent i construint-se. Per acabar, la CNT tenim clar que la jornada d'avui marca l'inici d'un curs que serà històric, on les treballadores seguirem lluitant per l'educació pública i pels nostres drets laborals. Gràcies.
2: Paraules de la representant de la CNT a la sindicat COS.
3: Bon dia, Gerard Calvera, de la COS. Avui iniciem el curs amb dignitat i amb vaga del conjunt de les treballadores de l'educació, que seguim defensant una educació pública de qualitat, amb recursos i en català. I això ho fem perquè tenim clar que el problema és profund i que va més enllà de les concessions que vam arrencar el curs passat. Això passarà al conjunt dels països catalans. Este cap de setmana hi ha manifestacions a Alacant, a València i a Castelló, que també marcaran un inici de curs combatiu al País Valencià. I què hem vist avui? Avui hem vist com el govern del PSC responia amb l'ús de la força en diferents protestes arreu del territori i com impedia el dret de protesta. Davant d'això, des de la COS volem deixar clar que les treballadores seguirem organitzades en assemblees de centre i claustre a claustre i que seguirem lluitant en un curs que ens ha de portar a la victòria. Gràcies. Gerard Calvera, de la COS.
2: Era Gerard Calvera, de la COS. Ara el representant de la Intersindical també s'acosta per fer la seva valoració.
4: Sí. Marc Martorell, portaveu de la Intersindical d'Educació. Aquest curs comença amb les mateixes mancances que el curs passat. Ràtios massa elevades, manca de recursos, infraestructures molt deficients, un retrocés esfereïdor de la llengua catalana en el si del sistema educatiu, un excés de burocràcia i uns currículums buidats de contingut. Ahir, el president Illa deia que cal respectar el dret a l'educació. És per això mateix que avui som al carrer, president, per exigir-li al seu govern que faci el favor de respectar el dret de l'educació dels infants i joves d'aquest país d'una vegada per totes. Som al carrer per exigir-li al president Illa i al seu govern que en lloc d'invertir els diners públics en promoció del turisme, en macroesdeveniments esportius com la Copa Amèrica, en macroprojectes i casinos, en més i més aeroports, inverteixi en el futur d'aquest país, inverteixi en serveis públics i inverteixi en educació. Els i les docents de Catalunya vam votar que no al preacord. Vam dir que no n'hi ha prou amb el que aquest govern posa sobre la taula i ens vam comprometre a seguir-nos mobilitzant. I precisament això és el que farem durant aquest curs. Ens mobilitzarem més i més fins que aconseguim un sistema educatiu públic de qualitat i en català del qual tots els catalans en puguem estar orgullosos. Moltes gràcies.
2: Era Marc Martorell de la Intersindical. Torna ara a parlar representant de la CGT.
5: Sí. Bon dia a tothom. Jo sóc la Laura Gené, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de CGT Catalunya. Primer de tot, volíem fer un agraïment a les famílies. Sabem que és un dia complicat i per tant volem agrair doncs, la seva col·laboració, la seva comprensió i el fet de, que moltes i moltes famílies ens han fet arribar doncs, el seu suport en la lluita que estem vivint ja el curs passat i tota la que haurem de fer aquest curs. El president Illa, la consellera Niubó han tingut tot l'estiu per convocar el comitè de vaga, per avançar en aquestes negociacions, per avançar en les demandes de més recursos i no ho han fet. Ara a cuita corrents demanen un parèntesi, a cuita corrents demanen seure's a parlar, doncs van tard perquè la resposta de primers de principis de juny per part de tot el personal educatiu va ser contundent. Falten recursos, això no va de sous, el que falten són recursos i ens trobem amb un primer dia de curs en què els acords tant del març com del maig no han revertit l'emergència educativa que estem vivint a Catalunya. Per tant, ens continuarem mobilitzant, tant avui com els propers mesos que venen. Hem de tornar a seure a parlar. Al final, aquestes vagues, l'objectiu que tenen és poder millorar els recursos, poder arribar al 6% com a mínim d'inversió pública en l'educació, que és el que diu la legislació, i hem de poder arribar a acords i hem de poder tornar a les aules amb tots els recursos necessaris per poder atendre a tot l'alumnat d'infants i joves que tenim als centres de Catalunya. Com sempre, a la CGT no convoquem només els docents, estem convocant també el personal d'atenció educativa, estem convocant el lleure educatiu, estem convocant el 03, perquè les escoles són un engranatge. Si una peça falla, falla tot, i és el que ens està passant. No estem posant en marxa aquest engranatge. Parlar de les solucions de l'educació pública en una mesa sectorial docent seria quedar-se en la superfície. Per tant, hem de convocar, el govern ha de convocar el comitè de vaga, s'ha de seure a parlar amb tots els sindicats, amb l'AEC, amb les famílies, però fer-ho amb un pla de treball i amb unes propostes que dignifiquin les aules i que tornin el sentit a l'educació pública de Catalunya. Moltes gràcies.
0: Laura, hi ha algunes escoles que, tot i que subscriuen les reclamacions que feu, van comunicar a les famílies que avui no farien vaga sent el primer dia d'escola. Esteu d'acord amb la posició que han adoptat aquests mestres?
5: Bé, la decisió de fer vaga o no és una decisió individual i col·lectiva. Per tant, nosaltres el que hem de fer és respectar la decisió que prenguin les treballadores, igual que estem treballant colze a colze amb l'AEC des de fa mesos, perquè el model sindical de la CGT és treballar i establir un diàleg constant amb les plantilles, perquè no ens passi el que ja vam veure que va passar, un 85% de la representació sindical signant un preacord que després surt un no contundent. Llavors, entenem aquesta situació, de fet entenem que és un dia molt i molt complicat tant per les professionals com per les plantilles, però hem de fer palès i hem de demostrar que realment el curs no comença amb normalitat. Encara que no hi hagués hagut vaga, el curs no podia començar amb normalitat. Ahir mateix es feien assemblees d'urgència a alguns centres perquè apareixien grups de nou que tan sols no tenien ni docents, ni personal d'acompanyament, ni tan sols horaris o aules assignades. Això és un desgavell i això s'ha d'aturar quan abans.
2: Acabat la intervenció de CGT, ara la Marina Ruiz d'USTEC serà el seu torn.
6: Hola, bon dia, sóc la Marina Ruiz, membre del secretariat nacional d'USTEC, i llavors el que volem és dir que iniciem el curs una mica com el vam acabar, amb una jornada de vaga. Val? La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa. Llavors, nosaltres el que volem posar de manifest és que aquest serà un curs de lluita per l'escola, l'educació pública de Catalunya. I li volem enviar un missatge molt clar a aquesta conselleria. La USTEC ho farà de manera conjunta amb les bases. Llavors, ara només cal remarcar que els objectius i les reivindicacions estan molt clares. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular. L'escola inclusiva necessita, pel seu bon desplegament, finançament, necessita dotacions, necessita recursos, necessitem personal de suport educatiu a tots els centres per atendre la diversitat que tenim ara mateix a les aules de Catalunya. I exactament igual li demanem al govern un compromís ferm per l'educació pública de Catalunya. Cap tancament de línies mentre s'estigui finançant l'escola concertada. Necessitem mesures d'atenció universal per tot l'alumnat, i això passa per la reducció de ràtios a totes les etapes educatives. I no podem deixar de banda el blindatge de la llengua catalana. Necessitem un compromís d'aquest govern amb la llengua. Necessitem que la immersió lingüística del català sigui una realitat a tots els centres de Catalunya. I ara mateix que estem amb aquesta onada de calor, no podem continuar sotmetent els nostres infants i joves
5: a temperatures per sobre els 30 graus. És urgent climatitzar les aules. Per tot plegat, després de veure el col·lapse de la conselleria amb les proves PISA aquest estiu, interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. Gràcies.
0: L'any passat les mobilitzacions i les vagues es van anar escalant. Fer una vaga suposa un esforç. Teniu por de que poder després de tantes mobilitzacions i d'un curs com el passat els mestres desgastin i potser hi hagi menor seguiment en les mobilitzacions d'aquest any?
5: No ens fa por, perquè el que estem veient amb aquest inici de curs és que el professorat, el personal d'atenció educativa, tothom, els treballadors i les treballadores de l'educació continuen patint les mateixes mancances. Llavors han tornat amb molta il·lusió, amb el cor trencat amb aquesta vaga d'inici de curs, però veient que continuen sense tenir els recursos per tirar endavant la seva vocació, la seva tasca educativa, amb la qual estem contents perquè estem fent treball conjuntament amb les assemblees i veiem que hi ha voluntat i fermesa per continuar davant amb la lluita.
7: Quan hi ha docents, també famílies, que creuen que comparteixen les vostres reivindicacions, però que ja n'hi ha prou de vagues, us sentiu interpel·lats, creieu que cal fer també autocrítica per part dels sindicats?
5: Nosaltres estem realment orgullosos de la resposta que hem tingut per part de la societat en general i per part de la majoria de les famílies. Nosaltres entenem que hi ha situacions molt diverses i també ens sentim orgullosos d'aquesta feina que hem començat a fer conjuntament amb les famílies, perquè creiem que això no va ni de salaris ni de condicions laborals, va de la millora del sistema educatiu de Catalunya, i les famílies volen el millor pels seus infants i joves, i nosaltres ho volem pel nostre alumnat.
2: Fins aquí la intervenció dels sindicats. Ara, mica en mica, sí que s'ha anat omplint la plaça Urquinaona. Potser hi ha un centenar de persones amb samarretes grogues a punts per començar aquesta manifestació, que els ha de portar fins a la plaça Sant Jaume.
8: Molt bé, Toni Fortesa, des del centre de Barcelona, moltes gràcies, i ja ho saps, micròfons oberts per qualsevol cosa que pugui passar.
2: Perfecte, així ho farem. Fins ara.
9: Esport.
8: Montserrat, bon dia.
10: Hola, bon dia. Avui s'engega la temporada de la Champions League 26-27 amb la 72a temporada de la màxima competició europea de clubs, la 35a amb el nom actual de Champions League. Una temporada que té el format de fase Lliga per tercer any consecutiu i que tindrà la final, que jugarà a l'Estadi Metropolitano de Madrid el 5 de juny del 2027. Avui és una jornada amb 5 partits d'aquesta Champions, on hi destaca el debut de Madrid davant l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre. El Barça jugarà demà a casa contra Feyenoord. Justament ahir, en la roda de premsa prèvia de Madrid, el tècnic blanc, Josep Mourinho, va exhibir la seva versió més coneguda, criticant els àrbitres amb els seus clàssics. Per què? Queixant-se del VAR en el partit de Lliga que van perdre divendres contra el Betis. Un Mourinho que explica com afronta la nova temporada europea.
11: Però no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar. Pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
10: També va parlar ahir Kylian Mbappé, que es postula per a la pilota d'or d'aquesta temporada. També avui a les 9 del vespre, en aquesta Champions, Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City són els partits destacats de la jornada. Mentrestant, el Barça fa, a partir de les 11, d'aquí una hora, un últim entrenament abans de debutar demà en aquesta Lliga de Campions a casa contra Feyenoord. A partir de la 1 del migdia, rodes de premsa prèvies de Hansi Flick i d'un jugador. I pel que fa a la Lliga, ahir a primera divisió, Getafe 1, Celta 1, Elx 2, Reial Societat 3. L'ex blaugrana Héctor Fort va debutar amb l'equip basc i va jugar l'últim quart d'hora.
9: 3CAT Info.
10: A la segona divisió de futbol, el Sabadell se situa tercer a la classificació gràcies a la victòria ahir 3-2 davant el Còrdoba. Els arlequinats es van avançar amb un 2-0 en només 10 minuts, tots dos gols de Giocaccini, però els andalusos van empatar 2 a falta d'un quart d'hora pel final. Ja al minut 89, triomf per al Sabadell amb un gol de penal d'Albert Torriols Urri. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
9: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima.
10: El Sabadell suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge que ve, jugant al camp del Mallorca. Una de les millors jugadores de waterpolo, Maika García, denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se de la seva maternitat. Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li el contracte un any més. Declaracions a Periódico.
12: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así... aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
10: García ara ha fitxat pel Sant Andreu. Des del Sabadell asseguren que la no renovació de García té relació amb el rendiment, la gestió del vestidor i l'arribada de nous talents i no amb la maternitat. Parlem també de bàsquet. La selecció espanyola jugarà el dijous en quarts de final del Mundial després de guanyar ahir 59-79 al Japó. Avui es presenta la plantilla del Barça amb els 11 nous fitxatges.
13: 3CAT Info.

0: En punt les 10 del matí. A aquesta hora han de començar el gruix de les manifestacions convocades coincidint amb la vaga del primer dia del curs escolar. Més d'un 1.600.000 alumnes tornen a les aules. Les protestes han arrencat ben d'hora amb talls de trànsit i accions que han alterat la mobilitat. Anem a l'equip diari. Situació a aquesta hora. Mireia Sala, bon dia. Mireia Sala, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs ja s'han reobert tots els talls de carreteres i autopistes que han fet els mestres i professors en vaga des de primera hora del matí. L'últim tall a aixecar-se ha estat el de la C32 a Mataró. També s'ha reobert el tall de la P7 a Granollers, la Nacional 340 a Tarragona, la C58 a Sant Quirze, la Pota Nord a Santa Coloma, la Ronda del Litoral a Ciutat Vella i la Gran Via de Barcelona a Can Batlló. A més, aquest matí els manifestants de Lleida han tallat també durant mitja hora les vies de l'estació de tren de la capital del Segrià i ha quedat interromput el servei ferroviari durant una estona. Per ara, la circulació de trens ja està restablerta, segons ha dit.
0: Espanya suspèn l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Matemàtiques i comprensió lectora és on els alumnes treuen més mala nota. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova i el Ministeri d'Educació culpa la Generalitat de la Rada. El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional Espanyola ha obert una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov, que ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien anunciat a totes dues ciutats. Preocupació alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. El govern engega la maquinària per elaborar els comptes de l'any que ve. Avui aprovarà el sostre de despesa, que fixa el màxim que es pot gastar la Generalitat en les seves polítiques. Supera els 43.000 milions d'euros, que és un 5% més que aquest any. L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut el Lleó Honorífic de la Mostra de Venècia per la seva carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 50 anys amb el paper de mare a l'exorcista. Esports. Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui comença la Champions de futbol 26-27. El Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 del vespre amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Còrdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maica García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després de procés de maternitat.
0: Últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més a comarques de Girona pel vent de Garbí reescalfat. Els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, que és el preludi del canvi de temps que ens espera per demà dimecres.
3: Trescat Info. Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona t'acompanya.
5: Bon dia, Argentona. Són les 10 i 4 minuts.
6: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
7: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

0: Bon dia. Avui torna a sonar el despertador, tornen les motxilles, els nervis i les corredisses de primera hora. Comença un nou curs escolar en un dia marcat també per la vaga convocada als centres educatius. Sigui com sigui, avui volem posar els alumnes al centre i desitjar molta sort a tots els nens i nenes i joves de les escoles de l'Institut d'Argentona. Un curs és sempre un nou començament, nous reptes, nous aprenentatges i també noves aventures. Que tingueu un molt bon primer dia, que vagi molt bé el curs i, sobretot, que no perdeu mai les ganes d'aprendre. Bon curs, Argentona! Comencem! I comencem el tic-tac d'avui, 8 de setembre, amb el testimoni d'un alumne de l'escola d'Argentona abans d'entrar a l'escola, abans d'entrar a classe, abans de començar aquest nou curs escolar. Ràdio Argentona ha sortit al carrer per conèixer el seu testimoni.
1: Hola, molt bon dia. Comencem el dimarts molt en...
2: Jofre, tens ganes de venir a l'escola?
3: Sí.
2: Per veure els amics?
3: Sí.
2: Quin curs faràs ara?
3: Tercer.
2: I què vols aprendre, tercer?
3: Tot.
2: Què feu quan hi ha vaga a l'escola?
3: Jocs. Sí, fem jocs i anem al pati.

Avui al Tic Tac parlarem de l'inici del nou curs escolar i de la preocupació de les famílies per la vaga de professors convocada per al primer dia d'escola. En parlarem amb el president de l'AFA de l'Escola d'Argentona. També coneixerem la Núria Pou, una jove estudiant de comunicació audiovisual i artista que ha creat una nova sèrie de podcast dedicada a la cultura artística del Maresme. Es titula Maresme lliure i cultural i l'escoltarem cada divendres a 11:15 al Tic Tac. Avui encetem també la nostra roda d'associacions, un espai que ens permetrà conèixer de més a prop les entitats de la vila. La primera visita és la d'Agustí López, president de l'ANC a Argentona. I tot seguit recuperarem una entrevista que la directora de la ràdio, Maria Rosa Martínez Planet, ha enregistrat amb el membre de la Junta del Consell per a la República Argentona, Antoni Soy, i el mateix Agustí López de l'ANC Argentona. Tots dos ens expliquen les activitats que les dues entitats han preparat en motiu de la diada d'aquest divendres. I a 12:15, avui dimarts, encetem també Alimenta't amb Ciència, un projecte de divulgació científica en català que neix amb l'objectiu de combatre les fake news i la desinformació en l'àmbit de la nutrició i la seguretat alimentària. Avui descobrirem una cosa que probablement molts ens hem preguntat alguna vegada. Cal llençar el líquid de les conserves? I com cada dia acabarem el nostre programa d'avui repassant les efemèrides de tal dia com avui.

0: Bé, doncs, tot això és el que avui parlarem en el programa Tic Tac de Ràdio Argentona i comencem els serveis amb el temps. Avui fem un cop d'ull al temps d'avui, però el dia començarà amb cel serè i molt de sol. Les temperatures aniran pujant ràpidament. A mig matí ja arribarem als 30 graus i durant la tarda podrem assolir una màxima d'uns 31 graus. Així doncs, jornada de calor i sense pluja a la vista. De fet, la previsió no contempla precipitacions al llarg del dia. Pel que fa al vent, serà fluix a moderat, amb velocitats que arribaran als 15 km per hora durant les hores centrals del dia. A partir del vespre, però, el vent perdrà força. I atenció al canvi de temps al final de la jornada. Durant el vespre començaran a aparèixer més núvols i el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat, sobretot a partir del vespre i durant la nit. En resum, avui sol, calor i cap pluja amb temperatures que arribaran als 31 graus. I a mesura que avanci el dia, els núvols aniran guanyant terreny. I ara que coneixem la previsió del temps d'aquí a Argentona, passem a conèixer quina és la previsió del temps de la resta del territori.
1: Hola, molt bon dia. Comencem el dimarts molt encalmat. Cel majoritàriament assolellat arreu, que es mantindrà al llarg del matí, a excepció del litoral i prelitoral, on hi ha alguns núvols mitjans, tot i que també n'arribaran progressivament alguns d'alts per ponent. Novament, la matinada ha estat càlida i la mínima ha pujat al terç sud. A l'àrea metropolitana de Barcelona, en canvi, ha baixat lleugerament i a la resta del país s'ha mantingut amb poques variacions. S'esperen alguns canvis a partir del migdia, tot i que la calor es mantindrà intensa i es podran assolir els 36 a 39 graus a la depressió central i també a l'interior de les comarques gironines, on hi bufarà un lleuger vent de sud-oest. A la tarda creixeran nuvolades d'evolució al Pirineu, que podran deixar algun ruixat al Pirineu Oriental i al Prepirineu al final del dia, i no se'n descarten alguns aïllats al prelitoral sud. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

I ara passem a parlar del trànsit. Bé, s'ha de dir que hi ha hagut forces complicacions, complicacions importants a la C-32 a Mataró en sentit Barcelona. La ciutat ha quedat afectada, hi ha hagut 5 quilòmetres de retencions amb problemes també a la C-60, especialment a l'enllaç amb la C-32 Argentona. Sembla que ara la manifestació que s'havia convocat a l'autopista ha estat desallotjada i, per tant, no hi ha retencions, però sí que hi ha un trànsit molt dens.

D'altra banda, també hem de dir que a Cabrera de Mar, a la B502, té la calçada restringida entre els quilòmetres 1 i 1,8 en sentit nord, en el tram que connecta Cabrera de Mar amb Argentona. També hi ha afectacions a la B682, a Malgrat de Mar, on es fan treballs de manteniment i la calçada està restringida en tots dos sentits durant 2 quilòmetres. A la BP5002, al terme de l'Ella, hi ha diversos treballs que afecten la circulació. Hi ha obres per a la construcció d'una rotonda a l'accés a la C32, així com treballs de neteja en un tram de més de 14 quilòmetres. També hi ha treballs de jardineria, tot i que aquests es fan en horari nocturn entre les 10 de la nit i les 6 del matí.

Ara fem un cop d'ull a la portada de La Vanguardia, que avui posa el focus en la crisi migratòria de Ceuta i en el resultat electoral a Alemanya. A Ceuta, la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha obert una causa penal per investigar l'entrada massiva de migrants dels dies 30 i 31 de juliol. La magistrada considera que els fets podrien haver suposat un atac greu contra la integritat territorial de l'Estat i investiga, entre altres qüestions, si hi va haver una actuació organitzada i una possible participació de forces marroquines. La investigació també haurà d'aclarir les circumstàncies de les morts produïdes durant aquesta crisi. Pel que fa al periòdico, la policia reclama a Rabat que identifiqui els 21 líders de l'assalt. Les autoritats espanyoles volen que el Marroc col·labori en la identificació de les persones que haurien encapçalat l'entrada massiva de migrants. La petició posa el focus en els responsables de l'assalt i en la necessitat d'aclarir qui hi havia darrere dels fets. La policia considera clau poder identificar aquestes persones per determinar-ne les responsabilitats. És una informació que torna a posar sobre la taula la situació migratòria i la cooperació entre Espanya i el Marroc en el control de les fronteres. El diari Ara centra el seu focus en l'anàlisi de la vaga dels docents que coincideix amb la publicació de les qualificacions PISA, posant en relleu l'error tècnic que impedeix que els resultats catalans d'enguany es puguin comparar amb altres territoris. En l'àmbit de la immigració, la Fiscalia avala que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La investigació fa referència als fets relacionats amb l'arribada de migrants a la ciutat autònoma i haurà de determinar si hi ha indicis de responsabilitats que siguin competència de l'Audiència Nacional. El canceller alemany Friedrich Merz ha admès estar profundament commocionat pel resultat de les eleccions a Sachsen-Anhalt i ha qualificat la derrota de la CDU com la més greu que ha patit el partit en anys, fins i tot en dècades. El resultat obre també un important debat sobre el futur del cordó sanitari que fins ara ha mantingut la AfD fora del poder. I acabem el repàs de la premsa amb el Punt Avui, que obre la portada amb la tragèdia dels atemptats de l'11 de setembre. El diari titula Ferida oberta, 25 anys després de l'11S. La portada recorda que un quart de segle després dels atemptats, les ferides i els mals derivats d'aquella tragèdia continuen creixent amb conseqüències que encara avui es fan notar. I en l'àmbit polític, el diari destaca també els aparadors presidencials amb una mirada a l'activitat dels presidents i de la seva projecció pública.

I després del repàs dels principals diaris catalans, el que fem és repassar els titulars de les notícies que afecten aquí a Argentona. L'Institut d'Argentona arrenca el curs amb prop de 780 alumnes i estrena un pla d'actuació davant les onades de calor. El centre consolida projectes amb el Batxibac, la diversificació curricular o el PFI a Sant Miquel del Cros i posa en marxa el nou programa CIE de suport intensiu per a alumnat amb discapacitat intel·lectual. Les escoles d'Argentona comencen el curs amb prop de 800 alumnes i sense colònies ni sortides de tot el dia. Les direccions dels centres, amb el suport de l'Ajuntament, han pactat suspendre les activitats que impliquin desplaçaments fora del poble a causa de les mobilitzacions del professorat, tot i que es manté el tradicional viatge de sisè de final d'etapa. La cistella a casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per a persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. El pròxim divendres 11 de setembre, tot i ser festiu, comptarem amb el mercat setmanal al carrer Gran i la plaça Nova. Des de fa alguns mesos, l'Ajuntament aposta per mantenir les parades els dies festius, per així donar a conèixer el mercat i també donar servei a aquelles persones que habitualment no hi poden assistir els dies laborables.

I ara toca el torn de l'agenda. Aquest dijous comencen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Els Amics del Ball de Salou organitzen una ballada de sardanes amb la Cobla Moreneta. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Nova. Divendres 11 de setembre la Diada començarà amb la 51a trobada de plaques de cava al costat del tramvia. Hi trobareu els Amics de les Plaques de Cava del Maresme a partir de les 8 del matí. L'ANC i el Consell per la República organitzen, com cada any, els actes més reivindicatius de la Diada. A partir de 3:15 del matí, concentració a la plaça de l'Església i tot seguit toc de sometent. A continuació, anada cap a la plaça Ballot, a l'ofrena floral, que començarà a les 11 del matí. Les autoritats i entitats de la vila commemoraran aquesta jornada amb una ofrena al monument de Rafael Casanova i Comas. Després, concert amb Blat Paua i Vermuts. El mateix divendres 11 de setembre, però a la tarda, l'ANC i el Consell per la República organitzen l'anada a la manifestació de Barcelona. L'autobús sortirà del camp de futbol a 3:15 de la tarda. Aquest diumenge, 13 de setembre, el Viver d'Argentona obre les seves portes amb una nova edició de la Festa del Viver, una jornada amb activitats per a tots els públics i amb entrada gratuïta. Al llarg del matí hi haurà visites guiades pels jardins, exposicions, tallers familiars, música i sardanes. Una proposta per descobrir el patrimoni, la cultura i els espais del Viver d'Argentona en una jornada oberta a tothom.

0: Comença un nou curs escolar i un any més les famílies afronten el retorn a les aules amb reptes i preocupacions. A l'Escola d'Argentona aquest inici de curs estarà marcat també per la vaga educativa convocada per al 8 de setembre i per les possibles mobilitzacions que es puguin produir les properes setmanes. Per parlar de com es presenta aquest nou curs, de les reivindicacions del sector educatiu i també de la feina que fa l'AFA al centre, avui conversem amb el seu president, en Xavier Corrales. Hola, bon dia, Xavier.
1: Hola, bona tarda.
0: T'agraïm moltíssim que hagis vingut aquí als estudis de Ràdio Argentona per parlar a nosaltres de com afronteu l'AFA de l'Escola Argentona, el nou curs escolar, especialment perquè hem convidat també la resta d'AFAs de les escoles d'Argentona i de l'Institut i no han respost a la nostra invitació i, per tant, t'ho volem agrair, Xavier. Comença un nou curs amb una vaga convocada per al 8 de setembre. Quin curs preveu l'AFA de l'Escola d'Argentona? Com el veieu, aquest curs? Amb un començament ja...
1: Sí, aviam, a nivell personal és tot just el segon any del que seria el meu mandat, si en diem d'alguna manera. Així que jo ho afronto com un... O sigui, com a president en el meu mandat d'assentament, no? Perquè per mi l'any passat tot era nou encara el que comentaves de la situació de la comunitat educativa que està amb aquestes reivindicacions, doncs, home, esperem que més... jo espero que s'arribin acords i que sigui un curs diferent. De moment començarem amb ja forts amb vagues des del minut zero i crec que, bueno, és un repte i com afrontar el com ens afectarà, no? com a famílies, sobretot als alumnes, a algunes d'aquestes, bueno, de les mesures de protesta que tindran els mestres o tota la comunitat educativa, com sigui.
0: Les famílies enteneu els motius de la mobilització?
1: Aviam, jo és el que t'ho comentava fora de micro, que sóc un representant de les famílies, però ara l'opinió et donaré la meva opinió personal. És impossible copsar els sentiments de totes les famílies, ja que una associació de famílies és tan diversa com totes les seves veus, que són totes les famílies d'alumnes que l'integren. Jo crec que el sentir general és que s'entenen les reivindicacions, que es comparteixen fins i tot, però hi ha certes mesures, doncs, que fan que sigui més difícil d'anar tots a una amb les reivindicacions, si més no.
0: Tot... Sí, esteu d'acord amb certes reivindicacions, és a dir, amb les queixes que es fan?
1: Jo no crec que hi pugui haver-hi cap família que tingui alumnes escolaritzats a l'escola pública que no pugui comprendre o que no pugui compartir la lluita per unes millors condicions de l'educació. És quelcom que jo trobo que és de calaix. Aleshores, compartir-les i comprendre-les és evident que jo crec que, si més no, la majoria de les famílies segur que les entenen i les comparteixen.
0: Els professors es queixen, per exemple, de les ràtios. Aquí a l'Escola Argentona les ràtios també són elevades.
1: Tenim el... O sigui, històricament entenc que sí, que les ràtios han estat elevades i ara s'està donant una situació que és per la baixada de natalitat o la baixada demogràfica, s'està baixant, però s'està baixant d'una manera...
0: Natural,
1: exacte. No perquè
0: s'hagin pres mesures ni res.
1: Exacte, perquè des del departament o no, s'hagin pres mesures per a posar-hi remei. Entenem.
0: Quants nens per aula hi ha, més o menys?
1: Doncs, a veure, per experiència pròpia, ara mateix infantil... O sigui, jo tinc una criatura que ara passa a primer de primària i una que farà I4. És a dir, tinc un cas de primària i un cas d'infantil.
0: Infantil, sí.
1: I estan doncs, entre uns 20-22 alumnes. Ara mateix crec que la d'I3 serà 16 alumnes.
0: O sigui, allò que deies de la baixa natalitat.
1: Bueno, justament sí, però o sigui, aquest any s'ha donat... És que venim de dos cursos complexos. L'any anterior, o sigui, el curs anterior a aquest que comença ara, es va, diguem, perdre una línia d'ensenyament a les escoles d'Argentona. Abans teníem una situació on les fonts i l'escola d'Argentona s'anaven tornant anualment una línia, o sigui, eren quatre línies. L'escola Bernat Deurriu de Meia sempre en té una per curs, i l'escola de les Fonts i l'escola Argentona, perdona, no volia deixar fora el cross, però en el nucli urbà, que diem. I l'escola de les Fonts i l'escola Argentona anaven tornant a aquesta tercera línia, que anava ballant entre els dos centres. L'any anterior, aquestes quatre línies van veure reduïdes en tres. Aleshores, en teoria li tocava a l'escola d'Argentona tenir aquesta segona línia. No es va donar. Aleshores, és aquesta situació que et parlo, de que en el curs del meu fill, precisament, estan en una ràtio gairebé 20, 20, 21, sí, crec. I en aquest nou curs escolar s'ha recuperat aquesta línia que s'havia perdut, perquè hi ha hagut com un increment de natalitat, justament en la tendència, doncs, just aquest curs escolar es veu que la natalitat va pujar una mica. Aleshores s'ha com recuperat, i per això aquesta ràtio més baixa ara mateix en el curs d'I3 en particular. Aleshores, el que dèiem és, clar, les ràtios són altes, es aniran reduint amb el temps per aquest factor natural de baixada de natalitat, però és el que dèiem, no perquè s'hi estigui fent un esforç explícit des del departament.
0: També es queixen els mestres que tenen una gran varietat d'alumnes i que, esclar, es troben sols en una classe, posem de 20 alumnes, però amb moltes diferents necessitats, no?
1: Sí, exacte. Entenc que avui en dia, ha canviat potser avui en dia doncs, es diagnostiquen més diversitats funcionals o com d'educació, o sigui, diversitats d'aprenentatge. I entenc que el que es busca és tenir plans més adequats a cada tipus d'alumnat, basats en les seves necessitats. Llavors entenc que sí, que part de la demanda és que també atendre aquesta diversitat i aquesta complexitat és molt difícil amb els recursos que hi ha actualment.
0: Per tant, com dius, hi ha una comprensió per part de l'AFA de les reivindicacions dels professors, però potser, que em deies, la manera de queixar-se.
1: Hi ha mesures que costen de... per posar... A veure, jo crec que en la que més he copsat jo, per exemple, el neguit, és en aquesta negativa, o bueno, negativa, sí, a fer sortides, excursions fora del municipi o a fer colònies.
0: Sembla que sí que s'han posat d'acord les diferents escoles d'Argentona i l'Institut per no fer colònies i tampoc fer sortides de tot el dia, només sortides que es mantinguin dins l'horari lectiu.
1: Sí. I les colònies de sisè crec que es mantenen.
0: Exacte,
1: sí.
0: Les colònies de sisè es mantenen. Mm-hmm. Vosaltres això no ho trobeu correcte?
1: Aviam, jo, o sigui, ara és això el que et deia, et diré la meva opinió personal, però vull dir que és una mica el que he copsat. Aquesta és una mesura, per exemple, que costa una mica de compartir, ja que, és a dir, quan l'únic afectat, o sigui, a mi, per exemple, personalment, no m'afecta tenir més dies amb les colònies, tenir un parell de dies que no surten els meus fills, a mi no m'afecta, però en els meus fills segurament sí.
0: O sigui, si perquè no els perjudicats.
1: És una cosa que l'esperen en tot l'any. Aleshores, quan la mesura a qui més perjudica és a la criatura, a l'infant, és més difícil d'alinear-s'hi. N'hi ha d'altres, per exemple, o sigui, jo crec que començar el curs, per exemple, d'I3, on hi ha una adaptació, on hi ha molts pares, o alguns, almenys que jo conegui, que ja planifiquen la seva vida laboral, per exemple, per agafar vacances, per poder atendre aquesta necessitat que se'ns comunica des del centre de fer aquesta adaptació, doncs començar ja el primer dia d'escola amb una vaga on no saps si el professor d'I3 estarà o no estarà, perquè té el dret a vaga, òbviament, això és un dret, no, no ens hi podem ficar. Doncs són petites mesures de protesta que costen d'entendre certes...
0: Que tenen potser un efecte més rellevant.
1: Exacte.
0: No?
1: Jo entenc que és el poder que tenen de negociació i que l'han d'exercir, com es fan totes les vagues, però és natural que certes... que famílies els costi de comprendre aquestes
0: mesures de coacció. Però l'AFA de l'Escola d'Argentona, en aquest cas vostre, teniu una bona relació amb l'equip docent per parlar d'aquestes qüestions?
1: Sí, en general, almenys jo el que vull que sigui el meu mandat és més de treball en conjunt i que més que frontista, o sigui perquè crec que no és molt més constructiu això, treballant en aquestes reivindicacions conjuntament que no d'una manera enfrontada, no l'entendria.
0: I quines així. Explicacions us han donat quan els hi heu plantejat doncs, la vostra preocupació, en aquest cas dels nens de P3, no?
1: El que començaríem el dia 1 amb vaga, a final del curs anterior, no ho sabíem, aleshores tampoc no hem tingut cap reunió de treball amb l'equip directiu, però entenc que és una cosa a nivell... que tampoc és una cosa que s'hagi decidit a nivell de centre, és una cosa que es decideix a nivell de comunitat educativa globalment i és això. Potser no s'ha tingut en compte aquest petit incís que et dic de l'adaptació dels d'I3, però jo, com que a mi m'ha arribat d'alguna família, doncs per això la poso aquí de manifest.
0: Parlant ara, deixem de banda, doncs, perquè ja veig que aquest nou curs escolar comença amb una mica així de l'expectativa, doncs, com anirà, comença amb el peu, però vaja...
1: Jo crec que també una de les sensacions, almenys aquesta sí que és personal, és que s'han deixat les coses com...

0: de la gent està de vacances i...
1: No s'aconseguin res.
0: No,
1: perquè les vagues ja van començar el curs escolar passat i Déu n'hi duret la quantitat de dies que no hi va haver classe. I ara sembla que torna a la mateixa, el mateix tarannà.
0: Jo personalment esperava que pogués haver... Jo sóc optimista en general, jo crec que s'arribarà a acords, però, home, hagués estat millor que abans de començar, de l'inici del curs escolar, que just tornant a aquesta situació en la que ja vam estar el curs anterior i que si no se soluciona es preveu un nou curs difícil.
1: És complicat, sí. Comença amb mal peu, vaja.
0: Sí, una mica sí.
1: I és la llàstima, això, que els principals perjudicats són els alumnes, els nens. Ara parles dels petits, de 3 anys, però després també hi ha els nens, que els estudiants de batxillerat, per exemple, no?, que s'han d'anar preparant per, per la selectivitat. I bé, tot és un... bé, a veure com evoluciona.
0: Aviam,
1: a nosaltres ara ens agradaria per això saber una mica l'AFA, l'Associació de Pares i Mares de l'Escola Argentona, quines activitats porteu a terme durant l'any a l'escola?
0: Doncs, aviam, jo crec que les AFAs en general estan fent moltes tasques que la gent no... potser no li arriben.
1: Per això estem però, aquí ara, sí. També, per fer-ho saber.
0: Però realment les AFAs estan, per exemple... tot el que és contractació del servei de menjador, per exemple, i monitoratge, porta l'AFA, les extraescolars que es fan al centre, en general també les coordina o fins i tot les organitza majoritàriament l'AFA. Es realitzen, òbviament, activitats per integrar el que seria les famílies al centre, com, jo què sé, l'activitat com més paradigmàtica d'això que et dic és la festa d'escola, però és de la festa de l'escola, però se'n fan d'altres. Bueno, també tenim representació al Consell Escolar, tant municipal com de centre, on doncs, s'arriben, doncs, en el cas del municipal, s'arriben acords municipals, com el que et comentava d'aquesta línia que va ballant, per exemple, s'ha establert un acord de poble perquè es mantingui aquesta correspondència d'on balla segons com aquesta línia, perquè hi ha hagut tota una problemàtica aquest any, perquè la major... O sigui, hi havia més preinscripcions en un centre que l'altre, aleshores les famílies tenien doncs aquesta reivindicació de que la línia s'obrís on hi havia més preferència de matrícula, però...
1: I no ha sigut el cas?
0: No ha sigut el cas.
1: Vaja.
0: El cas és que s'ha fet un... No, estic d'acord amb aquest acord, i no és perquè... però el tema és que quan es perd una línia, el problema és que es perden recursos, i es perden recursos en els centres, o sigui, en els centres en global, no? Aleshores, és normal que les famílies tinguin certes preferències i entenc la seva reivindicació i la seva decepció en quan no es va... però el tema és mantenir que els recursos estiguin equilibrats en els diversos centres com a comunitat educativa global de municipi.
1: De municipi.
0: I no en un centre en particular.
1: Intentaré mencionar el centre, a veure si l'endevino. Estem parlant de que hi havia més demanda per anar a les fonts.
0: Exactament.
1: Que el Francesc Burniol, l'escola Argentona, perdoneu-me, l'antiga Francesc Burniol, però tot i així s'ha obert la línia.
0: L'acord municipal, el que es va arribar en el Consell Escolar, en aquest acord s'estableix que es manté la concordança, el que t'he comentat anteriorment,
1: sí, sí.
0: Que en el centre on pertocava quan es va perdre, la recuperés i així sigui en els subsegüents anys. És a dir, si pel que sigui la natalitat torna, o sigui, demogràficament tornem a perdre aquesta línia i hi hagi un any on hi ha una despuntada de natalitat i s'ha de recuperar, doncs que vagi allà on pertoca aquesta alternança.

0: Perquè podríem pensar que l'escola d'Argenton és una escola més gran, ja li aniria bé doncs, tenir una línia menys per poder doncs, tenir menys alumnes i ocupar-se doncs, dels alumnes. Jo ara ho dic així, sense saber massa bé de què va. Es podria pensar tema, això, però el que us preocupa és que llavors perdríeu finançació.
1: Que es perdi, exacte. És finançació o recursos en forma de professorat o de persones especialitzades, com...
0: No? Va bé saber-ho, perquè de vegades
1: el
0: treball intern no es coneix. No?
1: Sí. Doncs en els consells escolars arribem a aquests tipus d'acords. I no sé, et diria més coses, segur que m'estic deixant coses, vull dir, treballem en comissions i aleshores cada comissió s'encarrega de certes coses. Ja et dic, he mencionat les més importants potser d'això, activitats d'extraescolars, el menjador... a Escola Verda.
0: Heu fet alguna novetat últimament a l'escola?
1: Bueno, aquest any, per exemple, vam fer una festa de Carnestoltes, ja que no hi havia rua pel carrer perquè va ploure, o sigui, per intentar pues, com que la manera d'acostar una mica les famílies al que s'ha fet per Carnestoltes era la rua pel carrer, pues, vam intentar fer una festa a l'escola, la vam fer amb assistència meritòria. I així com a novetats, senzillament, hi ha hagut una novetat forçosa, que és el canvi que t'esmentava del servei de menjador, que hi havia una... O sigui, l'empresa que havia proveït el servei des de la seva fundació fins fa dos cursos, doncs es van jubilar les persones que el proveïen i vam haver d'escollir una nova empresa
0: pel càtering dels menjadors de l'escola.
1: Per la realització dels menús, que es fan
0: a l'escola mateixa. Sí. Sí. Hi ha alguna mancança a l'escola d'Argentona que us agradaria des de l'AFA doncs, resoldre-ho?
1: Home, sí, fa temps que estem treballant amb l'Ajuntament conjuntament per arreglar la situació del pati on el pati més gran de l'escola, que ja s'hi va voler fer una actuació, un projecte que no es va acabar. Aleshores tenim allà al mig del pati unes columnes molt altes que en teoria havien de servir per suportar un porxo descomunal i que no es va acabar. Aleshores tenim allà unes columnes que no serveixen de res i no sé, volem...
0: El porxo entenc que devia ser per fer ombra?
1: Sí, anava una... És que jo no he vist el projecte com era en el seu moment, però sí, hi havia d'haver una pista central amb unes grades i un porxo amb una espècie de molí de vent, no sé què, exactament no sé el que era.
0: I no s'ha acabat aquest projecte?
1: No es va acabar en el seu moment. Doncs, no, jo no t'ho sabria, no hi soc des de... Sí,
0: ja, però ja alguna cosa t'hauran dit, no?
1: Entenc que per falta de pressupost i de...
0: Però això era un projecte de la Generalitat o...?
1: No, entenc que era municipal.
0: Era municipal.
1: Sí.
0: I des de l'Ajuntament què us diuen?
1: A l'Ajuntament, ara mateix, l'equip de govern ha fet han estructurat un pla a nivell de les demandes que tenien les diverses escoles i s'ha com...
0: Esglaonadament van...
1: Sí, s'ha prioritzat certes coses de manera també sempre... sempre s'ha comunicat, és a dir, vull dir, som conscients de... I ara, per exemple, crec que el focus està en el pati del que seria la plaça dels Enamorats de l'escola Les Fonts, integrar-ho com a pati dintre de l'escola.
0: És a dir, que ja no hi hauria plaça dels Enamorats?
1: Exacte.
0: Un poc que quedava ja no hi ha...
1: En principi allò s'ha d'integrar com a pati de l'escola de Les Fonts, que és una reivindicació també que és de fa molts anys també. I la nostra, en aquest cas, està en principi per aquest el pressupost anual d'aquest any, hi ha d'haver un estudi, de, o sigui, almenys un, l'estudi de què fer.
0: De què fer amb aquestes amb quatre columnes.
1: Sí. Sí, i aleshores entenc que ja pel següent seria l'execució d'aquest pla.
0: Vosaltres
1: sí.
0: Teniu alguna idea, alguna proposta?
1: No, la veritat és que, o sigui, com a AFA
0: no s'ha donat cap proposta. Sí. Ho dic perquè a vegades si hi ha una proposta, doncs mira, ja tenen mitja feina feta
1: sí.
0: d'on haver-hi de pensar. Sou forces famílies que formeu part de l'AFA o la gent hi participa en les AFA?
1: La gent, la participació en forma de quota, i que no se'm malinterpreti, és molt important, és a dir, o sigui, aquesta està bastant, és bastant majoritària, és a dir, crec que, no tinc els números ara mateix, però entre el 75 i el 80% de les famílies participen dintre l'AFA, almenys amb el pagament de la quota, mm-hmm. no?
0: Que és, suport econòmic, i yes.
1: Que és molt important. El ara. Que és la... Ara ve el però, no?
0: Sí.
1: Sempre es troba a faltar una mica el suport una mica més majoritari a l'hora de venir a les assemblees, de treballar activament en les diferents comissions. Això sí que és cert que sempre veus que som les mateixes famílies les que... Vull dir, ja era així quan vam començar, quan jo, per exemple, vaig entrar dintre d'aquest món a l'escola Bressol, i veus que són les mateixes famílies les que segueixen integrant, no, aquesta part com més activa de l'AFA, que sí que aquesta part sí que es troba una mica a faltar, perquè el que acaba passant és que les famílies que més ho mouen s'acaben cremant. Mm-hmm. Aleshores...
0: És una llàstima perquè s'ha de tenir en compte que les AFAs, doncs, feu una feina... prou important.
1: Jo crec que sí.
0: Perquè
1: jo crec
0: justament
1: que...
0: els nostres fills estiguin a gust i bé a les escoles, no?
1: Sí, i si puguin realitzar activitats com les que et deia, com les extraescolars
0: sí.
1: o com...
0: Mm-hmm. El menjador mateix.
1: Altres, el menjador mateix. Sí.
0: Podríem seguir parlant molta estona més sobre la vostra activitat, que crec que és molt interessant, però el temps a la ràdio no ens ho permet.
1: En sóc conscient.
0: Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per explicar-nos de primera mà com afronta l'AFA de l'Escola d'Argentona aquest nou curs, tant pel que fa a les reivindicacions educatives com a la feina que feu cada dia des de l'associació, i esperem que sigui un bon curs per a l'alumnat, les famílies i per a tota la comunitat educativa. Moltes gràcies i bon inici de curs.
1: De res. A vosaltres per convidar-nos i permetre'ns expressar aquí la nostra visió del següent curs escolar.
0: Molt bé, que acabis de passar un bon dia.
1: Gràcies.

0: Bon dia, són les 11. Amb dades molt provisionals, el Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga d'avui en un 2%. A aquesta hora hi ha diferents manifestacions en marxa a Catalunya, la més important la de Barcelona. Va de plaça Urquinaona a la plaça Sant Jaume. Els sindicats reclamen millores immediates a les aules i més personal per atendre l'alumnat. Les mobilitzacions de primera hora han provocat talls a vies catalanes i tensió a l'estació de trens a Lleida. Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Matemàtiques i comprensió lectora és on els alumnes troben més mala nota. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova i el Ministeri d'Educació culpa la Generalitat de l'errada. Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas des de Gaza 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació del diari israelià Haaretz. El president dels Emirats Àrabs, Bin Zayed, li va comunicar en una conversa telefònica. El primer ministre israelià ha negat les informacions. Junts condiciona el seu vot al nou sistema de finançament al fet que Catalunya tingui la clau de la caixa. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el secretari general del partit, Jordi Turull, que insisteix que cal un canvi com el concert econòmic. L'univers Star Trek avui fa 60 anys. Per celebrar-ho, la plataforma Sky Showtime dedica un canal dedicat a la sèrie de ciència-ficció ambientada a la nau Enterprise.
1: Esports.
0: Avui comença la Champions League de futbol 26-27 amb els partits Madrid-Inter, Lilla-Betis i Borussia-Villarreal, entre altres. El Barça debutarà demà a casa contra Feyenoord. Avui parla Flick. A la segona divisió de futbol, el Sabadell és tercer després de guanyar ahir 3-2 al Córdoba amb gol de penal a l'últim minut, sumant 8 punts en 4 jornades. La waterpolista del Sabadell, Maica García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del procés de maternitat. I pel que fa al temps, avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més a comarques de Girona pel vent de Garbí reescalfat. Els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, tot plegat, preludi del canvi de temps de dimecres.
2: 3CAT Info. Tic-tac, el batec d'Argentona. Amb Francina Suari.
3: Avui us presentem un projecte que posa el focus en la cultura que tenim ben a prop de casa. Es diu Maresme Lliure i Cultural i neix de la mà d'un estudiant de comunicació amb ganes d'explicar, descobrir i donar veu a les propostes culturals del nostre territori. El projecte es concreta en un seguit de videopodcast que ara podreu escoltar també aquí a Ràdio Argentona. Durant les properes setmanes, cada divendres, dins del tic-tac dels matins, emetrem una d'aquestes gravacions. I abans de començar a escoltar-les, volem conèixer millor qui hi ha darrere aquest projecte, què la va portar a posar el focus en la cultura del Maresme i què hi ha descobert pel camí. Avui parlem amb l'actriu argentonina Núria Pou i Cugat, estudiant de comunicació audiovisual i creadora de Maresme Lliure i Cultural. Bon dia, Núria.
4: Bon dia, Francina. Què tal?
3: Encantats de tenir-te aquí als micròfons de Ràdio Argentona amb aquest projecte cultural que ens ha sorprès perquè no has posat el focus en la... Tu com a argentonina pensaries, doncs va, posem el focus en la cultura d'Argentona, sinó que has anat més enllà i t'has centrat en la cultura del Maresme. Què vol dir centrar-se en la cultura del Maresme?
4: Doncs mira, jo a part d'estudiar comunicació audiovisual, com has dit tu, estic movent-me amb el món de l'interpretació, d'actriu, d'artisteo, i quan comences a formar-te te n'adones que inconscientment te'n vas a Barcelona i de cop dius, oh, i aquest centralisme... i de cop te'n vas de festa i veus les festes majors, la cultura de cada poble que hi ha al Maresme i dius, ala, és que realment tenim molta xitxa aquí al Maresme, no? I aprofitant com el circuit d'amigues, coneguts, de, ai, doncs, aquest que amic de l'amiga de no sé qui canta, doncs anem a conèixer com ho fa. Se'n va a Barcelona? Quins punts de referència té el Maresme? Quins espais de creació? Doncs anem a conèixer realment la xarxa de base de cultura del Maresme, de totes les disciplines artistes, o almenys les que hagi pogut abarcar amb aquests 10 episodis.
3: 10 episodis, que és això, que tu se t'ha ocorregut la idea de, per la quantitat de gent que has anat coneguent dins aquest àmbit de l'actuació,
4: sí.
3: Com a actriu que ets, argentonina i actriu.
4: Sí, sí.
3: No tenim moltes actrius aquí a Argentona, eh?
4: No, sí que n'hi ha, eh? Sí, sota les pedres. El que passa que, mira, també ha volgut ser un projecte bastant reivindicatiu de dir, aprofitem els artistes del Maresme que tenen un micro, de dir, què us falta al Maresme, què necessiteu? I me n'he adonat que als pobles petitets falten espais per donar veu a les petites artistes, actrius, actors que comencen, i necessitem espais de creació i oportunitats.
3: Sí, és a dir, que el que has descobert, bàsicament, és que aquí al Maresme és un caliu de
4: sí, sí, s'està bullint
3: alguna cosa, sí, de cultura, sí, sí. Que hi ha grans artistes que no estan descoberts, que els costa...
4: Inclús descoberts, eh?
3: Inclús descoberts, sí. Clar, els artistes d'aquí al Maresme han d'anar a Barcelona per triomfar, podríem dir d'alguna manera.
4: I un cop a Barcelona, doncs et dius, me'n vaig a Madrid, me'n vaig a les Espanyes...
3: Oh, i després a Hollywood, a veure que el món és petit. I potser, doncs, és allò que dius, no? Et coneixen més a fora, de vegades, que a casa teva. Uh-huh. Però el que falta, potser, com dius tu, és aquestes plataformes, no?, per
4: exacto.
3: Fer conèixer.
4: Sí.
3: Ens centrem una mica amb el títol, perquè dius Maresme lliure i cultural. Això em sona una mica.
4: Sí, és aquesta dita que jo em pensava que tothom ho coneixia, tio, d'arreu de Catalunya, i es veu que no.
3: Que no, és, o sigui, molt local.
4: És bastant local, i jo em pensava, jo sí, sóc del Maresme lliure i tropical, i es veu que no. Però bueno, suposo que la gent del Maresme entendrà la referència i el joc de paraules.
3: Esperem que els nostres oients també, Maresme lliure i cultural, perquè si la cultura ens fa lliures?
4: Sí, sí, sí, sí. Evidentment, evidentment. Si no tenim aquest espai per expressar-nos, no hi ha possibilitat de ser mínimament lliures.
3: La llibertat d'expressió, la crítica positiva i negativa, moltes vegades s'expressa a través de la cultura. Amb aquesta investigació que has fet, perquè jo li diria que és un treball d'investigació,
4: sí,
3: no? D'alguna,
4: sí,
3: manera, d'anar descobrint...
4: Sí, perquè a més ho he plantejat, hem fet un raconet, o sigui, el videopodcast s'ha gravat en un raconet al carrer d'Argentona, no? En un banc del carrer, que això també és molt significatiu, no? Que sigui en els carrers, no? Ocupem els carrers amb gent que ha anat venint, artistes de diferents disciplines, i ho he fet des d'un punt de... no de rol d'entrevistadora, sinó bastant informal, com si l'espectador es colés en una conversa entre amigues. Llavors, aquí m'ho he passat molt bé, ha hagut molt de feedback amb tots els convidats i convidades, i he pogut extreure moltes coses, com deies tu.
3: Hem de recordar, ara que fem un petit, sí, parèntesi, que aquesta és un vídeo podcast, és a dir, que nosaltres emetrem des del TikTok el podcast, però que el vídeo es pot veure a través del canal de YouTube, els anirem penjant també, i es podrà veure, doncs, aquesta escenografia que,
4: exacte,
3: dius, molt interessant, és com aquest banc del carrer, que sigui el sofà de casa, d'alguna manera.
4: Exacte, sí, sí.
3: Que el poble, doncs, sigui l'escenari on et sents tu més... Perquè potser és això, els maresmencs, els artistes maresmencs, se senten més a gust quan exposen o actuen o canten a casa?
4: Sí, això tots ho acaben dient, eh? Quan estic a casa són els millors bolos o els millors... Sí, sí, evidentment.
3: És aquest sentiment, estic a casa,
4: sí,
3: escolta, potser...
4: De pàtria, ets... de pàtria, sí, de dir, aquest és el meu territori, és la meva gent.
3: Uh-huh.
4: I el Maresme és un territori molt petit, et coneixes entre tothom, és bastant nínxol.
3: potser també hi ha més expectativa, ja que ets una maresmenca o mataronina o argentonina i ve gent del teu municipi, de la teva ciutat, doncs tens aquesta pressió de donar el màxim de tu mateix. Clar. Per demostrar realment als de casa, no? De
4: sí, vegades, segurament.
3: Exigeixen més els pares i els
4: sí,
3: germans
4: sí, sí.
3: Que un desconegut i potser també aquesta pressió de fer-ho bé. Però en aquesta investigació, tornem doncs després d'aquest KitKat, aquesta investigació ens t'ha permès descobrir quin és l'àmbit cultural on aquí el Maresme doncs té més sortida. És la cançó, és l'actuació, són els pintors, no ho sé, quin és el...
4: Jo crec que no depèn de la disciplina, sinó dels espais que el sistema et permet ocupar, diguem-ne. A Mataró la tenim com molt capital i hi ha molts espais i circuits de creació perquè hi entrin totes les disciplines, però si ens anem a... deixem aquest centralisme de Mataró un altre cop i ens anem a pobles o més cap a baix, més cap a dalt, fins a Tordera, no es veuen aquests espais. Llavors jo no em centraria més en... O sigui, no ho relacionaria amb les disciplines, potser, perquè al final és l'espai que tu tens. És més important l'espai, no?, que...
3: Però tu has entrevistat, a veure, són 10 videopodcasts, però quants artistes has entrevistat?
4: Han passat una pallassa, un humorista, una DJ, ha passat unes noies que van fer una proposta de Nit de Retalls, que és un projecte que vetlla per l'espai lliure d'arts escèniques. I ho han fet com una nit d'un bar, però allà la gent ve a explicar el seu poema, a fer el seu monòleg. Ha vingut també dansa contemporània, dos noies de circ, o sigui, realment tenim...
3: Molta varietat.
4: Molta varietat, sí, sí.
3: I de quines poblacions que les has trobat? A veure...
4: Buah, me n'he adonat que... Ha vingut molta gent d'Argentona al final i que pobrets els de baix del Maresme els tinc oblidats.
3: És el que passa amb el Maresme, eh?
4: La, sí, sí, sí.
3: La forma geogràfica no ens ajuda a ser una comarca massa compactada.
4: Sí, sí. I de dalt tampoc. O sigui,
3: estem molt centralitzats.
4: Massa greu, perquè allà reivindicant el centralisme de Barcelona i tal, i dins del Maresme... Només he fet Mataró i els voltants, saps?
3: Bé, potser això farà que et doni peu a fer una altra sèrie de videopodcast amb artistes i et centres més en el nord i sud del Maresme, no sé.
4: Un especial.
3: Un especial.
4: Oblidats.
3: D'oblidats, exactament, perquè és clar, és això que dius, no? Mataró és la capital i atrau també, doncs, bé, és on hi ha més gent i això també és normal que proporcionalment et trobis més artistes.
4: Total.
3: De tota manera, que això que deies, que els artistes del Maresme han d'anar cap a Barcelona, però també hi ha una tendència els últims anys que, sobretot per la representació d'obres de teatre que s'emet, que es representen a Barcelona, que surten de la capital i fan els bolos, no? I nosaltres, gràcies a Déu, tenim la sala que s'aprofita d'alguna manera, però llavors venen els artistes cap aquí.
4: Clar, i aquí el pressupost és alt. I aquí, potser per obres i companyies més petites, potser no hi ha espai. Llavors, potser són obres que han passat pel Teatre Nacional i després venen a la sala, que està superbé la sala, venen obres molt xules. Sí, sí.
3: Però faltaria, segons tu, aquest espai per doncs, produccions més de baix cost, diguéssim.
4: Sí, o oportunitats.
3: Oportunitats.
4: Sí, sí, sí.
3: Interessen per això a l'audiència? Els interessa?
4: A l'audiència, sí.
3: L'artista, diguéssim, que s'inicia...
4: A l'audiència, sí. Als ajuntaments, no sé, però a l'audiència, sí.
3: I fem tant. Una reivindicació doncs, des d'aquí els micròfons a que es doni més suport als futurs artistes.
4: Sí, evidentment.
3: No? D'entre tots els artistes que has entrevistat, que m'has dit que són de diferents àmbits i que, bé, que sona molt interessant, però n'hi ha algun que t'hagi sorprès o que t'hagi deixat una empremta especial?
4: Sí, No m'esperava perquè és una noia que no la coneixia i que la vaig trobar per xarxes d'Arenys, una tatuadora. Uh-huh. I tots els episodis tenen una pregunta central, no? I amb la tatuadora vam anar tan allà i vam començar a parlar sobre com els tatus representen la ideologia, el pas del temps, reflecteixen la societat, ara la indústria de borrar els tatus, com està pujant i què vol dir això dins de la societat. O sigui, realment molt interessant i em va agradar molt.
3: És curiós perquè un tatuador o tatuadora no se la considera de per se un artista, almenys la gent gent del carrer.
4: Sí, sí, sí. I a vegades els DJs tampoc se'ls considera artistes. Llavors, també és una excusa per dir, ei, potser la tatuadora abans de dibuixar la pell dibuixa un paper, llavors ara sí que la consideres il·lustradora i per tant artista? Plantegem-nos.
3: De fet, jo els admiro perquè, a veure, quan clar, fas clar. Un dibuix a la pell no pots fer servir la goma de borrar, no?
4: Exacte. Sí, sí, sí.
3: Et queda per vida. Sí, sí. Per tant, és una responsabilitat també com a artista doncs, d'una obra feta i que perdura, no?
4: Mm-hmm. Totalment.
3: I és curiós ara que parles dels tatuadors perquè és una obra que la fas a una persona individual, però el fet de la mobilitat de l'obra fa que potser arribi a molta més gent, però també és molt anònim, perquè no va signat. No?
4: Però mira, just aquesta tatuadora, la Cid Cantallops, té un estil tan marcat que segur que si mires el seu estil i et trobes un braç tatuat d'ella, dius, això t'has fet amb aquesta noia. Uh-huh. Perquè és molt marcat i és molt xulo. Jo us convido a escoltar tots els episodis, però aquest és
3: especialment aquest sí. És el que també està impactat.
4: Sí, sí, sí.
3: Molt bé, i tinc una altra pregunta interessant, perquè tornem a parlar, doncs, que creus que no es dona prou suport a la cultura del maresme, però la meva pregunta és, l'oferta cultural del Maresme ha de competir amb la de Barcelona o creus que ha de trobar el seu propi espai i identitat?
4: Ha de trobar el seu espai i identitat, sí, sí. No, no ens hem de comparar, noies, no ens hem de comparar amb la ciutat, no, perquè ja... O sigui, sento que no en som conscients, potser jo puc estar, dins del meu cercle d'amistats podem estar molt en el nínxol d'artistes i que comencen i tal, però des de fora potser no hi ha aquesta consciència de no, és que al Maresme hi ha molta cosa, perquè no s'està fent alguna cosa xulo aquí, saps?
3: I l'altra pregunta és, la identitat del Maresme seria diferent de la d'Osona?
4: Sí, segurament.
3: Com som els maresmencs? Com som artísticament parlant?
4: Artísticament parlant.
3: Més oberts.
4: No sé, ja de tot, com
3: de tot,
4: a tot arreu.
3: Sí, com a tot arreu.
4: Com a tot arreu. Sí, sí. Però...
3: No li falta talent al Maresme?
4: No,
3: aquesta
4: no.
3: És la teva conclusió.
4: Exacte.
3: Només falta, doncs, això, un escenari o un espai on es pugui
4: Exacte.
3: Demostrar aquest talent que podria competir perfectament amb el que s'ofereix a la Barcelona capital.
4: Sí, sí, vull dir que amb un micro ja he pogut veure moltes coses, no? Tenien un micro davant i han tingut aquest espai com d'exposar-se i dir què necessitaven i què fan i qui són, no?
3: I tu ja has començat doncs, a donar aquesta veu
4: sí,
3: en aquestes,
4: sí, sí, sí.
3: aquests artistes. Has parlat de l'artista que més t'ha impactat, però ens pots aconsellar alguna activitat cultural que es faci properament al Maresme i que no coneguem?
4: Ara vaig a fer el top promo.
3: Ah, doncs mira, aprofita els micròfons, que també veus, t'oferim un espai
4: Perfecte.
3: Per fer-te conèixer.
4: Això és un enxufe. Al setembre uh-huh. es fa a Fundació Iluro, a Mataró, es diu escena de pensament i escena de pensament, de reflexió i de pensament, em sembla, que bequen a diferents companyies d'arreu del Maresme amb un objectiu de pensament i reflexió, amb una peça que dona peu a això. I actuo jo amb una obra que es diu De construir, que és un procés de creació pròpia, i la faré el 3 i el 4 de setembre, si voleu venir. és de construir. Ja va passar per aquí el centre parroquial, ja va passar pel Cafè Nou a Mataró i ara estaré a la Fundació Iluro, així que... I sóc la primera que comença aquest cicle d'obres, però sembla que fins al febrer estan totes les companyies, és gent que té un vincle amb el territori del Maresme, per tant, endavant de veure la programació, hi ha coses molt xules dels companys i companyes, així que...
3: Has dit que és d'autocreació,
4: sí.
3: L'obra de teatre l'has creat tu, l'has dit...
4: Des de zero, tot.
3: Feta del guió,
4: sí.
3: També actues com a artista, i sobre quin tema és?
4: Què va? Del feminisme!
3: Del feminisme, un tema molt recurrent i interessant.
4: Sí. Ja...
3: No ens vols donar més pistes?
4: No, sí, us dono més pistes? Vale, perfecte. Arriba un punt que després d'aquest boom, no, que el feminisme s'ha convertit com en una moda i en una tendència, i les tendències tenen el seu cicle de vida. I sento que quan era potser més petita, jo ara tinc 20 anys, quan era potser més petita va fer el boom, i ara ho parlem amb les amigues, a vegades el tema del feminisme ens fa mandra, tio. Polseres liles, ens fa mandra. I dic, per què, tio? Si és una cosa... I xerra una mica o critica aquest feminisme superficial que des de Inditex, samarretes de feminist, power, girl power...
3: Sobretot en anglès, que quedi
4: ben clar. Sí. O no és no. I si no et dic no, què passa? O, no ho sé, el micromasclisme. Micro? De què? Per què micro? Perquè ja ho estem empetitint nosaltres mateixes, saps? És com...
3: Creus que el feminisme ha sigut una moda que no està en tendència ara?
4: Sí, i el capitalisme l'ha abraçat i ha dit anem a explotar-lo i a fer quotes, no? L'Ajuntament, doncs, a fer samarretes del 8M, liles. Sí. I què hi ha realment a baix de tota aquesta parafernàlia superficial?
3: Tot i que ara no parlarem de feminisme, que no toca,
4: Sí, ens estem
3: aquí.
4: Però
3: sí que és veritat que és un tema, veus, que ara ens hi posaríem a parlar i potser ens estaríem aquí una hora discutint sobre aquesta qüestió, perquè realment ens afecta a les dones en el nostre dia a dia, no?
4: Sí.
3: Allò que dèiem, ara presentaràs aquesta obra de teatre i Maresme lliure i cultural, no? És a dir, a través de la cultura es poden tractar temes del dia a dia i que fan pensar, i que fan reflexionar, no? Aquesta reflexió, no?, de la cultura.
4: Sí, perquè quin sentit té si no crear, no? Mm-hmm. Si no hi ha un impacte. Bueno, penso, evidentment, l'obra aquella d'un plàtan, saps quina dic?
3: La que estava enganxada amb una enganxina al
4: paret. També ens va fer reflexionar.
3: Algú se la va menjar,
4: sí, no
3: però em van penjar una altra.
4: Sí. Però no, utilitzar com l'art per fer activisme, trobo que és una bona eina. Mm-hmm. Sí.
3: Creus, i ara per acabar, però ja que tens 20 anys, ets una estudiant universitària, i crec que ets bastant activista o implicada en els temes que afecten a la societat, creus que el jovent d'avui en dia és influenciable o més del que hauria de ser, o creus que tenen pensament propi? És a dir, que ara estàvem dient que la cultura fa pensar... fa pensar o diu el que has de pensar?
4: Hi ha una mica de tot. Vull dir, si la cultura, o cultura entre cometes, que venen a fer concerts neonazis a Santa Susana t'ha de fer pensar una cosa que vulnera els drets fonamentals, doncs potser aquí no vull pensar en aquesta cultura, no?
3: Clar, perquè amb el nom de cultura sembla que això, no? Lliure, doncs la pots fer servir per tot el que
4: Exacte.
3: Et vingui de gana de dir, no?
4: I això ho parlem amb el fotoperiodista Joan Gálvez, que hi ha un episodi d'això, i reflexionem sobre l'art i la política, i és interessant. I xerrem sobre tot això, i la cultura, i quin lligam té, si ens fa decidir, si ens fa reflexionar el que volem o ens ho diuen.
3: Doncs estem a l'expectativa d'aquests videopodcasts que, recordem, emetrem cada divendres aquí al Tic Tac.
4: I que també tenen música original.
3: Ah, això, veus, això, faltava.
4: Que ho ha fet... Sí, sí, perdona, eh?
3: No, digues,
4: ho ha fet el meu pare.
3: Ah, és que, clar, vens d'una família d'artistes...
4: Què va?
3: Ah, no.
4: Gens. Però el meu pare és un crac i fa... Bueno, és un friki també i fa produccions, ell, i ara ha fet una producció que es diu Barrina Studi. Llavors li vaig dir, necessito una cosa enganxosa que, mira, faré aquest programa que va d'això, doncs ell ho va muntar i genial. Sí.
3: Fantàstic, el pare posant la sintonia de la música, la filla fent pensar... A tots els oients, i esperem que vagi més enllà, perquè hi hagi un ressorgir dels artistes, no ressorgir perquè ja hi són,
4: ja hi són
3: els artistes,
4: sí.
3: Sinó que a partir d'aquestes entrevistes doncs la gent pensi que valori més aquest... com ho diríem, aquest grup d'artistes maresmencs
4: que
3: tenen potencial i només els cal una plataforma per fer-se conèixer. Estem doncs a l'expectativa d'aquests videopodcast. T'agraïm que els hagis fet per iniciativa pròpia, per la teva pròpia convicció i pel teu activisme i les ganes també que valorem molt que la gent jove tingui ganes de fer coses.
4: Sí, perquè a Ràdio Argentona li faltava un buit per coses del jovent.
3: Doncs comencem per tu i esperem que no sigui l'únic projecte que en tinguem més, no només de tu, que t'esperem també que tornis amb nosaltres, però també d'altres joves que vulguin...
4: I a
3: més, aprofitem que tenim el micròfon per apel·lar a aquells joves que tinguin ganes de fer qualsevol tipus de projecte que pugui ser interessant, doncs que s'adreci a nosaltres i a veure què podem fer.
4: Exacte.
3: Bona sort, Núria.
4: Moltes gràcies, Francina.
3: I a reveure.
4: Igualment, adéu, que vagi bé.

0: Avui dins l'Argentona en xarxa volem conèixer una associació que té una llarga trajectòria de mobilització i de participació ciutadana, que és l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, aquí a Argentona. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el seu coordinador aquí a Argentona, l'Agustí López. Bon dia i benvingut a la ràdio, Agustí.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Bé, doncs comencem per conèixer l'entitat, no? L'ANC ja la coneixem de fa molt de temps, bé, fa molts anys que està en actiu, però ens interessa també conèixer l'ANC aquí a Argentona. Qui sou? Quan us vau ajuntar per dir, home, aquí a Argentona caldria una representació també d'aquesta entitat?
1: Bé, ens remuntem en els anys 10, en el que després de la... d'aquella, diguem-ne, explicació del senyor Zapatero de que el que votés el Parlament seria el que s'hauria de fer i que després no va ser així, que va sortir l'altre senyor amb el ribot i va començar a fer ribotades, doncs es va començar a haver-hi una mena de xup-xup. I jo recordo una de les manifestacions que es feien a Barcelona en el que vaig trobar un caire diferent, un caire en el que no hi havia, alegria més que males cares, que és el que més veia en les manifestacions que hi havia en aquella època. O sigui, neix arran de la bufetada que ens van donar per no haver fet el que tenia que haver-se fet, el que el poble va votar, que a més era un... Arran d'això jo suposo que hem canviat fins i tot la llei, perquè no és normal que en una democràcia una llei votada per el poble no l'accepti el Parlament. Vull dir, és que aquí hi ha algú que no lliga.
0: Això va ser l'inici de l'ANC a Catalunya, a nivell de tot el territori. Aquí a Argentona...
1: Va ser paral·lel.
0: Vull dir,
1: sí, va ser, com que va ser una cosa que va sortir de dintre, doncs a tot arreu es formaven, no?
0: És a dir que, bé, doncs això que us vau... Vosaltres aquí els argentonins també vau...
1: Vam autoconvocar.
0: Autoconvocar i vau decidir, doncs, formar part d'aquest moviment. Més o menys, quants membres formeu part d'aquesta entitat?
1: Bé, aquesta és una data que no te la puc donar amb exactitud per el tema de la protecció de dades, perquè no podem entrar a conèixer a fons el tema, però jo calculo que som unes 100 persones aquí a Argentona.
0: Heu trobat que hi ha hagut una disminució de la participació dels membres de l'entitat els últims anys?
1: Sí, efectivament, vull dir... després de la votació de l'1 d'octubre i del tot el que va passar i la repressió i tot això, va començar a haver-hi una certa diàspora, vull dir, va començar a baixar la gent que estava associada fins, jo diria que després de les últimes votacions en el l'ANC central, en el que hi ha en Vila de nou president, en què es nota una parada en aquesta caiguda. No és que sigui una cosa, diguem-ne, espectacular, però sí que notes un canvi important en el sentit de que el degoteig que hi havia d'anar marxant, doncs s'ha aturat. Això per una banda. I per una altra, una cosa que valorem moltíssim és que la joventut, gent de 16, 17, 18 anys, s'estan sumant i estan empenyent. Llavors, això és magnífic, això és el que dona la idea d'un cert futur en aquesta associació.
0: És a dir, hi va haver una desinflada de l'interès, naturalment, per tot el que va passar després del procés, i ara noteu una petita repuntada, no?
1: Sí.
0: L'amnistia hi ha jugat algun paper, o naturalment la situació política hi juga un paper, no? Però
1: jo crec que aquest és això últim que acabes de dir és el que és important, vull dir... Sí, mira, miris on miris. Vull dir, mira, avui mateix hi havia una manifestació per al tema de l'educació. Vull dir, si mires on miris, està tot, diguem-ne, descomposant-se. Sembla com si l'Estat s'estigués esmicolant. Llavors, clar, miris on miris, com que resulta que els metges no van, l'educació no va, la Renfe no va, no, clar, vas sumant i dius, bueno, què fem? O sigui, que això dona un cert aire al dir, ho hem de fer diferent. per no dir el tema de la deriva política de cap al fascisme, no? Vull dir, això com ha passat ara fa 4 dies a Alemanya. O sigui, també hi ha la conseqüència que està passant a tot el món, vull dir, Estats Units, països europeus. Per tant, això també fa que la gent s'autopregunti i digui, bueno, què fem?
0: Es pot dir que la gent es mobilitza quan li afecta la situació, diguéssim, social en el seu dia a dia. Em refereixo a que després del procés molts independentistes, doncs, això, no? No van actuar d'una manera activa. Bueno, anem fent, tens la feina, no? Tens la teva família, tens els teus amics, tot va bé. Però allò que dèiem, quan el teu dia a dia afecta, és a dir, que els metges es queixen, vas als hospitals, no t'atenen, vas agafar el tren i no hi ha tren, llavors és quan la gent reacciona, no? De vegades quan et toca personalment una cosa, llavors dius, home, potser sí que hauríem de fer alguna cosa per intentar evitar-ho, no?
1: Sí, el que passa és que hi ha gent, les persones som una mica estranyes amb aquestes coses, perquè tenim una capacitat de resistència molt elevada. Vull dir, poso un exemple que no té res a veure amb això, que és el tema de lo que estem patint ara, el canvi climàtic. Quants anys no hem estat sentint els tècnics, els científics dient això va malament, això va malament, fins que no estem quasi ofegats i continuem sense fer res. És que el fumut del cas és que, i això dius, bueno, perquè deu ser alguna cosa genètica que tenim els humans de quedar-nos així.
0: Sí, també s'ha de dir per això que el moviment independentista va ser bastant actiu el 2017 i hi va haver una repressió força important, 3.000 persones encausades i entrant a casa, això són imatges que hem vist i segur que molts tenim encara a la nostra retina, no? De veure la policia detenir a gent quan sortia de casa per portar els nens a l'escola. Per tant, no només els polítics o els activistes culturals i socials van rebre, que queda molt, perquè tot això de la presó va afectar molt també a la percepció personal de dir, ostres, fa por, no? Sinó que també hi havia tota una sèrie de xarxa independentista que, d'esgraons més baixos que també es va veure afectada penalment i per tant hi va haver força mover. Allò que deies tu de que tenim molta resistència, però és que jo, no? Sembla que
1: sí, no,
0: hi va haver una
1: És evident, això és el que estàvem comentant al principi, és el que fa que, com que cada vegada estàs pitjor, mires al voltant, doncs dius, què puc fer? I és el que ha frenat, diguem-ne, el que dèiem abans, la caiguda, i està tenint un caire diferent. Sobretot, torno a repetir, amb la gent jove. Vull dir, i això, clar, els que estem fa anys que estem en el tema ens obre una mica el cor, no? Dient, bueno, a veure què passa.
0: Gent jove que deies que ben joves, no? 16 anys deies?
1: Sí, 16, 17, 18 anys, que estan empenyent, que estan provocant i que estan organitzant i que nosaltres ajudem. Vull dir que molt bé, molt bé.
0: Perquè la ANC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, s'ha caracteritzat també per ser una entitat que té membres de totes les edats, és a dir, que quan hi ha hagut aquestes manifestacions o accions independentistes hem trobat gent d'edat amb els seus nets manifestant-se o davant de les escoles per poder votar, no?
1: Sí, però... sí, és així, el que de totes formes hem de ser conscients de que quan vas a les manifestacions el gruix continuen sent la gent de la primera volada, que diem, vull dir, gent gran. Bueno, aquesta característica per llei natural s'anirà aclarint i llavors ja vindran els darrere, o ja venen els darrere, ja empenyen els darrere, però encara el gruix encara és de gent d'una certa edat.
0: Gent de certa edat, que bé, l'època franquista l'han viscut encara, i ells tenen un referent del que podria ser, no? És curiós, la percepció de la realitat en perspectiva d'edat, no?
1: Sí, sí.
0: Que els joves d'avui en dia perquè hi ha unes tendències també per internet, no? En el que abans es vivia millor amb Franco, i això es diu molt. Clar, si no hi has viscut en època de Franco, no saps el que és, per molt que t'ho expliquis.

0: són els que més, no, però algun motiu hi deu haver.
1: No, a veure, no és una situació, diguem-ne, única a Catalunya. Catalunya té la perspectiva, o té la diferència del resto del món, de que considera que si s'autogoverna viurà millor. Aquesta és una cosa que la resta del món no la té. La resta del món vull dir que no són, que no tenen problemes d'independència, no? Que sí que n'hi ha. Però, a veure, a Alemanya, ara, els que voten, estan votant els nazis una altra vegada. I, a més, a diferència del que va passar a Espanya, en tot el tema del nazisme en la Segona Guerra Mundial, van ser gent votada. Que a Espanya no, a Espanya es va aixecar un general i va dir aquí, això així. En canvi, els altres va ser la gent que fa el que està fent ara. Llavors, clar, és normal que aquesta tendència, que és mundial, afecti aquesta gent. I que la gent gran no, perquè se n'en recorda més, i la gent jove perquè encara no ho té tan clar, no? Vull dir, jo crec que aquesta mena de sopa és la que provoca aquestes variacions. I torno a repetir, hi ha en el món, en aquest moment, una anada cap a l'extrema dreta que és esfereïdora.
0: Teniu esperança que en Carles Puigdemont torni?
1: Bueno, és que el descrèdit que està tenint l'estat espanyol per no fer cas de la justícia europea és algú que dius, no sé, s'estan fent l'araquiri. Jo crec que arribarà el moment que el hauran de deixar anar, perquè aquí arribarà un moment que diuen, bueno, o t'aïlles d'Europa o has de fer cas del que diu la justícia europea. Vull dir.
0: Sánchez no aguantarà sempre el poder, sobretot amb la situació bé, que ja coneixem que està vivint, encara ens sorprèn que s'hi mantingui. Si puja el PP al govern espanyol, la tornada d'en Puigdemont es veu encara més llunyana, no?
1: Jo crec que no és més la pressió que pot fer Europa, com dient, heu de fer casa amb aquesta gent. I que els propis jutges diguin... Ja.
0: Tant de poder té Europa, perquè Europa ha dit moltes coses moltes vegades, però aquí no
1: s'ha
0: sí,
1: no,
0: moltes,
1: ja,
0: eh?
1: Ja, però, bueno, no tots els jutges són iguals. No tots els jutges estan influïts d'aquesta manera. Vull dir, en aquest moment només és el Tribunal Suprem. Només, que ja és. Però és un tribunal. Els altres estan, bueno, que són gent que primer són jutges i després són tot el que més. I llavors, clar, aquesta gent, si hi ha una sentència del Tribunal Superior com la que hi ha, trigarà més o menys, però això ha de caure. Vull dir, no pot ser d'una altra manera.
0: Quin és el programa de l'ANC per les properes temporades? Bé, sabem que ara ve la diada, el divendres. Sí. Ens vols comentar què és el que heu planificat per aquí a Argentona?
1: Bueno, primer el tema de que tenim una paradeta posada davant del casal d'avis, que avui, aquesta tarda, encara estarà oberta de 6 a 8, i que demà dimecres també. Però ja està, vull dir, no farem cap més.
0: Fins dimecres.
1: I llavors,
0: la paradeta què hi teniu?
1: Com?
0: A la paradeta?
1: A la paradeta tenim les coses típiques de les samarretes, poder-se apuntar a l'autobús que és per anar a Barcelona i, bueno, resoldre les pegues que podien haver-hi. Com que el dijous no hi serem, el que us diré ara per antena és que el que necessiti fer una reserva del bus o bé una samarreta, doncs truqui a la Isabel Mestre i us dono un telèfon. 226-352-803. Simplement per corregir el fet aquest de que no estarem l'últim dia aquí, no? Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs teniu ja preparada la visita a Barcelona, la manifestació.
1: Sí, aquest dia de la diada farem el que fem sempre, que és fer el toc de sometent davant de l'església, a la plaça de l'església, en la que es posa una estelada, es toquen les campanes del sometent, i després amb corrua, amb l'estelada, que són estelades grosses, estelades de 30 o 40 metres, i a peu es

0: porta fins a la plaça Nova. A la plaça Nova hissarem una altra estelada no tan gran a la façana
1: de la sala. Ah, molt bé.
0: La façana de la sala, on ara hi ha una, però ens posarem una de més grossa. I després, aquesta estelada grossa, la anirem en processó, diguem-ne, cantant, cap a la plaça Batlló.
1: Cantant?
0: Bueno, normalment portem música enllaunada i es fan crits i demés.
1: Ah, molt bé.
0: Fins a la plaça Batlló, on hi ha la hissada de bandera en nom d'en Rafael Casanovas.
1: Explica'm una mica això del sometent, el toc del sometent.
0: El toc del sometent era un toc que es feia quan no hi havia xarxes públiques, ni hi havia telèfon, ni hi havia res. I llavors, quan hi havia un perill en un poble, hi havia unes campanes que tocaven d'una manera determinada convocant a la gent. Pensa que la manera de convocar la gent en els segles XIV, XV, XIII, XII, etc., sempre han sigut campanes. Campanes per dir quina és l'hora de dinar, campanes per dir quina és l'hora, les hores, les mitges hores. I llavors, doncs, hi havia tocs a morts, tocs de naixement, hi havia el toc de sometent, que era un toc de perill. No necessàriament perill de que venien els moros, que també podia ser, però perill de que hi ha un incendi, perill de que reunir-nos i fem el que tinguem que fer. Llavors, aquest toc segur que es tocava cada dia a Barcelona quan el 1714 doncs, ens van envair els castellans i els francesos.
1: Molt bé, i ara el tornem a tocar per...
0: I ara el rememorem.
1: Rememorem. Recordem doncs, que...
0: Sí, perquè hi ha sempre aquell que diu... I encara us en alegreu de que vau perdre una guerra?
1: Sí, perquè no sé, pocs territoris del món celebren una derrota.
0: No celebrem, rememorem, que és diferent.
1: Perquè celebrar s'ha...
0: No, és recordar.
1: El significat ha variat, però celebrar de vegades no tenia la connotació de festa, sinó... Mm. Però bé, cal dir-ho això, no? Recordar.
0: Recordar.
1: Una pèrdua que bé, que esperem que molts... bé, que els estudiants... Avui comença l'escola, el nou curs escolar, i ho dic perquè jo recordo que a mi no em van ensenyar mai la història de Catalunya, i seria bo que dins el currículum dels estudiants expliqués, no?, el que va patir també el poble de Catalunya. Doncs tenim la diada de l'11 de setembre, que per l'ANC és el vostre dia més destacat de l'any, o teniu,
0: sí,
1: alguna altra jornada?
0: Com que és una idea de rememoració, doncs és el dia especial, és el dia en el que... Bueno, a més, és la festa de Catalunya, vull dir que...
1: Sí, clar, és la diada, sí.
0: D'entrada, vull dir
1: sí,
0: que això és... Per tant, aquesta data és la important. A banda d'això, doncs, es fan actes que, sobretot, són de difusió, d'explicació, de portar, per exemple, aquí a Argentona, portar el catedràtic de... economia de tal universitat perquè expliqui, per exemple, com està l'espoli fiscal que tenim entre l'Estat espanyol i Catalunya, no? Clar, vull dir, és anar mantenint viva el per què estem en la situació que estem i, sobretot, explicar què és el que podríem fer si decidíssim. Vull dir, clar...
1: És a dir, plantejar la Catalunya independentista com seria?
0: Clar, i amb exemples...
1: Perdó, independentista Catalunya, independent.
0: Independent, okay. Independent. Sempre fent èmfasis en la capacitat que tenim, que hem tingut sempre, però que tenim, que continuem tenint, de poder fer les coses de manera diferent. I de ser... I, clar, quan tu tens un problema estructural, com pot ser la Renfe, doncs, o els desplaçaments, doncs clar, tu estàs en el territori i tu saps com poder-lo solucionar i tu saps on estan els punts en el que aquí això, si no fas manteniment, se t'anirà tard o d'hora. A banda de fer-lo, que ja és, que quan tenim coses que sí que depenen de nosaltres, i estic pensant, per exemple, en aquest cas, amb els ferrocarrils de la Generalitat o en el metro de Barcelona, vull dir, clar, quan tu perceps que sí que pots fer-ho millor, que pots ser més eficient, Doncs clar, és d'una altra esperança.
1: Aquestes propostes per fer una Catalunya doncs, millor arriben en els partits polítics? És a dir, quina relació teniu ara amb els partits polítics? Havia estat molt estreta, us n'heu anat distanciant, sí, com es troba?
0: Sí, no, en aquest moment jo diria, per el que sento parlar dels meus mayores, que diuen, que els polítics han de fer la política i nosaltres hem d'empènyer el que puguem aquí. Perquè en aquest moment encara no és el moment de que les coses es fagin des d'un punt de vista igual, des d'un punt de vista de la societat que dels partits polítics. Encara, vull dir, ja va haver un moment en què era necessari, no va anar bé, i ara és el moment de remar cadascú en la mateixa direcció, però sense trepitjar ulls de poll.
1: Molt bé. Doncs Agustí López, coordinador de l'ANC d'aquí a Argentona, si tens alguna cosa més a dir-nos, per exemple, com si algú ens està escoltant i volgués també formar part d'aquesta entitat aquí a Argentona, quines serien les dades de contacte?
0: Bé, ara bueno. en aquest moment, si es passes per la paradeta,
1: sí, et trobaràs
0: ràpidament
1: fins dimecres.
0: Però tothom que té una certa inquietud en un poble coneix gent. I llavors és molt fàcil de dir, escolta'm, tu coneixes algú? Vine cap aquí. I entablir això, i a mi m'ha passat.
1: El
0: boca a orella és molt important, i sobretot en pobles del nostre tamany.
1: Doncs moltes gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Argentona i per haver-nos explicat l'actualitat de l'ANC d'aquí a Argentona, perquè bé, és interessant conèixer també doncs, què és el que feu, què és el que penseu de la situació actualment política. I res, fins la propera. Bona sort el divendres amb el vostre dia més assenyalat i ens retrobem aquí als estudis i als micròfons de Ràdio Argentona.
0: Molt bé, moltes gràcies per la vostra difusió. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Em punt les 12 del migdia. La jornada de vaga en el primer dia de curs ha engegat amb protestes que han tallat el trànsit i han afectat la mobilitat i després han arribat les manifestacions i les assemblees. Els sindicats convocants reclamen millores immediates a les aules i més personal per atendre l'alumnat. Amb dades molt provisionals, el Departament d'Educació xifra el seguiment de l'aturada d'avui en un 2%. Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Matemàtiques i comprensió lectora és on els alumnes trauen més mala nota. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova i el Ministeri d'Educació en culpa la Generalitat d'aquesta errada. Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas des de Gaza 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació del diari israelià Haaretz. El president dels Emirats Àrabs li va comunicar en una conversa telefònica. El primer ministre israelià ha negat aquestes informacions. Debat intern al partit del canceller alemany Friedrich Merz sobre com respondre a l'auge de l'extrema dreta, això després de la victòria fa 2 dies d'alternativa per a Alemanya a l'estat federat de Saxònia-Hanel, un resultat que ahir van provocar la protesta de milers de persones a la porta de Brandenburg a Berlín. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú per als estats i les regions perquè puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. Esborrant de la nova llei d'habitatge assequible deixa clar que qualsevol mesura s'haurà de justificar per l'interès general i serà temporal. Un estudi col·liderat per l'Hospital de Bellvitge i de Bell determina 3 variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, a les que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat. L'univers Star Trek fa avui 60 anys per celebrar-ho. La plataforma Sky Showtime celebra un canal dedicat a la sèrie de ciència-ficció ambientada en la nau Enterprise. Esports. Sara Raia, bon dia.
1: Hola, bon dia. Aquesta hora Barça s'entrena abans de debutar a la Champions de futbol demà a casa contra Feyenoord a partir de la 1 del migdia. Parlen Hansi Flick i Lamine Yamal. Avui comença la Champions 26-27 amb el Madrid, Inter, Borussia, Villarreal, Lilla, Betis i Porto Manchester City, entre d'altres partits. I a la segona divisió de futbol, el Sabadell és tercer després de guanyar 3-2 al Còrdoba amb gol de penal a l'últim minut. Els vallesans sumen 8 punts en 4 jornades. El Girona és 5è amb 7 punts.
0: I el temps, que encara molt marcada aquesta tarda, nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i per el litoral, preludi del canvi de temps de demà dimecres. Demà caurà la temperatura, atenció, entre 7 i 13 graus, depenent de la comarca. I avisos vermells i taronges activats segons el Meteocat a diverses comarques.

0: I bon, comencem al setembre. Una de les primeres cites informatives és, com no, la celebració de la Diada Nacional de Catalunya l'11 de setembre, que enguany les entitats independentistes d'Argentona comencen a fer bullir l'olla un pèl abans, perquè aquest 4 de setembre ens proposen una conferència al Saló de Pedra que porta per títol La importància del relat nacional. L'acte el convoca el Consell per la República i començarà a 8:15 del vespre i comptarà amb la participació de l'Imma Tobella, que és vicepresidenta del Consell per la República i catedràtica en comunicació i doctora en ciències socials. Per parlar d'aquesta conferència, però també d'altres, però també del moment que viu el moviment independentista i dels actes previstos en motiu de la Diada, avui ens acompanyen la Antoni Soy, que és exalcalde d'Argentona i actual membre de la Junta del Consell per la República. Bon dia, Antoni.
1: Bon dia.
0: I al seu costat, o al seu davant, l'Agustí López, de l'ANC d'Argentona. Molt bon dia, benvingut també,
2: bon
0: Agustí.
2: Bon dia, gràcies.
0: Doncs amb ells comencem parlant d'aquesta xerrada, que és més la més immediata, aquesta, Antoni, que proposeu des del Consell per la República aquest divendres, 4 sí. de setembre, entorn a la importància del relat nacional, que enteneu exactament per relat nacional.
1: Bueno, a veure, de fet això forma part d'un cicle de conferències uh-huh. que organitza el Consell de la República arreu dels països catalans, bueno, bàsicament de Catalunya, però també de la resta dels països catalans, i se'n va fer ja una al juliol, i ara doncs aquest divendres, el dia 4, a 8:15 de la tarda, doncs ve la vicepresidenta primera del Consell de la República a fer aquesta conferència sobre la importància del debat nacional, no? La Imma Tobella és una persona molt coneguda en el món independentista, uh-huh. a part de ser actualment vicepresidenta del Consell de la República. Bueno, ella és professora de comunicació i de periodisme a la UOC, crec, i en fi, ha tingut, té diferents càrrecs en el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, etc. I crec que és una persona que pot doncs donar en fi, pot donar una sèrie de directrius i una sèrie de bases per com enfocar el relat, com enfocar el debat nacional en aquest cas de Catalunya, no? Lògicament.
0: Perquè creieu que el moviment ha perdut capacitat per explicar el projecte a la societat?
1: Bueno, jo crec que és una de les coses que és a dir, que el problema segurament és que en aquest moment hi ha molts projectes o molts relats diferents, no? I llavors seria bo que trobéssim la manera, no dic de que tothom estigui d'acord, ni molt menys, vull dir, cadascú pot tenir les seves diferències, no? Però sí que hi hagin uns punts mínims de relat i de debat en els quals doncs, ens puguem com a mínim posar d'acord en el relat i també posar d'acord en quins són els punts del debat, no? Per exemple, en aquests dies, en el món independentista, si se segueix una mica a les xarxes socials, hi ha un debat, ha començat un debat sobre el tema de la immigració. Uh-huh. Bueno, jo penso que és un tema que és molt important que es debati, no? Però bueno, n'hi ha molts altres, eh? I per tant, bueno, jo penso que, vaja, a mi com a mínim m'interessarà molt veure quin és el plantejament que fa una persona com la Imma Tobella de com hauríem d'orientar aquestes coses, no?
0: Estem aquí una mica en el fet de que és necessari vincular també el moviment independentista amb qüestions com deies ara, immigració, habitatge, sanitat, educació.
1: Exactament.
0: Hi ha d'haver un posicionament.
1: Exactament, és a dir, vaja, jo crec que això és bàsic, no? És a dir, si els mestres es mobilitzen, el moviment independentista no podem ser aliens en aquesta mobilització dels mestres, no? O dels metges o de la gent que lluita per l'habitatge, uh-huh. etcètera, no? Vull dir, per tant, jo penso que hem de veure com fem lligar tot això o com podem intentar fer lligar tot això perquè vagi en un mateix sentit, no? I que al final aquest sentit coincideixi amb els objectius de la independència. Vaja, des del nostre punt de vista, aquests objectius o aquestes coses només tindran una solució, no diré definitiva, perquè en definitiva només hi ha la mort, podríem dir, però que hi hagi una solució diferent de la que hi ha ara i i més consensuada i més favorable als interessos dels catalans i les catalanes, doncs si s'aconsegueix la independència, no?
0: Vinga, doncs tindrem a l'Imma Tovella aquest divendres al Saló de Pedra, és un dels primers actes, després en parlarem, perquè com deia l'Antoni Soy, és un cicle de conferències arreu dels Països Catalans, sí. I aquí a Argentona encara tindrem l'oportunitat, tenim dos caramelets que els deixem pel final, perquè després de la xerrada el que vindrà per ordre cronològic, Agustí, seria la diada de l'11 de setembre, enguany, per segon any consecutiu, la mobilització independentista serà descentralitzada, hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta, amb el lema "I soc, i som, independència". Quin és l'objectiu d'aquest format? Com el valoreu vosaltres des d'Argentona i des de l'ANC?
2: Bé, el fet de fer-ho concentradament dona una visió de més unitat, vull dir, el que veus són més gent, perquè hi ha menys puestos per posar-se, no? És una situació, jo diria, estratègica, però que retoma o refà el que en un principi ja es feia, no? Que era fer-ho a Barcelona, fer-ho en un sol lloc, no? Jo penso que en aquest moment estem en una situació, diguem, de quasi default de part de l'estat espanyol, i d'alguna manera el moviment independentista ho hauria d'aprofitar. Vull dir, no és només els metges, educadors, vull dir, és la Renfe, és que no hi ha cap cosa que toquis que diguis això funciona. Últimament, amb el tema de lo de Ceuta, encara més. Vull dir, és que sembla com si l'estat espanyol s'estigués descomposant. Vull dir, i això és jo crec que és un momentum que el moviment independentista ha d'aprofitar per poder dir, aquí estem nosaltres i aquí... Catalunya ha de ser més eficient i més eficaç, i això només ho serà si és un estat.
0: Per tant, aquests problemes poden ser un motor per recuperar la força del moviment independentista?
2: Jo diria que és algo que després d'haver baixat bastant amb el moviment se'l mira com una mena de situació més esperançadora en aquest sentit, no? De dir, bueno, doncs espera't, que això sembla que... i bueno, hem d'intentar empènyer aquesta situació, a veure què passa.
0: Aquesta empènyer passarà, òbviament, per la diada de l'11 de setembre. Aquí a Argentona, què hi teniu previst?
2: Bueno, aquí a Argentona farem, o tenim previst fer, el que hem fet cada 11 de setembre, no? Dic-t'ho de manera cronològica, començarem per fer el toc de sometent a 9:45, a l'església.
0: Aquí a la plaça de l'església.
2: A l'església. Després ens anirem en marxa amb l'estelada grossa que tenim cap a la plaça Ballot a fer l'ofrena foral a en Rafael Casanovas a les 11. A continuació, ja previent el tema de la tarda, hem organitzat un autocar, som una mica intentar tornar a omplir el tema. Penseu que venim d'èpoques en el que Argentona muntava 6 i 7 autocars de 50 i pico persones, i aquesta vegada, bueno, aquestes últimes, muntem un, a veure si som capaços d'omplir-lo, no? Això és el dia aquest. Per anar fent, tenim muntades unes paradetes.
0: Això serà el 28 d'agost i el 10 de setembre, és a dir, el 28 ja va passar, el 10 de setembre, és a dir, el dia abans de la diada, encara teniu parada a la plaça Nova d'Argentona.
2: No, ho tenim quasi cada dia.
0: La teniu quasi?
2: El divendres 4, el dissabte 5, el diumenge 6, el dilluns 7, 8, 9 i 10, cada dia.
0: Allà us trobem.
2: Uns dies al matí i uns dies a la tarda.
0: Veneu la samarreta de la diada.
2: Venem la samarreta de la diada intentant cobrir costos, per exemple, l'autobús, malgrat que l'autobús es cobra una quantitat. I, bueno, és diguem-ne, revifar el tema aquest. Hi ha un tema més de llarg termini, que és intentar fer aquest any també les llums, els focs a la muntanya. El primer que vam fer va ser a Montserrat, que vam il·luminar Montserrat, sí, a base de farells. Després va venir el Montser, va venir la cadena pirenaica, que va ser una mica un fracàs perquè no es podia vestir amb prou visualització, i aquest any es vol fer el Montseny. I també concentrar-lo, o sigui, tot Catalunya fer-ho en el Montseny. Això bueno, ja aniran sortint, i és la nit del 3 al 4 d'octubre.
0: La nit del 3 al 4 d'octubre, estem en un període que el perill d'incendi és molt gran. Suposo que tot això ho teniu ben organitzat.
2: Bueno,
0: amb
2: això...
0: els permisos adequats.
2: Exactament, exactament. Sí, sí, sí. No només això, vull dir, no només les llums a la nit fan patir els animals. Llavors es fa d'una manera una mica, no una mica, molt, molt estricta i molt ben feta.
0: Vinga, doncs seguirem de prop aquesta iniciativa del 3-4 d'octubre en què es pretén il·luminar el Montseny amb l'objectiu d'això, de que la flama segueixi viva, no?
2: Sí, sí, seria, sí, sí, efectivament.
0: L'ANC, per tant, esteu al darrere d'aquesta organització conjuntament amb el Consell per la República, que a més, com dèiem a l'inici, teniu previst un cicle de conferències, n'hi ha un aquest divendres, que ja hem comentat, però en teniu un parell més de previstes.
1: Bueno, n'hi havia una altra ja de prevista fa temps, que és la del 25 de setembre, que ve un economista que es diu David Ross, que s'ha especialitzat en el tema del dèficit fiscal. Bueno, ell em diu el cost de ser espanyol, no? Penso que això és important, que la gent sigui conscient de quan ens costa ser espanyols i quan deixaria de costar-nos si poguéssim tenir la independència, no?
0: Pot ser que ens haguem acostumat a sentir allò de s'havia previst tant nivell d'inversió i no s'ha executat.
1: Bueno, hi ha dos temes, no? Hi ha el tema de la inversió, que és, sí, és important, és, sí, dir, mentre que aquí doncs, difícilment s'arriba al 50% del que s'havia pressupostat, a Madrid
0: superen el 100
1: llargament, vull dir, llavors això, aquest és un tema, però hi ha l'altre tema, que és que nosaltres paguem uns impostos i el que se'ns retorna amb diners per poder fer la despesa corrent, no per les inversions, la despesa corrent és molt menys, és a dir, hi ha un dèficit fiscal, que se'n diu el dèficit fiscal, no? El cost de ser espanyols. I llavors, bé, en David Rosa en té molta experiència amb això, ha fet ja moltes conferències sobre això, i per tant pot ser una conferència també molt interessant, no? Això serà el 25 de setembre a la mateixa hora, a les 19:30 al Saló de Pedra. I després, finalment, aquesta última, de fet, no és una iniciativa només del Consell de la República, parlant se'ns va acudir, però després ho vam parlar conjuntament amb l'Assemblea, ens va semblar que, bueno, d'alguna manera havíem de fer alguna cosa per commemorar l'1 d'octubre. Fer-ho el dia 1 era molt difícil, perquè el Consell de la República organitza un acte, perquè, bueno, perquè s'organitzen moltes coses, i per tant fer-ho el dia 1 era com molt difícil, no? I llavors, bueno, vam buscar un altre dia que també ens vam haver de posar d'acord amb les persones que volíem i que hem aconseguit convidar, no? Llavors la idea és que el dia 29, que és el dia que hem finalment aconseguit lligar, no sense problemes, podríem dir, i que l'inés bé la gent que havia de venir, etc. A les 7, al Saló de Pedra, faríem aquest celebració del 9è aniversari del per tant, l'any que ve serà el 10è, el 9è aniversari de l'1 d'octubre, amb un debat sobre la independència, sobre, bueno, com on som ara i com hi hem arribat, i això seria una primera part, i una segona part de dir, bueno, què hauríem de fer a partir d'ara, no?, per aconseguir la independència. I llavors, bueno, jo crec que hem portat dues persones que poden aportar moltes coses en aquest debat. Una és la 16a presidenta del Parlament de Catalunya, la Laura Borràs, i l'altra és en Julià de Jòdar, escriptor, exdiputat al Parlament de Catalunya. Bueno, també va ser president de la mesa d'edat del president del Parlament, i, bueno, i a més representen també, jo diria, dues visions diferents, no? Una més de centre-dreta i una altra més d'esquerra, es podríem dir, no? I llavors pot ser interessant veure amb quins punts doncs, hi ha acord, amb quins punts hi ha discrepància i veure doncs, bueno, què en surt. Jo crec que pot ser un debat molt interessant i esperem doncs, que hi hagi una resposta important. No?
0: Esclar, perquè les entitats independentistes, el Consell per la República, l'Assemblea, tenint al davant a dues persones com ells, no? la Laura Borràs, que és evidentment independentista com el Julià de Jòdar, però des de dos pols, podríem dir, molt oposats, que tinguin un punt de trobada, això us deu reconfortar, no? Que puguin arribar a seure's i a marcar un camí.
1: Bueno, no sé,
0: jo vaig
1: escoltar la conferència que va fer la Laura Borràs la vaig escoltar després, amb diferit, però que va fer a la Universitat Catalana d'Estiu i allà va proposar una sèrie d'idees, jo diria bastant noves per aquest espai del centre dreta, no? el centre dreta català. Bé, per tant, pot ser, suposo que aquí també parlarà en aquest mateix sentit i això pot ser interessant. Bueno, i en Julià de Jòdar ja coneixem perquè escriu cada setmana el dilluns a VilaWeb. Ara estava de vacances, suposo que ara començarà una altra vegada, però bueno, també sabem doncs, quines són les posicions que llavors aquí jo penso, i jo vull insistir molt en una cosa que he dit al principi però que voldria que quedés molt clara, que això, tot i que va ser una proposta del Consell de la República, va ser una cosa que vam decidir conjuntament el Consell i per tant aquest acte no entra dintre dels actes, de les conferències que fa el Consell de la República, sinó que és un acte especial de commemoració de l'1 d'octubre que organitzem conjuntament. Bueno, totes les coses les organitzem conjuntament, però aquesta especialment l'organitzem conjuntament perquè ens sembla que cal recordar l'1 d'octubre, no?
0: Déu-n'hi-do, us deixeu el lluís toal a vosaltres mateixos de cara a celebrar el 10è aniversari perquè porteu a dues persones d'un pes exacte. Per anar-ho tancant, tant des de l'Assemblea com des del Consell, esteu fent activisme, esteu mobilitzant a la gent i esteu animant a la gent doncs, a tornar a pensar, a tornar a parlar, a tornar a dialogar. Quin és el missatge que envieu a la ciutadania d'Argentona?
2: Bé, el missatge és aprofitar la situació. Tal com he dit abans, hi ha com una mena de default per part de l'Estat espanyol. I això ho hem d'aprofitar i hem d'aprofitar l'empenta que dona el fet de que quasi tot no hi ha quasi res que funcioni. I llavors això ha de donar visió de dir hem de canviar, això ha de possibilitar de que la situació en què estem ha de desitjar de fer un canvi i el canvi nosaltres l'apostem per aquí, no? O sigui, jo crec que és com el judo, vull dir, aprofitar que l'enemic ve per deixar-lo passar, crec.
1: Bueno, sí, no, jo estic d'acord, jo crec que en aquests moments hi ha bueno, moltes mobilitzacions en molts sectors, no? Ensenyament, sanitat, habitatge, bueno, pagesos, etcètera, no? Vull dir, si, com diu, amb els problemes de la Renfe, és dir, com deia l'Agustí, no? Vull dir, hi ha tants problemes que podem trobar algun que funcioni bé? No és massa fàcil, no? Per tant, jo penso que el que hem de fer les entitats independentistes és també acostar-nos en aquests moviments, no per explicar-los el que han de fer, que ells ja ho saben prou bé, no? Sinó per posar-nos a la seva disposició, no? I dir, escolta'm, nosaltres volem donar-vos suport amb les coses que feu, no? I, bueno, i en aquest sentit jo crec que és també una manera de que aquests moviments tirin endavant i que creixi també l'independentisme, no?
0: Estem parlant en clau nacional, l'any que havien eleccions municipals, treballareu també perquè el debat estigui obert en clau local?
2: Bueno, és una qüestió que encara no ens ho hem plantejat, no. Però ja ho veurem.
1: No n'hem parlat d'aquest tema encara, vull dir, ara tenim molta feina amb aquestes, fins a finals de setembre tenim molta feina.
0: Vinga, recordem la xerrada, la importància del relat nacional amb la vicepresidenta del Consell per la República, Imma Tobella, serà aquest divendres 4 de setembre a 8:15 del vespre al Saló de Pedra d'Argentona. Ens han acompanyat l'Antoni Soy, que per el Consell per la República, i l'Agustí López per l'Assemblea, per l'ANC. Moltes gràcies a tots dos, que vagi molt bé, fins la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, moltes gràcies.
3: Això és el tic-tac de Ràdio Argentona, són les 12:24. Recordem que aquesta és una entrevista que va ser gravada la setmana passada per la nostra directora, la Maria Rosa Martínez, i que hem emès avui per recordar també les activitats que les entitats ANC i el Consell per la República organitzen per aquesta diada i per properes ocasions. Continuem aquí als micròfons de Ràdio Argentona amb una mica més de música.

El líquid de les conserves se'n denomina líquid de govern o de cobertura. Quan fem l'esterilització d'una conserva de llegums, s'afegeix una aigua que conté principalment sal en molt poca quantitat i pot contenir també algun additiu alimentari autoritzat, com pot ser un antioxidant. Podria ser, per exemple, àcid ascòrbic o àcid cítric, que principalment fa una funció de conservació, inclús de mantenir les qualitats organolèptiques del producte. Durant el procés d'esterilització hi ha un traspàs, una transfusió, de certs nutrients, certs compostos, d'aquesta llegum cap a l'aigua de cocció. Tal poden ser midons, sucres o proteïnes solubles, com poden ser albúmines i globulines. Per això, nosaltres, quan obrim aquest pot de llegums, veiem una substància una mica llefiscosa. No deixen de ser aquests midons que han gelatinitzat en el procés de temperació. Molta gent percep aquest líquid com algo nociu. De fet, els consumidors es bandeixen les llegums sota l'aigüera i beuen una escuma, amb la qual cosa els hi genera cert rebuig. Però realment aquesta escuma no deixa de ser aquests midons i aquesta proteïna soluble que formen part de l'aliment. Aquest líquid realment és un líquid que, tot i no tenir exactament el mateix contingut nutricional que la llegum, com he comentat, té certs nutrients que li confereixen unes propietats tecnofuncionals. De fet, a la cuina, els xefs utilitzen aquest líquid per fer preparacions veganes o altra preparació de postres on puguin utilitzar aquest producte com a substitutiu de l'ou. Aquest producte se li diu aquafaba i pot, com he comentat, substituir a l'ou en certes preparacions culinàries. Això és principalment perquè té propietats emulgents o escumants molt similars a la clara d'ou, amb la qual cosa és un ingredient de valor a la cuina. Una dada anecdòtica és que 2 cullerades d'aquest líquid equivaldrien a lo que és un ou mitjà a nivell tecnofuncional. És molt important tenir en compte que al final aquest líquid forma part del propi aliment, amb la qual cosa és totalment innocu i totalment segur consumir-lo. Consumir llegums en conserva és una opció nutritiva, saludable i pràctica. Permet la fàcil conservació del producte i és un producte segur i econòmic.

tal dia com avui. Viatgem enrere en el temps per descobrir alguns dels fets, personatges i moments que han deixat empremta en la nostra història. Dates que potser ens són conegudes, d'altres que ens sorprendran, però que avui recuperem per entendre una mica millor d'on venim. Repassem les efemèrides. El 8 de setembre de 1504, Florència va viure un esdeveniment artístic excepcional. El David de Miquel Àngel es va mostrar públicament per primera vegada. L'escultura, de més de 5 metres d'alçada i tallada en un únic bloc de marbre, representava l'heroi bíblic David abans d'enfrontar-se a Goliat. Inicialment estava destinada a la catedral de Florència, però les seves dimensions i la seva extraordinària qualitat van fer que es decidís instal·lar-la davant del Palazzo Vecchio, com a símbol de la força i la llibertat de la República Florentina. Avui és considerada una de les grans obres mestres del Renaixement i de tota la història de l'art. El 8 de setembre de 1664, els anglesos van prendre el control de Nova Amsterdam, la principal colònia neerlandesa a l'illa de Manhattan. Des d'aquell moment, la ciutat va passar a anomenar-se Nova York, en honor del duc de York, germà del rei Carles II d'Anglaterra. El canvi de mans es va produir en el context de la rivalitat entre Anglaterra i els Països Baixos pel control del comerç i dels territoris nord-americans. Amb el temps, aquell petit assentament colonial es convertiria en Nova York, una de les ciutats més importants i influents del planeta. El 8 de setembre de 2022 va morir Elisabet II del Regne Unit al castell de Balmoral, Escòcia, als 96 anys. Havia estat reina durant 70 anys, des del 1952, i era la monarca que més temps havia regnat en la història britànica. La seva mort va provocar una enorme repercussió internacional i va posar fi a una etapa marcada per profundes transformacions polítiques, socials i culturals. Aquell mateix dia, el seu fill gran va esdevenir rei amb el nom de Carles III. Elisabet II havia estat també cap d'estat dels regnes de Commonwealth i una de les figures polítiques i institucionals més reconeixibles del segle XX i principis del XXI.

nosaltres ho deixem aquí per avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, per escoltar-nos i per fer-nos costat durant aquestes 3 hores de programa. Si us heu perdut alguna entrevista o alguna de les seccions d'avui, no patiu, les podeu recuperar en format podcast al web de Ràdio Argentona, a radioargentona.cat. Demà tornem a ser aquí amb més ràdio, més actualitat i més ganes de passar una bona estona amb vosaltres. Ara arriba l'informatiu de la una. Gràcies per ser-hi, que passeu un molt bon dia i fins demà.

Avui ha arrencat el curs escolar amb menys alumnes i professors a les classes per la jornada de vaga de docents. En totes les escoles d'Argentona s'ha notat aquesta reivindicació el primer dia de classe. Aquest curs escolar presenta altres novetats als centres. La majoria han aprofitat l'estiu per fer tasques de manteniment i, a més, també s'incorporen noves activitats en horari lectiu. El pròxim 22 de setembre s'obren les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús del projecte de Can Serrallador. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Divendres és la Diada Nacional de Catalunya i l'ANC i el Consell per la República d'Argentona preparen diverses activitats. L'11 de setembre hi haurà un toc de sometent a 9:45 del matí i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova a la plaça Ballot. Us explicarem aquesta i altres activitats a l'agenda. I el temps. Venen canvis importants al Maresme per les pròximes hores. De moment, aquesta tarda els núvols aniran a més a mesura que passi el dia, però no ens deixaran pluges. El vent bufarà de garbí entre fluix i moderat i les temperatures màximes pujaran lleugerament, situant-se entre els 29 i els 33 graus. Calidesa, doncs, per tancar la jornada. Comencem.

0: El primer dia de classe ha estat marcat per la vaga d'educació. Al nostre municipi hi ha hagut un seguiment desigual a les diferents escoles. A l'escola Bernat de Riudameia, la incidència de la vaga ha estat baixa, tant entre el professorat com els alumnes. Han assistit gairebé un 80% dels mestres i més d'un 70% d'alumnes. A l'escola Sant Miquel del Cros, el seguiment amb els mestres ha estat més elevat, ja que un 37% del professorat s'ha sumat a la vaga. Pel que fa a l'alumnat, un 73% dels infants han assistit al centre en aquest primer dia. L'escola Les Fonts no ha facilitat xifres concretes, però sí que confirmen que la plantilla en actiu se situa per sobre dels serveis mínims. L'assistència dels alumnes també s'ha vist reduïda, tot i que part de les aules ha funcionat amb normalitat. De l'escola Argentona encara no disposem de dades, tot i això ens hem acostat a l'entrada del centre on en Jofre vivia així aquest primer dia d'escola.
1: Jofre, tens ganes de venir a l'escola?
2: Sí.
1: Per veure els amics?
2: Sí.
1: Quin curs faràs ara?
2: Tercer.
1: I què vols aprendre, tercer?
2: Tot.
1: Què feu quan hi ha vaga a l'escola?
2: Jocs. Sí, fem jocs i anem al pati.
0: Pel que fa a l'institut, la vaga no ha estat massa seguida el primer dia de curs. Tot i això, en tots els centres, una bona part dels mestres han lluït la samarreta groga reivindicativa. Aquest curs escolar que comença diferent que els anteriors presenta altres novetats en els centres argentonins. Pel que fa a les escoles, les quatre han aprofitat l'estiu per fer petites millores a les instal·lacions, sobretot tasques de pintura. A la Bernat de Riudameia s'ha pintat una planta baixa i la del mig, a l'escola Argentona el vestíbul i el pis de dalt, a les Fonts una tanca i a Sant Miquel del Cros s'han fet feines de manteniment i pintura. Pel que fa a les novetats pedagògiques, la Bernat de Riudameia aquest curs amplia el seu projecte de lectura intergeneracional amb el casal d'avis. A més de l'activitat de tercer, aquest curs s'hi suma un taller d'escriptura amb quart en col·laboració amb un grup de la Creu Roja. A l'escola Argentona, l'AFA i l'alumnat posen en marxa al setembre, aquest setembre, una nova zona de pati tranquil, fruit d'una proposta que els mateixos infants van fer el curs passat. I a Sant Miquel del Cros arrenca un projecte de ràdio escolar pensat per fomentar l'ús del català entre els infants, una iniciativa que connecta directament amb l'esperit de Ràdio Argentona. Pel que fa a l'institut, més enllà de les tasques habituals de neteja i posada a punt, l'equip directiu es va reunir a finals del curs passat per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures, amb la previsió que aquest fenomen ha vingut per quedar-se. La revisió inclou la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema, garantint així un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, s'ha plantat 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. El pròxim 22 de setembre s'obren les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús del projecte de Can Serra Lladó al carrer Josep Domingo Vallalta. Es tracta d'una iniciativa conjunta de l'Ajuntament d'Argentona i la cooperativa Sostre Cívic. L'edifici se situarà en un solar municipal cedit per 75 anys i oferirà habitatges de protecció oficial i espais col·lectius. Preneu nota del calendari, si esteu interessats, el 22 de setembre es farà una sessió informativa presencial a Argentona i s'obrirà el termini d'inscripcions, que durarà fins al 5 d'octubre. Per qui ho prefereixi, el 29 de setembre hi haurà una xerrada virtual. A la tardor es constituirà el grup impulsor, l'inici de les obres està previst pel 2027 i s'espera que les primeres famílies hi puguin entrar a viure entre el 2029 i el 2030. Per poder-hi optar, cal ser soci de Sostre Cívic, complir els requisits d'habitatge de protecció oficial i tenir capacitat per assumir les quotes. L'Ajuntament d'Argentona donarà prioritat a les persones empadronades a la vila, especialment joves d'entre 18 i 40 anys. Hi haurà reserves específiques per menors de 35 anys i col·lectius vulnerables. Trobareu tots els detalls, requisits i el formulari d'inscripció al web de Sostre Cívic i de l'Ajuntament d'Argentona. I queden 3 dies per la Diada Nacional de Catalunya i l'ANC i el Consell per la República d'Argentona ja ultimen els preparatius de les diverses activitats. Divendres 11 de setembre, com és habitual, hi haurà un toc de sometent a 3:15 del matí i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova, a la plaça Ballot. El coordinador de l'ANC, Agustí López, en dona més detalls.
3: Aquest dia de la Diada farem el que fem sempre, que és fer el toc de sometent davant de l'església, a la plaça de l'església, en la que es posa una estelada, es toquen les campanes del sometent, i després amb corrua, amb l'estelada, que són estelades grosses, estelades de 30 o 40 metres, i a peu es porta fins a la plaça Nova. A la plaça Nova hissarem una altra estelada no tan gran, la façana de la sala, on ara hi ha una, però ens posarem una de més grossa, i després aquesta estelada grossa la anirem en processó, diguem-ne, cantant, cap a la plaça Batlló.
0: Les entitats també han organitzat un autocar per participar en la mobilització de la Diada que es farà a Barcelona. El calendari continuarà el 25 de setembre amb una conferència sobre el dèficit fiscal i el dia 29 amb un debat sobre l'1 d'octubre i el futur de l'independentisme. I participaran l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'escriptor i exdiputat de la CUP, Julià de Jodar. Tot seguit, obrim plana de serveis. La Cistella Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Per utilitzar-lo, només cal fer la compra en un dels establiments adherits i indicar-hi l'adreça i l'horari de lliurament. El pròxim divendres 11 de setembre, tot i ser festiu, comptarem amb el mercat setmanal al carrer Gran i la plaça Nova. Des de fa alguns mesos, l'Ajuntament aposta per mantenir les parades els dies festius per així donar a conèixer el mercat i també donar servei a aquelles persones que habitualment no hi poden assistir els dies laborables. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM, adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 3 quarts de 10 del matí a 1 quart de 12 a la sala d'actes de l'Ajuntament. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzades en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat a la pàgina web de l'Ajuntament. I els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any, i a més que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer el tràmit. Obrim agenda. Aquest dijous comencen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Els Amics del Ball organitzen una ballada de sardanes amb la Cobla Moreneta. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Nova. Divendres 11 de setembre, la Diada començarà amb la 51a trobada de plaques de cava al costat del tramvia. Hi trobareu els Amics de les Plaques de Cava del Maresme a partir de les 8 del matí. L'ANC i el Consell per la República organitzen, com cada any, els actes més reivindicatius de la Diada a partir de 3 quarts de 10 del matí, concentració a la plaça de l'Església i, tot seguit, toc de sometent. A continuació, anada cap a la plaça Ballot, a l'ofrena floral, que començarà a les 11 del matí. Les autoritats i entitats de la vila commemoraran aquesta jornada amb una ofrena al monument de Rafael, Casanova i Comas. Després, concert amb Black Power i Vermut. El mateix divendres 11 de setembre, però a la tarda, l'ANC i el Consell per la República organitzen l'anada a la manifestació de Barcelona. L'autobús sortirà del camp de futbol a 3:45 de la tarda. Diumenge 13 de setembre, nova edició de la Festa del Viver. De 10 del matí a 8 del vespre hi haurà entrada lliure amb música, art, literatura, patrimoni i activitats familiars en aquest espai d'interès patrimonial. Diumenge 13 de setembre, Ball d'Embalat al Saló de Pedra començarà a les 6 de la tarda. I a motiu de la Setmana de la Gent Gran, que serà la setmana vinent, durant tot aquest cap de setmana hi haurà servei de trenet. Dissabte el recorregut serà per la vila, mentre que diumenge anirà fins al Viver per traslladar aquelles persones que hi vulguin assistir. Tots dos dies la sortida serà des de davant del tramvia. I acabem l'agenda amb la proposta de cinema que ens fa el Centre Parroquial aquesta setmana i que no és altra que Cronos.
4: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
5: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
6: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
7: ¿Qué cojones están pasando?
8: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
9: ¿Qué pensamos?
10: De momento lo único que tenemos es caos.
11: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de salida de Barcelona.
0: Convertida ja en la millor estrena catalana de la història als cinemes, Cronos explica l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona. La podreu veure dijous a les 8 del vespre, divendres a les 5 de la tarda i a 1:15, i també dissabte a 8:15 i diumenge a les 5 i a 8:15 del vespre. I acabem mirant el cel perquè venen canvis. Aquest vespre els núvols aniran guanyant terreny, però de moment sense pluja. L'aixafogor sí que la notarem, amb màximes de fins a 33 graus. Però atenció demà dimecres, perquè després d'un matí amb cel ennuvolat, cap al migdia ja descarregaran tempestes fortes a l'interior. A la tarda els xàfecs s'estendran a tota la comarca. Les precipitacions poden ser localment fortes. A més, les temperatures aniran avall, amb màximes que no superaran demà els 30 graus. Les mínimes es registraran al final del dia i aniran entre els 14 i els 22 graus. La matinada de dijous encara pot caure algun últim ruixat a la costa, però al matí ja s'esperen clarianes i poca aigua. Això sí, l'ambient serà clarament més de tardor, amb màximes que com a molt tocaran els 27 graus. I per si heu de sortir fora de la comarca, tot seguit us oferim la previsió del temps de tot Catalunya.
12: Hola, molt bon dia. Comencem el dimarts molt encalmat. Cel majoritàriament assolellat arreu, que es mantindrà al llarg del matí, a excepció del litoral i prelitoral, on hi ha alguns núvols mitjans, tot i que també n'arribaran progressivament alguns d'alts per ponent. Novament, la matinada ha estat càlida i la mínima ha pujat al terç sud. A l'àrea metropolitana de Barcelona, en canvi, ha baixat lleugerament i a la resta del país s'ha mantingut amb poques variacions. S'esperen alguns canvis a partir del migdia, tot i que la calor es mantindrà intensa i es podran assolir els 36 a 39 graus a la depressió central i també a l'interior de les comarques gironines, on hi bufarà un lleuger vent de sud-oest. A la tarda creixeran nuvolades d'evolució al Pirineu, que podran deixar algun ruixat al Pirineu Oriental i al Prepirineu al final del dia, i no se'n descarten alguns aïllats al prelitoral sud. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 8 de setembre.

0: Avui ha arrencat el curs escolar amb menys alumnes i professors a les classes per la jornada de vaga de docents. En totes les escoles d'Argentona s'ha notat aquesta reivindicació el primer dia de classe. Aquest curs escolar presenta altres novetats als centres. La majoria han aprofitat l'estiu per fer tasques de manteniment i, a més, també s'incorporen noves activitats en horari lectiu. El pròxim 22 de setembre s'obren les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en sessió d'ús del projecte de Can Serrallador. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Divendres és la Diada Nacional de Catalunya i l'ANC i el Consell per la República d'Argentona preparen diverses activitats. L'11 de setembre hi haurà un toc de sometent a 9:45 del matí i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova a la plaça Ballot. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Ens retrobem demà. Bona tarda.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, comer ridere di niente, masticar el sueño da. La millor música a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: conflicte obert en l'administració. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Més d'un milió d'alumnes catalans tornaven avui a les aules i ho han fet amb el conflicte entre els mestres i els professors i la Generalitat al mateix lloc on era l'últim dia de classe el curs passat, el mes de juny. Les negociacions continuen aturades i per això els sindicats majoritaris de l'educació han mantingut la convocatòria per aquest primer dia de classe, Natàlia Ramon.
2: Una altra vegada els carrers de les quatre capitals catalanes s'han tenyit de groc en una nova jornada de protesta dels mestres que fins ara ha tingut un seguiment d'entre un 10 i un 30%.
0: A Barcelona s'ha acabat ja la manifestació, Toni Fortesa?
3: Doncs sí, ja ha acabat la manifestació que ha reunit prop de 2.000 persones al centre de Barcelona. Els concentrats han reclamat al govern que proposi una agenda de treball clara per atendre les reclamacions del col·lectiu. Entre les principals mesures demanades pels docents hi ha l'augment de pressupost per a educació, la reducció de ràtios i més recursos per a poder desplegar una escola inclusiva.
0: Doncs des del govern, la consellera Esther Niubó diu que manté la mà estesa als sindicats, però per parlar de les condicions laborals dels professors. Per tot el futur de l'educació, el debat, diu, ha de ser més ampli.
4: Però estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema, doncs les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa.
0: Però no ens movem del món educatiu, perquè Espanya torna a caure, i força, a les proves PISA, les que avaluen a nivell mundial el rendiment acadèmic dels estudiants. Aquest any s'ha posat el focus en la competència lectora, en les ciències i en les matemàtiques, i els estudiants de l'Estat han perdut nivell. Catalunya no té dades comparables perquè, recordeu, la mostra d'aquest any no ha estat vàlida.
2: Tot i que el retrocés dels estudiants ha generalitzat i arreu del món, pel que fa als de l'Estat, són les pitjors dades de la història, especialment en comprensió lectora, on el descens és monumental. Tue Hallgren, coordinador de les proves PISA, ho atribueix a les pantalles.
5: Generally, if a text is long,
6: en general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes.
0: I atenció a això. Segons una investigació publicada pel diari israelià Haaretz, Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del terrible atac del 7 d'octubre del 2023.
2: El diari assegura que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
7: I això que el president dels Emirats Àrabs, Mohammed bin Zayed, hauria alertat Netanyahu en una conversa que s'hauria allargat fins a 3/4 d'hora. Netanyahu ho nega, però l'oposició ja ha sortit en tromba amb l'esperança que la informació debiliti encara més les opcions del primer ministre a ser reelegit en les eleccions de finals d'octubre.
0: I avui ens fixarem també en el Pacte per la Llengua, perquè Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment un any i mig després que signés.
2: I demana al govern que s'hi posi amb urgència, especialment en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa i també els mitjans de comunicació públics. Òscar Escudé és el president de la plataforma.
8: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
0: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arriben els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: Lamine Yamal decidit a guanyar la Champions aquest any.
9: El davanter del Barça es marca el títol europeu com a gran objectiu per aquest any.
10: Jo crec que no hi ha més motivació que la Champions per guanyar i aquest any pot ser.
9: Lamine també ha dit que ha fet un gran any i que es veuen moltes possibilitats de guanyar la pilota d'or. Demà el Barça debuta a la Champions amb el Feyenoord a 6:45 i avui debuta el Madrid a les 9 amb l'Inter de Milà i presentació multitudinària al Barça de bàsquet amb els 11 fitxatges de cop.
0: A veure com tenim la circulació aquesta hora. Montse Mas, bon dia.
11: Hi ha pocs problemes a aquesta hora per circular per la xarxa viària. Destaquem unes obres que alenteixen el trànsit a la 2 de Montmaneu a Cervera, en sentit Lleida, i dos vehicles avariats que tallen un carril a la C31 a Badalona, d'entrada a Barcelona, i a la P7 a Tarragona, en sentit sud.
0: I ens falta el temps.
12: Esperem en el casa de l'aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: A veure, una darrere de l'altra. Avui últim dia de calorada, però demà aiguats?
13: Demà iguats. El que tenim clar de cara a demà és la caiguda de temperatures que arribarà a les 43 comarques, sense excepció, però amb diferències, lògicament. Per exemple, la ciutat de Girona, que avui fregarà els 40-39, demà en tindran 27.
0: Déu-n'hi-do.
13: Això és, clar, això és una baixada de 12 graus. A Barcelona pot baixar 7 graus. A Lleida pot baixar dels 39 als 30. Són 9 graus de baixada. A Viella pot baixar 15 graus la temperatura dels 32 d'avui. Per tant, normalització absoluta de la temperatura, que no vol dir que vingui la tardor, simplement farà la bonança de setembre o fresca les nits, i aiguats, efectivament, que no arribaran a tot Catalunya, però que ara mateix treuen el nas per l'Aragó, no els aiguats, però sí alguns primers ruixats, baixa a Ribagorça, la Llitera, cap a la Franja, i que aquesta nit podrien ja, entre la nit matinada i demà al matí, escombrar punts del litoral i prelitoral central, atenció, avís vermell de Meteocat a l'àrea del Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, Taronja, moltes comarques de l'entorn. Aquests aiguats esquivaran el Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. Els ruixats no seran importants ni a la Costa Brava ni a la zona occidental del Pirineu, però sí que podrien ser importants localment i regularment. Hi haurà sorpreses amb els aiguats, zones amb molt poca precipitació, les comarques més poblades i algunes també de la Catalunya central o Pirineu Oriental. Finalment, a partir de dijous, torna el sol i les mosques, però amb temperatura frenada.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. El curs escolar arrenca amb noves mobilitzacions de mestres i professors en una jornada de vaga sense precedents. El Departament d'Educació parla d'un seguiment de poc més del 9%, amb dades encara provisionals, mentre que el sindicat majoritari, l'USTEC, xifra el seguiment en un 30%. A primera hora del matí hi ha hagut talls de trànsit als accessos de Barcelona i a les principals vies de la xarxa viària, i després s'han fet una desena de mobilitzacions arreu del país. A Barcelona, la marxa ha aplegat 1.800 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. I en cap a la plaça Sant Jaume, on ha acabat la protesta a Barcelona, Martí Cuní, Toni Fortesa, bon dia.
14: Molt bon dia. Doncs rere el lema de contra l'emergència educativa seguim els carrers. Com deies, unes 2.000 persones s'han manifestat des de plaça Urquinaona i fins a plaça Sant Jaume. Escoltem la Íngrid, la Gemma i l'Eulàlia.
15: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb mancar d'aules d'acollida.
16: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
17: El curs no comença amb normalitat. Només començar, o sigui, els alumnes arribaran a unes aules que estan a més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
14: Sota un sol de justícia, crits contra la consellera Niubó i contra la inacció del govern, tal i com recalquen la Susana i en Xavi.
18: Vosaltres sí que defensem el dret de l'educació. L'Illa hi deia que havíem de respectar el dret a l'educació. Nosaltres aquí avui l'estem defensant.
19: Sí, estem aquí perquè el govern no ha fet els deures, per tant, evidentment, sabien que començaríem un curs calent.
14: Més pressupost a l'educació, baixada de ràtios i més recursos per la inclusiva han estat els principals reclams. En Francesc i la Manuela són dos dels docents concentrats avui.
20: Doncs estem reivindicant que les condicions de l'escola pública no són les que haurien de ser.
21: La inclusió que tenim ara al sistema educatiu català no és l'adient i és perquè no està bé acomodada per aquest tipus de canalla.
14: La manifestació ha acabat a la plaça Sant Jaume, on s'ha celebrat una assemblea de docents.
0: Aquesta vegada avui i les manifestacions al sector educatiu s'han fet de manera descentralitzada. Des de primera hora del matí hi ha hagut accions de protesta que, en alguns casos, han provocat moments de tensió. Fem un ràpid repàs pel territori. Anem a Lleida amb la Noelia Caselles, a Girona amb el Pau Bartolí i a Tarragona amb el Manel Sastre.
22: A Lleida, a primera hora, s'han viscut moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra i els manifestants. Una vintena de docents han tallat les vies de l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus i la policia n'ha identificat tres. Una d'elles és el Rubén Satorra, de l'Assemblea Educativa de Ponent.
23: El que fèiem avui era una acció simbòlica. És cert, doncs, que sí que hi ha hagut tres identificacions. Nosaltres seguirem amb la lluita, estem convençuts que l'educació necessita una millora.
22: Un cop han marxat de l'estació, més d'un centenar de docents s'han manifestat pel centre de Lleida fins a la plaça de la Paeria, on s'ha fet una macroassemblea.
1: A Girona, la manifestació ha plegat 650 persones que s'han concentrat a Fontejau i que han recorregut els carrers del centre de la ciutat fins a plaça Independència. La Gemma de Sant Feliu de Guíxols explica que faltaven companys que volien rebre els alumnes el seu primer dia de curs.
3: I en realitat ens ho hem pensat, ens ha costat una mica aquesta decisió si avui o no avui, però és el missatge. El missatge és no comença el curs amb normalitat.
1: La manifestació s'ha celebrat sense incidents i amb representació d'educadors i educadores d'infantil, primària i secundària.
4: A Tarragona, més de 300 docents han protestat pel centre de la ciutat, però no han pogut tallar els accessos al port ni a l'autovia 7 com volien per la forta presència de Mossos antiavalots que els han barrat el pas. Crits de són docents i no delinqüents, els mestres s'han queixat del desplegament desproporcionat i Jordi Martí de la CGT advertia que seguiran amb les protestes fins que el govern dediqui més recursos a l'educació i no tantes a la repressió.
5: Esperem que no calgui arribar a les vagues que vindran, però si en cal ho farem. El que no farem serà tindre una educació tal com està ara. Necessitem un 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
4: A l'Ebre, els docents han tallat l'eina 340 en posta.
0: Bé, doncs, davant d'aquestes protestes, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que continuen oberts a negociar amb els sindicats crítics, però això sí, només sobre condicions laborals dels treballadors. Insisteix que cal obrir un debat a fons sobre com s'ha de redefinir el sistema educatiu català en els pròxims 10 anys, però que aquest és un debat que s'ha de fer amb més interlocutors. Departament d'Educació, Sara Canyete.
24: La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté la mà estesa per negociar amb els sindicats, però ho limita només a qüestions relatives a les condicions laborals i dona les demandes salarials per tancades.
25: Però estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema, doncs les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa.
24: Més enllà d'aquestes millores laborals, Niubó diu que el diagnòstic sobre les dificultats del sistema educatiu català està fet i que ara el que cal és anar un pas més enllà i pactar les solucions amb el conjunt de la comunitat educativa i que això vol dir incloure també les famílies i les direccions de centre.
25: És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
24: Sobre l'inici de curs, la consellera ha destacat que tots els centres han pogut obrir amb normalitat i ha lamentat una vegada més que el curs hagi començat amb una jornada de vaga i amb problemes de mobilitat a primera hora del matí.
0: Però al marge de la vaga i de les protestes no hem d'oblidar que avui ha començat oficialment el curs escolar 2026-2027 per 1.600.000 alumnes catalans. Amb quina xifra s'afronta aquest curs escolar, Mònica Mas?
26: Doncs amb mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. En total, els centres educatius arrenquen amb 94.500 professionals entre docents, personal administratiu i d'atenció educativa. Un curs, doncs, que comença mogut per les mobilitzacions dels sindicats, com deies, i per això el Departament d'Educació demana als directors dels centres que siguin mediadors actius per desencallar el conflicte. Isabel Balaguer és directora de l'Institut Escola Eixample de Barcelona i posa peu a condicions.
27: No volem estar servint els plats que ens presenteu ja cuinats. Volem estar en la cuina de les decisions. Per què volem estar allà? Perquè som els que millor coneixem la realitat de les aules. Som els que millor coneixem les famílies dels nostres alumnes. Per tant, preguntar-nos directament és tenir més garantia d'èxit.
0: Però la realitat del país engloba escoles i instituts que tenen centenars o milers fins i tot d'alumnes, però també petits centres rurals. Hem anat a l'escola de Bovera, a les Garrigues, un centre que té 16 alumnes matriculats on avui han començat el curs la meitat. Bovera, Estela Bussoms.
28: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
29: Trobàveu a faltar els companys?
30: Bastant.
29: Clar, ells volien començar ahir. I els havia dit no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir, no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posau cap a l'escola. Però bueno, els motius hi són.
28: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
31: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
28: En tot cas, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
32: Arriba molt més, no?, l'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família al final i estem molt contents.
28: Un curs que ha començat, per cert, amb els ventiladors encesos.
0: comentàvem amb el Francesc Mauri quan fèiem la portada d'aquest Catalunya Migdia. Després d'aquest primer dia de curs marcat per la vaga, el segon, el de demà, tindrà les pluges en molts punts del país com a protagonistes. Protecció Civil ja té activada l'alerta del pla Inuncat, perquè a partir d'aquesta pròxima matinada, però sobretot demà al matí, es preveuen pluges intenses que poden complicar l'arribada dels nens i nenes a escoles i instituts en bona part del país, Montse Poblet.
28: Protecció Civil i la resta d'institucions del Comitè Tècnic d'Emergències estan valorant en aquests moments les mesures adoptades cara a aquest nou episodi de pluges que pot anar acompanyat de vent, calamar-se i potser algun esclafit. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, admet que estan amoïnats pel que pugui passar demà a primera hora coincidint amb l'entrada a les escoles.
2: Ho veiem amb preocupació, que comença l'escola i per lo que estem veient aquest període de l'inici de l'escola és el que ens sembla que pot ser el moment en què hi hagi aquesta intensitat.
28: Per evitar danys, Protecció Civil recomana que aquesta mateixa tarda, abans no arribin les pluges, es revisin els embornals de patis i terrasses, es retirin tots els elements que puguin moure's amb el vent i es treguin els cotxes aparcats a les zones inundables. Les pluges seran generals, però especialment intenses al centre del país i al litoral i prelitoral centrals. Poden caure 40 litres en 30 minuts i en alguns indrets acumular-se 60 en 3 hores.
0: No deixem de parlar d'educació, perquè Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de tota la seva història. Catalunya queda fora d'aquest estudi per, recordeu, l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix l'errada a la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
6: Bon dia. Els alumnes espanyols retrocedixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora. Aquí cauen 23 punts, l'equivalent a perdre un curs escolar, segons l'OCDE. La tendència a la baixa és dels 91 països, va començar fa 10 anys, però ara s'ha accentuat principalment per l'ús de les pantalles, apunta Tue Haigren, coordinador de PISA.
7: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
6: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors, perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, assenyala al Departament d'Educació i recorda que els tècnics del Ministeri ja els van advertir.
8: Y el mensaje que se recibió es que pues, se iban a corregir, ahí me debo quedar. A partir de ahí, insisto, las medidas que ha tomado Cataluña son las que son hasta este momento. Tiene que terminar su investigación. Cuando Cataluña termine su investigación, pues veremos otras posibles medidas.
6: A la vez reconeix que les advertències tampoc van arribar a la cúpula política del Ministeri.
0: Sobre els resultats de l'informe PISA a Catalunya, la consellera Esther Niubó no ha volgut valorar-los perquè assegura que no són reals i que per tant seria fer política ficció, diu. Però ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement dels alumnes de les matemàtiques i la seva comprensió lectora. En aquest sentit, la consellera ha tornat a plantejar-se la possibilitat de recuperar les lectures obligatòries.
25: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses anirem a Israel i la resta de la política internacional.
9: Catalunya migdia.
10: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-la. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
0: Catalunya migdia. Gairebé les 2:20. Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans dels atacs del 7 d'octubre del 2023. Això diu una investigació que publica avui el diari israelià Haaretz. El mitjà, que avança les dades recopilades per un llibre, indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat israelians ni tampoc va prendre cap mesura preventiva. Netanyahu ho ha negat. Insisteix que mai no va ser informat. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
12: Bon dia. Les sospites respecte al paper que Benjamin Netanyahu va jugar abans i durant els atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 han rebut avui un impuls quasi definitiu després que el diari Haaretz hagi publicat la investigació de dos periodistes que pròximament trauran un llibre sobre com l'administració va abandonar els hostatges segrestats per Hamas. Segons l'article, Netanyahu hauria rebut una trucada de 45 minuts del president d'Emirats Àrabs Mohammed bin Zayed, en què li hauria traslladat que l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, preparava un atac a gran escala contra Israel que podria posar en perill l'estabilitat de la regió. Netanyahu hauria calmat el seu homòleg dels Emirats i no hauria informat de la trucada ni al cap del Shin Bet, ni al del Mossad, ni al cap de l'Estat Major. La informació ha fet que tota l'oposició política hagi sortit en tromba contra l'actual primer ministre, un d'ells, Yair Golan.
13: Crea una comissió d'investigació que reveli tota la veritat i que els responsables del desastre més gran de la història del país, encapçalats per Netanyahu, se'ls exigeixi la seva responsabilitat. Aquest és el cas dels 1.200 assassinats en una massacre per negligència. La massacre és culpa vostra, Netanyahu.
12: La notícia d'avui arriba després que Netanyahu sortís a defensar la seva actuació durant el mateix dia dels atacs. En aquell cas, Netanyahu va assegurar que no va fer tot el que hauria volgut perquè els seus oficials de seguretat el van despertar tard de manera deliberada.
0: Encara sobre Israel, el Regne Unit pretén endurir el seu posicionament contra Israel per la seva política contra els palestins. El govern laborista britànic ha denunciat aquesta tarda la prohibició d'importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània. Israel ja ha condemnat la mesura i promet represàlies. Londres, Quim Olivares, bon dia.
14: Hola, bon dia. L'argument britànic per imposar aquesta prohibició és la decisió de l'executiu israelià de construir 1.200 habitatges per colons jueus a prop de Jerusalem, en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània. Londres creu que això farà impossible la solució de dos estats a Israel i a Palestina. Segons Downing Street, ahir el primer ministre, Andy Burnham, va trucar a Donald Trump per reiterar-li precisament la importància de la solució dels dos estats. Estem a l'espera que el ministre d'Exteriors britànic, Ed Miliband, en doni els detalls, però abans d'anunciar les mesures, el president d'Israel, Isaac Herzog, les ha condemnat.
15: Crec que serà un greu error de càlcul, una decisió que caurà al costat equivocat de la història. En el context actual seria una interferència greu en les eleccions demòcrates d'una nació sobirana.
14: Dàtils, mangos o alvocats són els principals productes que s'exporten dels assentaments jueus cap al Regne Unit. L'impacte real en el comerç bilateral seria mínim. Dins els laboristes, alguns diputats creuen que la mesura arriba tard i no va prou lluny. I d'altres, especialment els que tenen votants jueus a la seva circumscripció, creuen que va massa lluny. Alguns apunten que el boicot britànic pretén contrarrestar els arguments del Partit dels Verds, que acusen els laboristes de complicitat a Gaza i de continuar l'exportació d'armes a Israel.
0: Mentrestant, a Alemanya avui arrenquen les negociacions per mirar de resoldre el trencaclosques de la investidura del primer ministre de l'Estat Federal de Saxònia-Anhalt, on, recordeu, diumenge va guanyar clarament les eleccions a l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, tot i que sense aconseguir la majoria absoluta per poder governar. Les converses per formar govern han de demostrar fins a quin punt es crea un cordó sanitari. En paral·lel, el canceller Friedrich Merz està sota pressió pels mals resultats del seu partit, la CDU, on hi ha un debat intern obert sobre com s'ha de respondre a l'auge dels ultres. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
16: Bon dia. Alternativa per Alemanya necessita per força un suport addicional si vol investir Ulrich Siegmund com a primer ministre. Hores d'ara, l'únic partit disposat a negociar és l'aliança Zaga-Wagenknecht. L'extrema dreta tampoc descarta, però, la possibilitat d'algun diputat transfuga, sigui de la mateixa Esquerra Populista o de la CDU.
1: Ulrich Sigmund.
13: Ara el nostre repte consistirà a articular aquesta majoria estable durant les pròximes setmanes. Ja he expressat com podria ser tot plegat, amb el suport complet d'una de les formacions o de diputats concrets, però no amb una abstenció, que per mi no és una majoria estable.
16: L'objectiu d'Alternativa per Alemanya és tombar Friedrich Merz. Mentrestant, el debat a la mateixa CDU puja de to, amb un canceller en el moment més baix de la legislatura. Qui ja ha entrat en acció, aprofitant un acte de campanya a Berlín, és el primer ministre cristianodemòcrata del Rin del Nord-Westfàlia, Hendrik Wüst. És el principal candidat a substituir Merz si aquest fes el pas al costat.
3: Hem de reflexionar amb molta serietat sobre com tractem els votants, perquè n'hem perdut i s'han desplaçat fins a l'extrem polític. Com ens enfrontem als extremistes i els populistes? No hauríem d'entrar molt més en la discussió, en la lluita, encara que sigui incòmode?
16: Merz ara gaudirà d'un període de gràcia fins al 20 de setembre. Si la davallada electoral a les dues eleccions regionals previstes per aquell dia s'agreuja, es destaparà la caixa dels trons.
0: Més coses. Davant la crisi de l'habitatge, la Comissió Europea planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada. És el que diu l'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, abans que demà la Comissió Europea presenti el text definitiu. Brussel·les, Bruno Fortià Mires, bon dia.
4: Hola, bon dia. És el primer cop que el govern comunitari empara a escala europea la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos, amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. Amb aquesta norma, la Comissió Europea pretén ajudar els estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Els dona més cobertura legal, tenint en compte que aquest tema sovint acaba als tribunals per les denúncies de partits contraris o de particulars. La norma europea, però, serà opcional. En cap cas serà obligatòria per a aquells governs que es neguin a regular l'habitatge, però sí que crea un marc jurídic més clar per a les administracions que ho vulguin fer.
0: Això sí, Bruno, les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara mateix a Catalunya.
4: I per considerar que una zona és tensionada, la Comissió Europea fixa aquest llindar, que el preu de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda dels habitants, tot això parlant de xifres mitjanes. També caldrà complir un altre requisit, que l'habitatge s'hagi encarit durant 10 anys abans de posar una restricció. I per regular el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar que, en particular, els contractes de curta durada són perjudicials. Sigui com sigui, les limitacions hauran de ser proporcionals, perquè no siguin més restrictives del compte. I caldrà revisar les mesures cada 5 anys per evitar que continuïn vigents un cop els preus de l'habitatge ja hagin millorat.
0: Doncs bé, la patronal dels pisos turístics s'agafa justament a aquestes línies vermelles que fixa la Comissió Europea per dir-li a l'Ajuntament de Barcelona que no li serà tan fàcil eliminar-los l'activitat econòmica com s'ha anunciat per d'aquí a 2 anys. Sara Riera.
5: Es pot restringir l'activitat, però hi ha, com dèiem, condicions. Recordareu que l'alcalde Collboni va anunciar que no renovaria més llicències turístiques a partir del 2028, emparant-se en la regulació del lloguer de la Generalitat, que diu que Barcelona és zona tensionada. Ara, la Comissió ha deixat clar que hi ha principis del dret comunitari que no es poden vulnerar i que no es pot restringir una activitat si abans, per exemple, no has esgotat altres vies, com podria ser construir habitatge públic durant anys, per moltes competències en habitatge que tinguis. Per això la presidenta de Partur, Marianne Muro, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha demanat cautela a l'Ajuntament.
17: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascun de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que la... no pot ser el que vulgui.
5: No oblidem tampoc que aquesta llei de mesures urgents d'habitatge de la Generalitat està en mans del Constitucional i també té un procés obert a Europa des de fa 2 anys.
0: D'aquí un minut seran 2:45 de la tarda. Aquest matí el govern ha fet el primer pas per començar a preparar els pressupostos de l'any 2027, tot i que ja té assumit que serà gairebé impossible poder negociar-los tenint en compte l'horitzó electoral que hi ha l'any que ve. De fet, a l'executiu estan tranquils perquè, encara que no aprovin aquests pressupostos del 2027, tenen aire com per poder acabar la legislatura. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. Sí, el Consell Executiu ha fet un pas tècnic i ha aprovat aquest matí l'anomenat sostre de despesa. És la quantitat de diners que es podria gastar la Generalitat si tingués uns nous pressupostos el 2027. Ara bé, el govern ja comptaven que l'any que ve estarà endimoniat i per això els comptes que va aprovar abans de l'estiu estan pensats per arribar al final del mandat. De fet, la mateixa consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha deixat clar que no entren els plans del govern asseure's a negociar uns altres pressupostos aquesta tardor.
1: Certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
18: Una reforma del finançament autonòmic que depèn de la majoria al Congrés i que el govern de Salvador Illa està disposat, diu, a fer tot el que pugui per convèncer Junts.
0: Doncs precisament parlant de números, el número 2 de Junts, Jordi Turull, reclama al PSOE i Esquerra Republicana que Catalunya tingui la clau de la caixa com a condició irrenunciable per poder aprovar el nou finançament. Turull ha parlat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Corbalany.
19: Sí, en aquesta entrevista el secretari general de Junts ha replicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, que assumeix que el govern espanyol haurà de fer alguna proposta als juntaires perquè aprovin el Congrés el nou finançament. Una de les opcions que la mateixa consellera suggereix seria una línia de finançament extraordinària per potenciar el català, però Jordi Turull deixa clara la condició irrenunciable per a Junts.
20: La clau de la caixa, sí, esclar. Sí, és clar.
21: A més, aquesta era la promesa que va fer Esquerra Republicana perquè tant Pedro Sánchez com Salvador Illa, dos per un, fossin d'això. És que és molt diferent negociar si els diners s'obren pel teu cantó del calaix que si s'obren pel cantó dels altres, perquè ja tenim l'experiència marcada, no?
19: D'aquesta manera, la Generalitat recaptaria tots els impostos dels catalans i transferiria l'ESCAT a l'Estat només la quantitat que li correspon pels serveis que rep i la quota de solidaritat. D'altra banda, Jordi Turull ha assegurat en aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que Carles Puigdemont està fort a l'espera de la decisió sobre l'amnistia i que totes les decisions estratègiques del partit passen per Waterloo.
0: Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després de la seva signatura. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa o els mitjans públics, Marta Vives.
22: Sí, l'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025 i ha criticat la falta d'implicació de bona part del govern, especialment de departaments com els de salut, empresa o drets socials. El president de la plataforma, Òscar Escuder, posa exemples concrets.
23: Els drets lingüístics a salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern i molt especialment del seu president no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
22: És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. Escuder apela a la màxima autoritat del país.
23: Apelo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
22: L'entitat que forma part d'aquest pacte assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
0: Més coses. El govern espanyol ha desclassificat 40 informes de la policia i dels serveis d'intel·ligència sobre els avisos relacionats amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta. A partir de demà, tothom els podrà consultar a la web de l'executiu i, segons la Moncloa, es demostrarà que no van tenir cap pista del que s'estava preparant. Palau de la Moncloa, Paula Brujans, bon dia.
24: Classifiquen, bon dia, tots els informes que van fer la policia, la Guàrdia Civil i el CNI entre 1 de juliol i l'1 d'agost, documents en mans del Ministeri de Defensa i el de l'Interior, on s'avisava d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta abans del 30 de juliol, però cap, segons la ministra portaveu, El Masai, donava pistes de la dimensió de l'entrada.
26: La voluntat del Gobierno de España es que la ciudadanía acceda a la información de la que se dispone, porque no tenemos nada que esconder.
24: Els informes, per tant, reforçaran la tesi del govern espanyol i tampoc apuntaran res sobre la participació del Marroc, però Sai diu que actuaran contra Rabat si s'acaba demostrant.
26: El president del govern ha sido claro. Si existen pruebas, se actuará con contundencia. La vocación del govern es la total transparencia.
24: El Partit Popular qüestiona que els informes aportin cap novetat i el president de Ceuta, també molt crític amb Pedro Sánchez, ha denunciat avui des de Brussel·les que el Marroc està al darrere de la tragèdia.
0: I mentrestant, l'exconseller delegat de Plus Ultra també reconeix davant del jutge que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, com l'ha anomenat en referència a l'expresident i al seu entorn. Eren 530.000 euros, però no ha sabut concretar quines gestions va fer l'expresident espanyol per tal que la Moncloa els concedís el préstec. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
27: Bon dia. Roberto Roselli ha ratificat l'escrit que va enviar el juliol al jutge Calama i ha coincidit
2: amb el que ja va declarar dilluns l'expresident de Plus Ultra. L'exconseller, ja desvinculat de la companyia i citat com a investigat, diu que van pagar l'1% al que ha anomenat el grup Zapatero i ho van fer perquè l'expresident els va oferir ajuda. Els pagaments van començar el juliol del 2020, mesos abans del rescat, i el més gros es fa el març del 21, un cop el Consell de Ministres els aprova els 53 milions d'euros. Tots els pagaments es fan a tres empreses de Julio Martínez, l'amic de Zapatero que el jutge sospita que li feia de testaferro. Segons fons presents a la declaració, però, no ha sabut concretar què va fer Zapatero o si va parlar amb algú del govern de Pedro Sánchez, tampoc si tots els diners van ser per ell. Ha explicat que posteriorment van fer reunions de seguiment amb la SEPI, l'ens públic que gestiona el rescat, però que les preguntes no eren per saber on posaven els diners, sinó si la companyia anava bé i podien tornar el crèdit.
0: I una cosa més abans de la publicitat, segur que no us sorprèn. Si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts en els pròxims 4 anys de cara al 2030. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que analitza com la redistribució de la riquesa al món podria mitigar les retallades en cooperació internacional, Núria Jarre.
6: L'estudi que publica avui la revista The Lancet ha analitzat fins a 10 mesures fiscals per gravar les grans fortunes. Els seus autors defensen que les propostes no són radicals, sinó que sorgeixen d'organitzar organismes econòmics més aviat conservadors. Un dels investigadors, l'economista Lucio Espósito, explica per què als més rics els interessa pagar més impostos, com per cert han demanat més d'un cop al Fòrum de Davos.
7: La desigualtat ha llegado a un punto en que la sociedad deja de funcionar y ellos, muy listos, entienden bien que si la sociedad deja de funcionar, ellos dejan de acumular riqueza. Entonces, llega un punto de desigualdad que no es buena para nadie.
6: L'augment de la mortalitat, sobretot als països més empobrits, és la conseqüència final d'aquestes desigualtats que provoquen més inseguretat social, treballadors menys qualificats i més malalties infeccioses arreu del món.
0: Passen 6 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
9: Com et queda si et diem que el pot de cigrons que obriràs per dinar és en realitat una ampolla de colònia? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
10: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
25: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Autoplus. Consulta les condicions de Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
27: Kia. Movement that inspires.
0: Catalunya migdia. Passant 7 minuts de 2:15... El jove suís de 23 anys, Nelio Biedermann, és la gran revelació literària europea del moment gràcies a la novel·la Làzar, que recorre el convuls segle XX europeu. La història de la seva família hongaresa aristocràtica va inspirar el llibre, que té un to oníric i alhora èpic que el converteix en un relat singular i absorbent. S'acaba de publicar en català i en castellà i aquest migdia l'ha presentat a Barcelona, Montse Camps.
28: Poètica i dolorosa, a Làzar, el lector se submergeix en una barreja de contes dels germans Grimm, realisme màgic i realitat colpidora, que explica la història d'una saga que governa durant generacions les seves terres hongareses en un ordre perfecte fins que irromp el segle XX i es precipita cap a la desaparició. Els relats familiars sobre el passat aristocràtic de Biedermann, plens d'èpica però també de silencis, van ser l'origen de la història que vol servir per no oblidar en moments actuals, per exemple, en què l'extrema dreta guanya terreny a Alemanya.
29: Van massen etwas bewirken.
30: És decebedor veure el relat que venen aquestes forces polítiques i l'impacte que té en les masses. Però crec que ha de ser un motiu per actuar i no caure en la resignació.
28: Publicada fa un any als països de llengua alemanya, l'obra ha venut més de 200.000 exemplars, s'ha venut els drets de traducció a 30 països i s'adaptarà al cinema.
0: I acabem amb cinema. L'oscaritzat director Alex Gibney despulla la figura d'Elon Musk en un documental que denuncia les falsedats, les maniobres empresarials més fosques i la falta d'escrúpols del totpoderós magnat propietari de Tesla o de SpaceX. Musk, de prop de 4 hores de durada, s'ha presentat avui a la Mostra de Venècia. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
31: It's a hit piece.
1: un atac de desprestigi. Aquesta va ser la fulminant reacció d'Elon Musk a les xarxes quan va rebutjar la petició d'entrevista que li va formular el director nord-americà especialitzat en documentals Alex Gibney, guanyador d'un Òscar el 2017 per Taxi al lado oscuro. En aquella etapa de preproducció, evidentment, no hi havia cap indici de l'enfocament del documental, però Gibney té molt clar que Musk sempre ha volgut controlar el relat i per això va amenaçar gent del seu entorn perquè tampoc hi col·laboressin.
3: Crec que el que he descobert és que la història de Musk no és una altra història de tecnologia, és més aviat el relat d'un vi vell en una ampolla nova. La seva fortuna i el seu poder venen d'una brama molt inflada. El que més va sorprendre va ser l'enorme sentiment de por de parlar d'ell.
1: El realitzador va optar per la tecnologia buidant en un servidor totes les entrevistes i aparicions mediàtiques de Musk des de fa 3 dècades i alimentant amb aquest material un avatar digital de Musk que parla per ell al documental. El resultat és la cara més implacable, immoral i fraudulenta de l'empresari tecnològic.
0: Catalunya migdia. Des de fins a estès la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Lamine Yamal vol la Champions i la pilota d'or.
4: Són els grans objectius que es marca per aquesta temporada. Ja saps que és un jugador ambiciós. El sentim.

0: De fet, el vestidor del Barça s'ha marcat dos grans objectius aquesta temporada. D'un costat, la tercera lliga consecutiva i de l'altre, la Champions. I Lamine, una de les veus més potents d'aquest vestidor, així ho reconeixia.
1: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona, tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
0: I una estona abans de Lamine Yamal, qui compareixia era el seu tècnic, Hansi Flick, amb un altre to, amb una altra manera de ser i una altra manera també d'expressar-se, evidentment, un Hansi Flick que reconeixia que sí, que la Champions és un objectiu i que de moment les coses van prou bé.
2: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
0: Però hi ha una recepta coincident en tots dos casos, que va de Lamine a Flick i que deixa, almenys pel que va dir ahir, Kylian Mbappé al marge. Parlo de la pressió quan l'equip no té la pilota. Compta amb la reflexió de Lamine Yamal.
1: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar a todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final, en el fútbol de ahora, si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final por el equipo. Si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder. Y ya está.
0: Doncs tocarà córrer demà contra el Feyenoord a 3:15 de la tarda al Camp Nou. El Feyenoord, equip que va tercer classificat a l'Eredivisie, l'equip de Giovanni van Bronckhorst, exlateral del Barça, de moment no ha perdut un sol partit aquesta temporada. I per cert, Laia, demà dia de molta pluja al Camp Nou durant tot el dia i també, evidentment, a l'hora del partit. Flick s'han dut tots els disponibles, també Hamza, queden fora Eric, que està sancionat, la vermella que va veure contra l'Atlètic de Madrid, avui seguit entrenant amb màscara, i també Jesse Bissibú.
3: Demà aquestes previsions de pluja les anirem actualitzant durant tot el dia a Catalunya Ràdio, estarem també molt pendents, evidentment, durant tot el dia, però també per saber a aquesta hora del partit, doncs, quina és la previsió de pluja a l'hora del partit, que recordem és 6:45. Dos temes més amb Lamine. Primer, la pilota d'or. És optimista, Lamine, amb la possibilitat de guanyar la pilota d'or?
0: No ha estat, diguem-ne, la línia frontal com Mbappé, aquesta línia, si vols, un punt més atrevida o presumptuosa, però Lamine sí que ha defensat, en certa manera, la seva candidatura. Se sent un candidat més, tot i que no vol fer, no vol entrar a aquest joc de campanyes i a dir qui el mereix i qui no el mereix. Ell diu que ha fet una bona temporada, que ha guanyat el Mundial, que ha guanyat la Lliga amb el Barça, que està molt satisfet amb la seva temporada passada i que a partir d'aquí la decisió no depèn d'ell i que si té la sort de guanyar-lo, tots millor i també serà un mèrit dels seus companys.
1: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraïtant al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
3: Durant el dia d'avui es van conèixer tots els nominats a les diferents categories de la pilota d'or, ara les repassarem, però una cosa més de Lamine, Salmo, perquè és la primera vegada que sentim el davanter blaugrana després que els companys l'hagin triat com un dels capitans.
0: Sí, ha parlat molt des de la maduresa, Lamine Yamal, i en aquest sentit ha destacat aquest fet, formar part del grup de capitans amb només 19 anys i sent escollit per la resta dels seus companys.
1: És un orgull ser capità del Barça i amb 19 anys. Estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable. Aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
3: Amb Lamine Yamal parlant de diferents qüestions, de la capitania, de la Champions i també de la pilota d'or, i dèiem, David Gallofré, que aquest matí s'han anat coneixent tots els finalistes de les diferents categories de la pilota d'or. La categoria a millor jugador, que és on trobaríem Lamine Yamal, ja s'han publicat?
4: La coneixerem a partir de les 4 de la tarda, tant la masculina com la femenina.
3: D'acord, doncs aquestes haurem d'esperar una mica més. A partir de les 4, de la resta de categories que sí que hem conegut, que destaquem?
4: Doncs que el porter blaugrana Joan García obtindrà el premi com a millor porter al trofeu Jacint, juntament amb el català de l'Arsenal, David Raya, i 8 finalistes més. I com a millor portera també la del Barça,

0: A la Balear Catacoll, a l'apartat dels millors joves, el Barça també té la presència, evidentment, de Lamine Yamal i de Parc Conversí, que entre d'altres lluitaran pel guardó amb Yanni Bandé del Madrid. I a la categoria femenina les veuran Esclara Serra Jordi i Vicky López, també lluitaran el Women's Young Talent. Perquè fa la pilota d'or dels entrenadors, Pere Romeu del Barça Fani, se les veurà amb Jonathan Girandes, el seu predecessor i ara a l'Olímpic de Lió, en categoria masculina. A femenina, com a millor entrenador d'equips masculins, els 5 finalistes són Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, Luis Enrique del PSG, Mikel Arteta de l'Arsenal, Unai Emery de l'Aston Villa i Vincent Kompany del Bayern. I del terme de finalistes de la pilota d'or com a millor conjunt, destaquem el Barça femení de Pere Romeu i el Lió de Jonathan Giraldez, i el PSG de Luis Enrique i l'Arsenal de Mikel Arteta en categoria masculina. La gala de la pilota d'or es farà el 26 d'octubre a Londres.
1: Doncs ho dèiem a l'inici, avui comença la Champions, juga al Madrid, al Bernabéu, després de la primera derrota de la temporada a la Lliga, al camp del Betis, caldrà veure com reacciona l'equip de Mourinho, que recordem té 7 baixes. Marcos García.
2: Lesionats Militao, Mendy, Rodrigo i Asensio, sancionats Camavinga, Bernardo Silva i Güler. Mourinho recupera això sí, Tchouaméni, Pitarch i Endrick. Sentim Mourinho i Mbappé sobre el partit d'avui contra l'Inter de Milà i també sobre la Champions.
3: Però no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
4: No, somos muy felices de volver a jugar un partido de Champions. Para nosotros siempre jugamos esta competición con mucha ilusión, mucha determinación. Y empezamos en el Bernabéu, entonces es una motivación más para nosotros como jugadores.
2: Els italians de gran baixa és Federico Di Marco, lesionat el cap de setmana contra el Nàpols, Kibu té les seves altres estrelles disponibles, Stones, Varela, Lautaro i Thuram, entre d'altres. El Madrid podria debutar a la Champions amb aquesta alineació. Courtois a la porteria, defensa de 4 amb Dumfries, Konaté, Hausen i Cucurella. Al mig del camp, Valverde, Bellingham i Brahim, i en atac, Diomandé, Mbappé i Vinicius.
1: El Madrid-Inter, avui ja juguen 5 partits més de la Champions, destaquen el Villarreal, el partit del Villarreal a Alemanya, també la tornada del Betis a la màxima categoria europea, gairebé 21 anys després, Eudal Serra.
5: El Villarreal s'estrena en aquesta edició de la Champions al camp del Borussia Dortmund, un equip amb el qual ja s'hi va enfrontar la temporada passada i hi va perdre per 4-0. Serà també el debut del tècnic Íñigo Pérez en la màxima competició europea.
6: Bueno, tenemos la esperanza y la ilusión al máximo, un escenario magnífico, una competición que creo que a todo el mundo que le gusta el fútbol la ha seguido y poder jugarla y poder disputarla mañana es un punto de emoción importante, ojalá podamos hacerlo valer.
5: Per la seva banda, el Betis torna a disputar una Champions gairebé 21 anys després. S'enfrontarà a l'Illa Francès, entrenat per Davide Ancelotti, fill de l'actual seleccionador brasiler i exajudant seu al Madrid. Pellegrini, el tècnic dels andalusos, no vol fer càbala sobre què poden fer en aquesta tornada a la Champions.
7: Yo creo que lo más importante para el Betis en esta competición es tratar de ganar mañana al Lille. Volveremos al siguiente partido.
5: Avui, a més, també jugarà el Porto Manchester City, el Bruges Aston Villa i l'AEK Atenes, l'ASC d'Àustria.
1: I seguim parlant de futbol del Sabadell, que continua la festa.
8: Corre, gol!
1: De la festa major, sinó de la festa del futbol de l'equip, perquè el Sabadell s'ha situat tercer a la classificació i acompanya el Girona als llocs de play-off d'ascens de primera, després de 4 jornades, tot plegat després de la victòria en extremis dels ballesans ahir contra el Còrdoba. Francesc Ripoll.
9: Per 3-2 i amb el gol d'Urri que sentíem ara al minut 89, un cop més en un molt bon partit del Sabadell que abans del quart d'hora ja havia fet 2 gols, tots dos de Gioacchini. Els andalusos van arribar a empatar el duel, però la diana del capità Arlequinat va donar la segona victòria consecutiva al Sabadell, que va tancar la festa major de la millor manera possible. Sentim Ferran Costa, el tècnic dels ballesans.
10: I aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
9: El Sabadell ja suma 8 punts de 12 possibles i encara no ha perdut en l'any del seu retorn al futbol professional. Aquest diumenge repte a nivell. A Son Moix espera Mallorca.
1: Això és segona divisió. A primera ahir també es van jugar partits de la quarta jornada amb aquests resultats. Getafe 1, Celta 1, Elx 2, Reial Societat 3. Doncs 8 minuts, una mica més de 8 minuts, perquè siguin les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
8: Jo no vaig tornar aquí només per jugar a bàsquet, sinó per deixar un llegat.
1: Sentirem Ricky Rubio, que ha parlat de la seva recent renovació i també del futur a la penya.
11: Catalunya migdia.
12: Bé, ja som a casa.
13: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
12: Tot i que torna, també té el seu què? El nostre llit, el nostre sofà...
13: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
12: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
14: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
15: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
14: Klaus McCalla amb el Royal Concertgebouw
15: i l'Estats Capilet Dresden amb Daniele Gatti.
14: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.

0: Rafa Bàsquet ha anat per feina avui i ha decidit presentar tots els fitxatges que ha fet de cop. És una decisió que s'entén si tenim en compte que han fitxat 11 jugadors. L'Ernest Messi els ha anat a veure tots, un al costat de l'altre. Què t'ha cridat més l'atenció d'aquest remodelat equip d'Alexander Sekulić, Ernest?
1: D'entrada que fossin tants com per fer un equip de futbol, 11 jugadors, i probablement els han presentat per això que dius, perquè són molts, però també perquè cap d'ells té un pes de primeríssima estrella, i també perquè no hi ha temps, realment no hi ha temps. Comença la Lliga Catalana aquesta setmana, d'això ja te'n parlaré a mesura que avancem la setmana, però sí que he tingut temps per veure un jugador que en l'estatge d'en Camp Andorra ha sobresortit, que ho va fer molt bé l'any passat a Eurocup, la incògnita era veure com s'adaptaria al Barça, bé, és molt d'hora, però el que li van veure l'altre dia amb l'Andorra realment promet. Es tracta del Moja Gibson, que és un base, i aquesta és la història que t'explico, el Catalunya Migdia, Laia, és un base que, a part de ser bon jugador de bàsquet, té també un passat i un present molt vinculat a la lluita antiracial als Estats Units. De fet, el seu avi era membre del Partit Demòcrata i estava altament vinculat, tal com ens explica, a la lluita pel seu barri.
2: Vinc d'un barri eminentment afroamericà, de Waco, a Texas. El meu avi va ser un polític del Partit Demòcrata molt implicat en la lluita pels nostres drets. Va morir fa 2 anys. Això ens va commocionar i la comunitat li va dedicar un carrer.
0: Doncs interessant aquesta història que ens apropa a l'Ernest Macià. Els anirem coneixent, tindrem temps. Segur que tots tenen alguna història també per explicar i que l'Ernest ens explicarà a nosaltres. De Palau Blaugrana al Palau Olímpic de Badalona, perquè allà el sentíem abans de la publicitat. Ernest, ha parlat Ricky Rubio.
1: Sí, ha parlat Ricky Rubio, les primeres paraules des que va donar el sí a la penya, que el va donar tardíssim, el va donar doncs a principis d'agost i la gent ja es pensava si havia si havia algun problema. Finalment, ell ens ha explicat que sí que hi havia algun problema i ha bàsicament deixat entreveure que va ser tot plegat una negociació amb la propietat, que no s'acabaven de posar d'acord, però no amb el sou, sinó amb l'ambició del projecte. Escoltem a Ricky Rubio.
3: Esportivament potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els 3 primers com hem quedat l'any passat segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho, i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
0: Seguim amb bàsquet. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per als quarts de final del Mundial d'Alemanya. A més, ha passat com a primera de grup després de superar clarament el Japó, Udal.
4: Les espanyoles van guanyar per 59 a 79. D'aquesta manera accedeixen a quarts de final com a primeres de grup i eviten jugar l'eliminatòria de vuitens. La nova jugadora de l'Uni Girona, l'asturiana Iana Martín, amb 20 punts en 21 minuts jugats, va ser la millor de l'equip espanyol.
5: Seguir aprendiendo día a día. Estamos en una competición muy intensa, en una competición de mucho nivel y hay que aprender en cada jugada, porque los detalles son súper importantes. Entonces, lo que te digo, gracias a la gente que tengo alrededor puedo tomar mejores decisiones.
4: Per la seva banda, Marion Ortiz, l'única catalana de l'equip, va acabar amb 5 punts anotats en 19 minuts de joc. La selecció espanyola femenina de bàsquet s'enfrontarà dijous als quarts de final a la guanyadora de la ronda de vuitens entre Itàlia i Austràlia, que jugarà demà al vespre. En el cas de superar els quarts de final, és molt probable que a semifinals es creugui amb els Estats Units.
0: Després de guanyar dissabte la Supercopa Ibèrica, es prepara ja pel seu debut demà a la Champions. David.
6: El Barça debutarà a casa al Palau Blaugrana contra l'Arus danès. Recordem que aquesta temporada la Champions estrena format. Es passa dels 16 equips, dividits en 2 grups, a 24 participants repartits en 6 grups. Els 2 primers classificats de cada grup passaran a la següent ronda, una segona lligueta amb 2 grups de 6. Carlos Ortega reconeix que el Barça és entre els favorits del títol, però avisa que tots els equips s'han reforçat molt.
7: Partint de zero, jo crec que hi ha molts equips, molts clubs que han fet una gran aposta per arribar any tras any. Nosaltres hem arribat els últims 6 anys a la Final Four, però no és gairebé fàcil. Volem continuar així, però és difícil.
0: I avui tornem a parlar de la waterpolista Maika García i vam saber la seva marxa al Sabadell, que va decidir no renovar-la, i hores més tard es va fer oficial el que ja ens explicaves al Catalunya Migdia, David Ubach, que fitxaria pel Sant Andreu.
8: I de fet està previst que aquest dijous mateix a les 11 del matí la presentin com a nova jugadora andreuenca. Després de 32 anys al Sabadell, Maika García, ja ho vam explicar, marxa dolguda, La Boia Internacional considera que el seu contracte s'hauria d'haver prorrogat un any més automàticament acollint-se al Reial Decret 1006, que regula la relació laboral especial dels esportistes professionals. I és que el 2024 es va afegir un paràgraf a l'article 6 que permetia a les dones que es quedessin embarassades el seu darrer any de contracte allargar-lo de manera automàtica. En parlen declaracions al diari El Periódico.
9: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así... aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
8: Des del Sabadell, mentrestant, defensen que Maica García es va quedar embarassada la temporada anterior a la seva última de contracte i argumenten la decisió de no renovar-li el vincle per raons esportives de projecte i de gestió de vestidor.
0: D'Urgell acollirà des d'aquest dijous i fins diumenge a la final de la Copa del Món de Piragüisme i la presentació s'ha fet aquest matí a Lleida i la seguirà l'Isaac Vilalta.
10: Doncs sí, la final de la Copa del Món d'aquesta setmana és molt important, sobretot si agafem perspectiva, perquè l'any que ve, el 2027, la Seu d'Urgell i Sort organitzaran conjuntament el Mundial de Piragüisme. Així doncs, la Copa del Món d'aquesta setmana, que serà un preàmbul del que es viurà l'any que ve. D'entre els noms propis destaca el d'un català o el d'un local, l'urgellenc Miquel Trevé. En parla Martí Batalla, representant del Parc del Segre i director del Mundial de l'any que ve.
11: Estem tots amb moltes ganes de veure'ls ara a casa. El Miquel es presenta com a campió del món i evidentment les esperances jugant a casa són totals. I això, si recordeu, venim d'un cicle olímpic on neix a París, 2024, passem per Sydney, el 2025 campionats del món, 2026 Oklahoma, on el Miquel acaba sent campió del món, aquest any la Copa la Seu. L'any següent serà aquesta candidatura conjunta, la Seu d'Urgell i Sort, i és un road to Los Angeles.
10: Aquests propers dies a la Seu d'Urgell s'espera la presència de més de 200 palistes de gairebé 40 països i també la presència de 5.000 aficionats.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva a les 7 més esports. En el Tot Costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Viu la ràdio.
2: La millor música a Ràdio Argentona.

Avui ha arrencat el curs escolar amb menys alumnes i professors a les classes per la jornada de vaga de docents. En totes les escoles d'Argentona s'ha notat aquesta reivindicació el primer dia de classe. Aquest curs escolar presenta altres novetats als centres. La majoria han aprofitat l'estiu per fer tasques de manteniment i, a més, també s'incorporen noves activitats en horari lectiu. El pròxim 22 de setembre s'obren les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús del projecte de Can Serra Lladó. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Divendres és la Diada Nacional de Catalunya i l'ANC i el Consell per la República d'Argentona preparen diverses activitats. L'11 de setembre hi haurà un toc de sometent a 9:45 del matí i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova a la plaça Ballot. Us explicarem aquesta i altres activitats a l'agenda. I el temps. Venen canvis importants al Maresme per les pròximes hores. De moment, aquesta tarda els núvols aniran a més a mesura que passi el dia, però no ens deixaran pluges. El vent bufarà de garbí entre fluix i moderat i les temperatures màximes pujaran lleugerament, situant-se entre els 29 i els 33 graus. Calidesa, doncs, per tancar la jornada. Comencem.

0: El primer dia de classe ha estat marcat per la vaga d'educació. Al nostre municipi hi ha hagut un seguiment desigual a les diferents escoles. A l'escola Bernat de Riudomeia, la incidència de la vaga ha estat baixa, tant entre el professorat com els alumnes. Han assistit gairebé un 80% dels mestres i més d'un 70% d'alumnes. A l'escola Sant Miquel del Cros, el seguiment amb els mestres ha estat més elevat, ja que un 37% del professorat s'ha sumat a la vaga. Pel que fa a l'alumnat, un 73% dels infants han assistit al centre en aquest primer dia. L'escola Les Fonts no ha facilitat xifres concretes, però sí que confirmen que la plantilla en actiu se situa per sobre dels serveis mínims. L'assistència dels alumnes també s'ha vist reduïda, tot i que part de les aules ha funcionat amb normalitat. De l'escola Argentona encara no disposem de dades, tot i això ens hem acostat a l'entrada del centre on en Jofre vivia així aquest primer dia d'escola.
1: Jofre, tens ganes de venir a l'escola?
2: Sí.
1: Per veure els amics?
2: Sí.
1: Quin curs faràs ara?
2: Tercer.
1: I què vols aprendre, tercer?
2: Tot.
1: Què feu quan hi ha vaga a l'escola?
2: Jocs. Sí, fem jocs i anem al pati.
0: Pel que fa a l'institut, la vaga no ha estat massa seguida el primer dia de curs. Tot i això, en tots els centres, una bona part dels mestres han lluït la samarreta groga reivindicativa. Aquest curs escolar que comença diferent que els anteriors presenta altres novetats en els centres argentonins. Pel que fa a les escoles, les quatre han aprofitat l'estiu per fer petites millores a les instal·lacions, sobretot tasques de pintura. A la Bernat de Riudomeia s'ha pintat una planta baixa i la del mig, a l'escola Argentona el vestíbul i el pis de dalt, a Les Fonts una tanca i a Sant Miquel del Cros s'han fet feines de manteniment i pintura. Pel que fa a les novetats pedagògiques, la Bernat de Riudomeia aquest curs amplia el seu projecte de lectura intergeneracional amb el casal d'avis. A més de l'activitat de tercer, aquest curs s'hi suma un taller d'escriptura amb quart en col·laboració amb un grup de la Creu Roja. A l'escola Argentona, l'AFA i l'alumnat posen en marxa al setembre, aquest setembre, una nova zona de pati tranquil, fruit d'una proposta que els mateixos infants van fer el curs passat. I a Sant Miquel del Cros arrenca un projecte de ràdio escolar pensat per fomentar l'ús del català entre els infants, una iniciativa que connecta directament amb l'esperit de Ràdio Argentona. Pel que fa a l'institut, més enllà de les tasques habituals de neteja i posada a punt, l'equip directiu es va reunir a finals del curs passat per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures, amb la previsió que aquest fenomen ha vingut per quedar-se. La revisió inclou la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema, garantint així un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, s'ha plantat 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. El pròxim 22 de setembre s'obren les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús del projecte de Can Serra Lladó al carrer Josep Domingo Vallalta. Es tracta d'una iniciativa conjunta de l'Ajuntament d'Argentona i la cooperativa Sostre Cívic. L'edifici se situarà en un solar municipal, cedit per 75 anys, i oferirà habitatges de protecció oficial i espais col·lectius. Preneu nota del calendari, si esteu interessats, el 22 de setembre es farà una sessió informativa presencial a Argentona i s'obrirà el termini d'inscripcions, que durarà fins al 5 d'octubre. Per qui ho prefereixi, el 29 de setembre hi haurà una xerrada virtual. A la tardor es constituirà el grup impulsor, l'inici de les obres està previst pel 2027 i s'espera que les primeres famílies hi puguin entrar a viure entre el 2029 i el 2030. Per poder-hi optar, cal ser soci de Sostre Cívic, complir els requisits d'habitatge de protecció oficial i tenir capacitat per assumir les quotes. L'Ajuntament d'Argentona donarà prioritat a les persones empadronades a la vila, especialment joves d'entre 18 i 40 anys. Hi haurà reserves específiques per menors de 35 anys i col·lectius vulnerables. Trobareu tots els detalls, requisits i el formulari d'inscripció al web de Sostre Cívic i de l'Ajuntament d'Argentona. I queden 3 dies per la Diada Nacional de Catalunya i l'ANC i el Consell per la República d'Argentona ja ultimen els preparatius de les diverses activitats. Divendres 11 de setembre, com és habitual, hi haurà un toc de sometent a 3:15 del matí i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova, a la plaça Ballot. El coordinador de l'ANC, Agustí López, en dona més detalls.
3: Aquest dia de la Diada farem el que fem sempre, que és fer el toc de sometent davant de l'església, a la plaça de l'església, en la que es posa una estelada, es toquen les campanes del sometent, i després amb corrua, amb l'estelada, que són estelades grosses, estelades de 30 o 40 metres, i a peu es porta fins a la plaça Nova. A la plaça Nova hissarem una altra estelada no tan gran, la façana de la sala, on ara hi ha una, però ens posarem una de més grossa, i després aquesta estelada grossa la anirem en processó, diguem-ne, cantant, cap a la plaça Batlló.
0: Les entitats també han organitzat un autocar per participar en la mobilització de la Diada que es farà a Barcelona. El calendari continuarà el 25 de setembre amb una conferència sobre el dèficit fiscal i el dia 29 amb un debat sobre l'1 d'octubre i el futur de l'independentisme. I participaran l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'escriptor i exdiputat de la CUP, Julià de Jodar. Tot seguit, obrim plana de serveis. La Cistella Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Per utilitzar-lo, només cal fer la compra en un dels establiments adherits i indicar-hi l'adreça i l'horari de lliurament. El pròxim divendres 11 de setembre, tot i ser festiu, comptarem amb el mercat setmanal al carrer Gran i la plaça Nova. Des de fa alguns mesos, l'Ajuntament aposta per mantenir les parades els dies festius per així donar a conèixer el mercat i també donar servei a aquelles persones que habitualment no hi poden assistir els dies laborables. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM, adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 3 quarts de 10 del matí a 1 quart de 12 a la sala d'actes de l'Ajuntament. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzades en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat a la pàgina web de l'Ajuntament. I els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any, i a més que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer el tràmit. Obrim agenda. Aquest dijous comencen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Els Amics del Ball organitzen una ballada de sardanes amb la Cobla Moreneta. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Nova. Divendres 11 de setembre, la Diada començarà amb la 51a trobada de plaques de cava al costat del tramvia. Hi trobareu els Amics de les Plaques de Cava del Maresme a partir de les 8 del matí. L'ANC i el Consell per la República organitzen, com cada any, els actes més reivindicatius de la Diada a partir de 3 quarts de 10 del matí, concentració a la plaça de l'Església i, tot seguit, toc de sometent. A continuació, anada cap a la plaça Ballot, a l'ofrena floral, que començarà a les 11 del matí. Les autoritats i entitats de la vila commemoraran aquesta jornada amb una ofrena al monument de Rafael, Casanova i Comas. Després, concert amb Black Power i Vermut. El mateix divendres, 11 de setembre, però a la tarda, l'ANC i el Consell per la República organitzen l'anada a la manifestació de Barcelona. L'autobús sortirà del camp de futbol a 3:45 de la tarda. Diumenge, 13 de setembre, nova edició de la Festa del Viver. De 10 del matí a 8 del vespre hi haurà entrada lliure amb música, art, literatura, patrimoni i activitats familiars en aquest espai d'interès patrimonial. Diumenge 13 de setembre, Ball d'Embalat al Saló de Pedra començarà a les 6 de la tarda. I a motiu de la Setmana de la Gent Gran, que serà la setmana vinent, durant tot aquest cap de setmana hi haurà servei de trenet. Dissabte el recorregut serà per la vila, mentre que diumenge anirà fins al Viver per traslladar aquelles persones que hi vulguin assistir. Tots dos dies la sortida serà des de davant del tramvia. I acabem l'agenda amb la proposta de cinema que ens fa el centre parroquial aquesta setmana i que no és altra que Cronos.
4: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Boquería.
5: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
6: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
7: ¿Qué cojones está pasando?
8: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
9: ¿Qué pensamos?
10: De momento lo único que tenemos es caos.
11: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de salida de Barcelona.
0: Convertida ja en la millor estrena catalana de la història als cinemes, Cronos explica l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona. La podreu veure dijous a les 8 del vespre, divendres a les 5 de la tarda i a un quart de 8, i també dissabte a 2:15 i diumenge a les 5 i a un quart de 8 del vespre. I acabem mirant al cel perquè venen canvis. Aquest vespre els núvols aniran guanyant terreny, però de moment sense pluja. La xafogor sí que la notarem, amb màximes de fins a 33 graus. Però atenció demà dimecres, perquè després d'un matí amb cel ennuvolat, cap al migdia ja descarregaran tempestes fortes a l'interior. A la tarda els xàfecs s'estendran a tota la comarca. Les precipitacions poden ser localment fortes. A més, les temperatures aniran avall, amb màximes que no superaran demà els 30 graus. Les mínimes es registraran al final del dia i aniran entre els 14 i els 22 graus. La matinada de dijous encara pot caure algun últim ruixat a la costa, però al matí ja s'esperen clarianes i poca aigua. Això sí, l'ambient serà clarament més de tardor, amb màximes que com a molt tocaran els 27 graus. I per si heu de sortir fora de la comarca, tot seguit us oferim la previsió del temps de tot Catalunya.
12: Hola, molt bon dia. Comencem el dimarts molt encalmat. Cel majoritàriament assolellat arreu, que es mantindrà al llarg del matí, a excepció del litoral i prelitoral, on hi ha alguns núvols mitjans, tot i que també n'arribaran progressivament alguns d'alts per ponent. Novament, la matinada ha estat càlida i la mínima ha pujat al terç sud. A l'àrea metropolitana de Barcelona, en canvi, ha baixat lleugerament i a la resta del país s'ha mantingut amb poques variacions. S'esperen alguns canvis a partir del migdia, tot i que la calor es mantindrà intensa i es podran assolir els 36 a 39 graus a la depressió central i també a l'interior de les comarques gironines, on hi bufarà un lleuger vent de sud-oest. A la tarda creixeran nuvolades d'evolució al Pirineu, que podran deixar algun ruixat al Pirineu Oriental i al Prepirineu al final del dia, i no se'n descarten alguns aïllats al prelitoral sud. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 8 de setembre.

0: Avui ha arrencat el curs escolar amb menys alumnes i professors a les classes per la jornada de vaga de docents. En totes les escoles d'Argentona s'ha notat aquesta reivindicació el primer dia de classe. Aquest curs escolar presenta altres novetats als centres. La majoria han aprofitat l'estiu per fer tasques de manteniment i, a més, també s'incorporen noves activitats en horari lectiu. El pròxim 22 de setembre s'obren les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en sessió d'ús del projecte de Can Serrallador. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Divendres és la Diada Nacional de Catalunya i l'ANC i el Consell per la República d'Argentona preparen diverses activitats. L'11 de setembre hi haurà un toc de sometent a 9:45 del matí i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova a la plaça Ballot. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Ens retrobem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la més pròxima. Ràdio Argentona, la nostra ràdio, 104.6 FM.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, comer y dar el niente, masticar el sueño de...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Argentona és xarxa.
1: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
0: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
1: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
0: A la pàgina web del Museu del Canti.
1: museucanti.org.
0: El Museu del Canti al Facebook.
1: facebook.com/museu.d'Argentona.
0: I segueix el museu al Twitter.
1: twitter.com/museudelcanti.

Radio Argentona. Radio Argentona. Se encuadra Publicis.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: El cotxe, primer clac i després rum.
1: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
2: Ràdio Argentona.
3: Els millors èxits.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Avui ha arrencat el curs escolar amb menys alumnes i professors a les classes per la jornada de vaga de docents. En totes les escoles d'Argentona s'ha notat aquesta reivindicació el primer dia de classe. Aquest curs escolar presenta altres novetats als centres. La majoria han aprofitat l'estiu per fer tasques de manteniment i, a més, també s'incorporen noves activitats en horari lectiu. El pròxim 22 de setembre s'obren les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús del projecte de Can Serrallador. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Divendres és la Diada Nacional de Catalunya i l'ANC i el Consell per la República d'Argentona preparen diverses activitats. L'11 de setembre hi haurà un toc de sometent a 9:45 del matí i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova a la plaça Ballot. Us explicarem aquesta i altres activitats a l'agenda. I el temps. Venen canvis importants al Maresme per les pròximes hores. De moment, aquesta tarda els núvols aniran a més a mesura que passi el dia, però no ens deixaran pluges. El vent bufarà de garbí entre fluix i moderat i les temperatures màximes pujaran lleugerament, situant-se entre els 29 i els 33 graus. Calidesa, doncs, per tancar la jornada. Comencem.

0: El primer dia de classe ha estat marcat per la vaga d'educació. Al nostre municipi hi ha hagut un seguiment desigual a les diferents escoles. A l'escola Bernat de Riudameia, la incidència de la vaga ha estat baixa, tant entre el professorat com els alumnes. Han assistit gairebé un 80% dels mestres i més d'un 70% d'alumnes. A l'escola Sant Miquel del Cros, el seguiment amb els mestres ha estat més elevat, ja que un 37% del professorat s'ha sumat a la vaga. Pel que fa a l'alumnat, un 73% dels infants han assistit al centre en aquest primer dia. L'escola Les Fonts no ha facilitat xifres concretes, però sí que confirmen que la plantilla en actiu se situa per sobre dels serveis mínims. L'assistència dels alumnes també s'ha vist reduïda, tot i que part de les aules ha funcionat amb normalitat. De l'escola Argentona encara no disposem de dades, tot i això ens hem acostat a l'entrada del centre on en Jofre vivia així aquest primer dia d'escola.
1: Jofre, tens ganes de venir a l'escola?
2: Sí.
1: Per veure els amics?
2: Sí.
1: Quin curs faràs ara?
2: Tercer.
1: I què vols aprendre, tercer?
2: Tot.
1: Què feu quan hi ha vaga a l'escola?
2: Jocs. Sí, fem jocs i anem al pati.
0: Pel que fa a l'institut, la vaga no ha estat massa seguida el primer dia de curs. Tot i això, en tots els centres, una bona part dels mestres han lluït la samarreta groga reivindicativa. Aquest curs escolar que comença diferent que els anteriors presenta altres novetats en els centres argentonins. Pel que fa a les escoles, les quatre han aprofitat l'estiu per fer petites millores a les instal·lacions, sobretot tasques de pintura. A la Bernat de Riudameia s'ha pintat una planta baixa i la del mig, a l'escola Argentona el vestíbul i el pis de dalt, a Les Fonts una tanca i a Sant Miquel del Cros s'han fet feines de manteniment i pintura. Pel que fa a les novetats pedagògiques, la Bernat de Riudameia aquest curs amplia el seu projecte de lectura intergeneracional amb el casal d'avis. A més de l'activitat de tercer, aquest curs s'hi suma un taller d'escriptura amb quart en col·laboració amb un grup de la Creu Roja. A l'escola Argentona, l'AFA i l'alumnat posen en marxa al setembre, aquest setembre, una nova zona de pati tranquil, fruit d'una proposta que els mateixos infants van fer el curs passat. I a Sant Miquel del Cros arrenca un projecte de ràdio escolar pensat per fomentar l'ús del català entre els infants, una iniciativa que connecta directament amb l'esperit de Ràdio Argentona. Pel que fa a l'institut, més enllà de les tasques habituals de neteja i posada a punt, l'equip directiu es va reunir a finals del curs passat per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures, amb la previsió que aquest fenomen ha vingut per quedar-se. La revisió inclou la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema, garantint així un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, s'ha plantat 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. El pròxim 22 de setembre s'obren les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús del projecte de Can Serra Lladó al carrer Josep Domingo Vallalta. Es tracta d'una iniciativa conjunta de l'Ajuntament d'Argentona i la cooperativa Sostre Cívic. L'edifici se situarà en un solar municipal, cedit per 75 anys, i oferirà habitatges de protecció oficial i espais col·lectius. Preneu nota del calendari, si esteu interessats, el 22 de setembre es farà una sessió informativa presencial a Argentona i s'obrirà el termini d'inscripcions, que durarà fins al 5 d'octubre. Per qui ho prefereixi, el 29 de setembre hi haurà una xerrada virtual. A la tardor es constituirà el grup impulsor, l'inici de les obres està previst pel 2027 i s'espera que les primeres famílies hi puguin entrar a viure entre el 2029 i el 2030. Per poder-hi optar, cal ser soci de Sostre Cívic, complir els requisits d'habitatge de protecció oficial i tenir capacitat per assumir les quotes. L'Ajuntament d'Argentona donarà prioritat a les persones empadronades a la vila, especialment joves d'entre 18 i 40 anys. Hi haurà reserves específiques per menors de 35 anys i col·lectius vulnerables. Trobareu tots els detalls, requisits i el formulari d'inscripció al web de Sostre Cívic i de l'Ajuntament d'Argentona. I queden 3 dies per la Diada Nacional de Catalunya i l'ANC i el Consell per la República d'Argentona ja ultimen els preparatius de les diverses activitats. Divendres 11 de setembre, com és habitual, hi haurà un toc de sometent a 3:15 del matí i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova, a la plaça Ballot. El coordinador de l'ANC, Agustí López, en dona més detalls.
3: Aquest dia de la Diada farem el que fem sempre, que és fer el toc de sometent davant de l'església, a la plaça de l'església, en la que es posa una estelada, es toquen les campanes del sometent, i després amb corrua, amb l'estelada, que són estelades grosses, estelades de 30 o 40 metres, i a peu es porta fins a la plaça Nova. A la plaça Nova hissarem una altra estelada no tan gran, la façana de la sala, on ara hi ha una, però ens posarem una de més grossa, i després aquesta estelada grossa la anirem en processó, diguem-ne, cantant, cap a la plaça Batlló.
0: Les entitats també han organitzat un autocar per participar en la mobilització de la Diada que es farà a Barcelona. El calendari continuarà el 25 de setembre amb una conferència sobre el dèficit fiscal i el dia 29 amb un debat sobre l'1 d'octubre i el futur de l'independentisme. I participaran l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'escriptor i exdiputat de la CUP, Julià de Jodar. Tot seguit, obrim plana de serveis. La Cistella Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Per utilitzar-lo, només cal fer la compra en un dels establiments adherits i indicar-hi l'adreça i l'horari de lliurament. El pròxim divendres 11 de setembre, tot i ser festiu, comptarem amb el mercat setmanal al carrer Gran i la plaça Nova. Des de fa alguns mesos, l'Ajuntament aposta per mantenir les parades els dies festius per així donar a conèixer el mercat i també donar servei a aquelles persones que habitualment no hi poden assistir els dies laborables. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM, adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 3:15 del matí a 11:15 a la sala d'actes de l'Ajuntament. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzades en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat a la pàgina web de l'Ajuntament. I els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any, i a més que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer el tràmit. Obrim agenda. Aquest dijous comencen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Els Amics del Vall organitzen una ballada de sardanes amb la Cobla Moreneta. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Nova. Divendres 11 de setembre, la Diada començarà amb la 51a trobada de plaques de cava al costat del tramvia. Hi trobareu els Amics de les Plaques de Cava del Maresme a partir de les 8 del matí. L'ANC i el Consell per la República organitzen, com cada any, els actes més reivindicatius de la Diada a partir de 3:15 del matí, concentració a la plaça de l'Església i, tot seguit, toc de sometent. A continuació, anada cap a la plaça Ballot, a l'ofrena floral, que començarà a les 11 del matí. Les autoritats i entitats de la vila commemoraran aquesta jornada amb una ofrena al monument de Rafael, Casanova i Comas. Després, concert amb Black Power i Vermut. El mateix divendres, 11 de setembre, però a la tarda, l'ANC i el Consell per la República organitzen l'anada a la manifestació de Barcelona. L'autobús sortirà del camp de futbol a 3:15 de la tarda. Diumenge, 13 de setembre, nova edició de la Festa del Viver. De 10 del matí a 8 del vespre hi haurà entrada lliure amb música, art, literatura, patrimoni i activitats familiars en aquest espai d'interès patrimonial. Diumenge 13 de setembre, Ball d'Embalat al Saló de Pedra començarà a les 6 de la tarda. I a motiu de la Setmana de la Gent Gran, que serà la setmana vinent, durant tot aquest cap de setmana hi haurà servei de trenet. Dissabte el recorregut serà per la vila, mentre que diumenge anirà fins al Viver per traslladar aquelles persones que hi vulguin assistir. Tots dos dies la sortida serà des de davant del tramvia. I acabem l'agenda amb la proposta de cinema que ens fa el centre parroquial aquesta setmana i que no és altra que Cronos.
4: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Boquería.
5: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
6: Y Cuntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
7: ¿Qué cojones están pasando?
8: Cuntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
9: ¿Qué pensamos?
10: De momento lo único que tenemos es caos.
11: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de salida de Barcelona.
0: Convertida ja en la millor estrena catalana de la història als cinemes, Cronos explica l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona. La podreu veure dijous a les 8 del vespre, divendres a les 5 de la tarda i a un quart de 8, i també dissabte a dos quarts de 8 i diumenge a les 5 i a un quart de 8 del vespre. I acabem mirant al cel perquè venen canvis. Aquest vespre els núvols aniran guanyant terreny, però de moment sense pluja. La xafogor sí que la notarem, amb màximes de fins a 33 graus. Però atenció demà dimecres, perquè després d'un matí amb cel ennuvolat, cap al migdia ja descarregaran tempestes fortes a l'interior. A la tarda els xàfecs s'estendran a tota la comarca. Les precipitacions poden ser localment fortes. A més, les temperatures aniran avall, amb màximes que no superaran demà els 30 graus. Les mínimes es registraran al final del dia i aniran entre els 14 i els 22 graus. La matinada de dijous encara pot caure algun últim ruixat a la costa, però al matí ja s'esperen clarianes i poca aigua. Això sí, l'ambient serà clarament més de tardor, amb màximes que com a molt tocaran els 27 graus. I per si heu de sortir fora de la comarca, tot seguit us oferim la previsió del temps de tot Catalunya.
12: Hola, molt bon dia. Comencem el dimarts molt encalmat. Cel majoritàriament assolellat arreu, que es mantindrà al llarg del matí, a excepció del litoral i prelitoral, on hi ha alguns núvols mitjans, tot i que també n'arribaran progressivament alguns d'alts per ponent. Novament, la matinada ha estat càlida i la mínima ha pujat al terç sud. A l'àrea metropolitana de Barcelona, en canvi, ha baixat lleugerament i a la resta del país s'ha mantingut amb poques variacions. S'esperen alguns canvis a partir del migdia, tot i que la calor es mantindrà intensa i es podran assolir els 36 a 39 graus a la depressió central i també a l'interior de les comarques gironines, on hi bufarà un lleuger vent de sud-oest. A la tarda creixeran nuvolades d'evolució al Pirineu, que podran deixar algun ruixat al Pirineu Oriental i al Prepirineu al final del dia, i no se'n descarten alguns aïllats al prelitoral sud. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 8 de setembre.

0: Avui ha arrencat el curs escolar amb menys alumnes i professors a les classes per la jornada de vaga de docents. En totes les escoles d'Argentona s'ha notat aquesta reivindicació el primer dia de classe. Aquest curs escolar presenta altres novetats als centres. La majoria han aprofitat l'estiu per fer tasques de manteniment i, a més, també s'incorporen noves activitats en horari lectiu. El pròxim 22 de setembre s'obren les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en sessió d'ús del projecte de Can Serra Lladó. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Divendres és la Diada Nacional de Catalunya i l'ANC i el Consell per la República d'Argentona preparen diverses activitats. L'11 de setembre hi haurà un toc de sometent a 9:45 del matí i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova a la plaça Ballot. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Ens retrobem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

Ràdio Argentona. Sen 4.6.

0: Els teus moments a Ràdio Argentona.
1: Argentona és xarxa.
2: Connecta't amb el teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
1: La web
2: argentona.cat.
1: Busca'ns al Facebook.
2: facebook.com/ajuntamentargentona.
1: Segueix-nos al Twitter.
2: twitter.com/ajargentona.
1: També trobaràs les millors imatges del municipi a Flickr.
2: flickr.com/fotos/argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: També els japonesos parlen en japonès.
1: Mm.
0: I ja està, i no te'ls han doblat perquè és així. Després hi ha un portuguès, després hi ha un anglès, no? Llavors sí que
1: Que
0: hi ha una
1: guapo és el
0: mica de...
1: portuguès, haig de dir-ho, eh?
0: Sí, mira, no està mal.
1: Bueno, és guapo,
0: I el
1: s'ha
0: que
1: de
0: dèiem,
1: dir.
0: no? Any 1600, parlen, no?, d'aquest xoc cultural, del Japó feudal, de...
1: De
0: Bueno,
1: l'església com entra, no? També.
0: sí, hi ha com tota una sèrie de batalla de poders, no?, en què els més febles al final acaben...
1: Bueno, no
0: El que
1: expliquis.
0: sigui. Però bueno,
1: Està molt ben feta,
0: està
1: és
0: molt
1: molt
0: ben feta, és molt
1: recomanable.
0: recomanable. De moment només hi ha una temporada, vull dir que tampoc no perdràs la vida veient-la. Superbé. I per acabar de sèries històriques, ens anem a Roma. Roma és un d'aquells caramelets, que ja sabeu que a mi m'agrada sempre ficar una que no sigui de les que estan en boca de tots. És de les primeres que va fer HBO. És de l'any 2005, la veritat que ja té 20 anys. Però és això, és primer un dels primers carmelets d'HBO que deies, uau, aquí hi ha molta qualitat.
1: Roma i de quin
0: Es diu
1: període de
0: Roma.
1: Roma
0: Es, mira,
1: parla?
0: parla la transició de la República a l'Imperi Romà.
1: Home,
0: Llavors surt
1: meravella.
0: Julio César, Cleòpatra, Marco Antonio, tot barrejat amb personatges inventats, que són com uns guerrers que estan com, no? No estan en l'alta societat. Llavors et va explicant una miqueta tant la vida de la gent quotidiana
1: Oh,
0: d'aquella
1: meravella.
0: Roma amb les grans esferes.
1: HBO,
0: HBO,
1: Roma,
0: Roma,
1: perfecte.
0: sí.
1: Ja tenim sèrie.
0: I per donar una espanyola, però jo no l'he vist, però sempre m'agrada doncs, donar una miqueta un apunt de sèrie espanyola, pel que m'he anat documentant una miqueta, recomanaríem Isabel, que seria un The Crown espanyol, no? Llavors agafa la vida d'Isabel I de Castella, pel que expliquen des de la infància fins a la consolidació de la reina, any 1460-1492.
1: Segle XV,
0: Pel que diu,
1: ple...
0: acaba, bueno, va com aquesta època en què van arribar a Amèrica i tot plegat.
1: Ah, clar.
0: La veritat que a mi m'han quedat ganes de veure-la. Me la
1: Isabel?
0: auto... Isabel es diu.
1: A on?
0: A RTV i Movistar Plus. Me la
1: Movistar.
0: autorecomano.
1: Movistar Plus.
0: I així
1: Vinga.
0: ja tenim.
1: Som-hi.
0: Vinga, seguim. Ara ja hem acabat les més
1: Històriques? Les
0: històriques,
1: històriques
0: històriques,
1: històriques?
0: històriques. Llavors ens anem a les que estan basades en llibres.
1: Ah, vinga.
0: Vale? Aquí tenim... Hem de parlar d'Outlander, és el que hi ha, o sigui, sé que hi ha gent que li encanta, que és molt, molt, molt fan d'Outlander, sé que hi ha gent que no. Jo estic al mig.
1: Tu sempre estàs al mig.
0: Jo sempre estic al mig, com el dijous.
1: Ella està al mig, sempre, equidistant.
0: Aquí està. No, he de dir que està ben feta, és una sèrie que has deixat veure molt bé.
1: Però odies molt. Odies molt a un
0: Hi ha un personatge
1: personatge.
0: que l'odies molt, però l'altre és tan meravellós i tan guapo que t'és igual tot.
1: Ja, però a mi jo si odio molt a un personatge em
0: Però aquest
1: costa molt.
0: personatge que tu odies no surt gaire més, eh? O
1: Ah,
0: sigui,
1: no?
0: la sèrie és molt llarga, passen moltíssimes coses i si et quedes només en la primera, doncs sí, et quedes amb això. Però després, tira, tira, tira. I
1: Conec
0: he de
1: moltes
0: dir...
1: fans de l'Outlander,
0: Sí.
1: moltes, i la majoria són dones.
0: Sí, perquè ve d'una saga de novel·les que es consideraria novel·la romàntica. Llavors, a mi el que em va xirriar una miqueta més, però és igual, està bé, és que té un punt fantàstic, no? I és que tenim una infermera de l'any 1945,
1: Sí, just a la guerra,
0: just
1: sí.
0: a la guerra, que fa un viatge en el temps i es planta a l'Escòcia del 1743. Llavors, hi ha aquest xoc cultural, bueno, cultural, d'època, llavors ella es fica dintre d'un clan escocès, que és on tenim tot això. I ella, com que sap coses del que ha passat, doncs clar, ella, al ser infermera, té coneixements de medicina, que en aquella època no estan, però ojo, que és una bruja, saps?
1: Ojo, cuidado,
0: Claro,
1: sí.
0: ojo, cuidado. Però he d'admetre que, almenys a mi, com més avança, com més lluny ha anat, més m'ha agradat. Però hi ha una cosa que no m'agrada gens, és que té uns punts de violència
1: Sí.
0: que no m'agraden.
1: Ah.
0: I això, ja que estic un canal per dir-ho, doncs ho dic, saps? No...
1: Gratuïts serien.
0: No sé si gratuïts, entenc que en aquella època doncs, no era fàcil ser dona i
1: Ah,
0: anar
1: violència
0: sola
1: contra la
0: pel món,
1: dona.
0: contra la
1: Vale.
0: dona, contra l'home, contra tots els que
1: Ah,
0: li passen
1: a
0: per
1: tort i a
0: davant.
1: dret, diríem.
0: Però a mi, quan es posen en aquest plan, a mi no m'agrada. Però bueno,
1: Vale.
0: llavors ara ens porta a la que sí que m'encanta a mi, sèrie d'època, de llibres, que recomano moltíssim, no sé si la gent l'ha vist, és Paul Dark.
1: Home, Poldark, un clàssic.
0: Vale, un clàssic, però han fet la del
1: Ah,
0: 2015.
1: jo em vaig quedar amb la...
0: Jo la dels anys 70 no l'he vist, però la del 2015
1: 70?
0: és dels anys 70, em sembla, 75 o alguna cosa així, pot ser?
1: Ah, jo era petita, petita.
0: També ve d'una saga de llibres, no? Són 10 o 12 novel·les.
1: Mira, que feia temps que no sentia

0: nom,
1: Ves?
0: eh?
1: Bueno, però
0: Pou,
1: aquí estic jo per
0: per
1: reivindicar-la.
0: recordar-me que tinc
1: I a
0: una
1: més
0: edat.
1: ara l'han posat fa poc a RTVE, vull dir que la pot veure tothom, gratuïta,
0: Ah,
1: superbé.
0: fantàstic,
1: I a mi
0: Poldark.
1: el que m'encanta de Poldark, ja sabeu que m'agraden molt aquestes coses, són els paisatges.
0: Sí.
1: Perquè està en un Cornualles allà, que és, bueno, són uns acantilaus al mar allà, no ho sé.
0: Sí, lléveme.
1: M'encanta,
0: Porta'm,
1: lleve. He
0: porta'm.
1: mirat de com anar fins a Cornualles i crec que hi ha moltíssimes hores. Està lluny. Està lluny.
0: Cornualles està
1: Està
0: lluny?
1: lluny de tot.
0: Bueno, deu ser una transició difícil, no? Has
1: Sí,
0: d'haver
1: anar amb
0: d'anar...
1: tren o no sé què. Bueno,
0: Ah.
1: però sí. Aquesta la recomano
0: Bé, a
1: molt, vull
0: l'estiu podem
1: dir,
0: anar a Cornualles.
1: vinga, ja
0: Ja
1: està
0: està,
1: fet.
0: fet.
1: No, no sé, és un capità que just torna de la guerra d'independència dels Estats Units, llavors torna la seva promesa, o sigui, amb la que s'havia de casar, doncs està promesa amb un cosí seu,
0: Sí,
1: ell hereda
0: la...
1: una mina que no d'allò, i bueno,
0: És
1: tot
0: la típica
1: la
0: trama que
1: típica,
0: parteix
1: sí,
0: d'un desastre emocional.
1: però aquesta versió, no sé l'altra, però aquesta és molt amena, o sigui...
0: Perdona, Poldark va marcar una època i va marcar a tota una generació. Poldark,
1: Doncs...
0: aquell home amb cueteta i un llacet al darrere.
1: Doncs em sembla molt amena.
0: Vinga, Poldark, ja el
1: Sí,
0: tenim.
1: no ens queda molt de temps i em queden bastantes
0: Doncs
1: sèries, així
0: vinga,
1: que...
0: o fem dos, una segona part,
1: No,
0: o...
1: em saltaré un parell d'aquestes i ens anem a aquestes anacròniques, això ho podem fer molt ràpid,
0: Venga.
1: perquè una és Los Bridgerton, que tothom la coneix, qui l'hagi vist bé i qui no, però almenys d'oïdes l'has sentit.
0: Sí. Els Bridgerton són aquells que és que la majoria, bueno, que són gent de color, però de
1: Sí, els
0: l'aristocràcia
1: protagonistes
0: anglesa.
1: són 8 germans que a cada temporada un germà ha de trobar l'amor o el matrimoni, tots són balls
0: Fabulosos, meravellosos.
1: fabulosos, pentinats, macarons, vestits superxulos, música molt xula perquè agafen música moderna feta amb quartet de corda,
0: Ah,
1: no?
0: pots sentir Nirvana amb un
1: Sents
0: quartet de
1: Nirvana amb un
0: corda.
1: quartet de corda, que és algo
0: Meravella.
1: que a mi ja
0: Et va guanyar,
1: ja
0: va
1: està, em va
0: directament.
1: guanyar al minut 1. Però sí que, com que d'aquí surt una preqüela, que és una altra sèrie que es diu La reina Carlota, que és la reina que surt als Bridgerton, que és mulata, és negra als Bridgerton, però es deia que era mulata, es deia que venia com d'ascendència africana, llavors aquí han aprofitat per ficar tota la corda de gent de color, tata. Llavors doncs està molt ben integrat, s'ha de dir que és de Shonda Rhimes, que és de...
0: Home, meravella.
1: Llavors, clar, la Xonda sempre fica gent de color i la integra molt bé. Llavors, doncs, bueno, qui li vingui de gust passar una
0: I
1: estona,
0: aquesta la veiem a
1: aquesta Netflix, és
0: Netflix.
1: el Carmel de Netflix. I després, enganxant amb els Bridgerton, tenim una altra que es diu Les Bucaneres, de Buccaneers, que està a Apple TV.
0: Ah, mira.
1: A mi el nom no em crida molt,
0: Ah,
1: però
0: doncs mira, jo
1: també...
0: l'hagués vist,
1: Ah,
0: però
1: sí?
0: no.
1: Ah, doncs mira, ja per tot. I aquest, molt, molt ràpid, també seria un estil Bridgerton, però sí que agafa un fet que va passar, que eren totes aquelles noies americanes riques, que s'havien fet riques les seves famílies, que van anar a Anglaterra a buscar marits, a buscar títols, i ja es casaven amb lords anglesos arruïnats. Llavors hi ha el
0: Ah.
1: canvi, no? Tot l'estricte aquest, Anglaterra, tal, amb la bogeria jove aquesta americana.
0: Que surt també una mica en la de l'edat dorada.
1: Una mica sí, però seria al revés. És
0: Sí.
1: aquestes americanes, però això està ambientada a Anglaterra, la de les bucaneres.
0: Vaja,
1: I
0: vaja.
1: molt ràpid vull recomanar-te una que es diu Dickinson, que també té aquest punt així una miqueta boig, una mica modern, i va sobre la vida d'Emily
0: Emily
1: Dickinson,
0: Dickinson.
1: però des d'un punt de vista molt guerrero, molt feminista, molt de descobriment
0: Home,
1: sexual.
0: Dickinson, i on la
1: Aquesta
0: veig?
1: està a Apple, també.
0: Dickinson, Apple TV.
1: I ja està, ja acabem aquí perquè m'he allargat.
0: Doncs, Marina, com sempre, un plaer escoltar-te
1: Igualment.
0: i saber que ens queden moltes hores de televisió per veure i moltes sèries meravelloses protagonitzades per dones, guionitzades per dones, dirigides per dones, que ens queda per veure. Gràcies i et veiem en un parell de setmanes.
1: Gràcies, Charo. Adéu.
0: Adéu. Doncs fins aquí el capítol d'avui, que com sempre ens agrada posar la dona al centre i avui hem fet de la mà d'una persona absolutament preparada com és la doctora Bergamachi. Ens hem acostat una mica més a les solucions que hi ha pels signes de la menopausa. I amb la Marina, com no podia ser d'una altra manera, ens hem transportat a altres èpoques gràcies a les sèries històriques, tan populars d'altra manera, entre nosaltres. I com diu la Christiane Northrup, l'amor propi forma part del teu dret de naixement. Compartim, doncs, aquest missatge amb totes les noies guapes del món, incloses les que porten la disfressa d'àvies. I ja ho saps, Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

teu costat i una seqüència de línies i línies d'escuma blanca. I s'hi agrairà perquè ja em cal este moment senzill. Així tan fàcil.

0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Avui ha arrencat el curs escolar amb menys alumnes i professors a les classes per la jornada de vaga de docents. En totes les escoles d'Argentona s'ha notat aquesta reivindicació el primer dia de classe. Aquest curs escolar presenta altres novetats als centres. La majoria han aprofitat l'estiu per fer tasques de manteniment i, a més, també s'incorporen noves activitats en horari lectiu. El pròxim 22 de setembre s'obren les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús del projecte de Can Serrallador. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Divendres és la Diada Nacional de Catalunya i l'ANC i el Consell per la República d'Argentona preparen diverses activitats. L'11 de setembre hi haurà un toc de sometent a 9:45 del matí i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova a la plaça Ballot. Us explicarem aquesta i altres activitats a l'agenda. I el temps. Venen canvis importants al Maresme per les pròximes hores. De moment, aquesta tarda els núvols aniran a més a mesura que passi el dia, però no ens deixaran pluges. El vent bufarà de garbí entre fluix i moderat i les temperatures màximes pujaran lleugerament, situant-se entre els 29 i els 33 graus. Calidesa, doncs, per tancar la jornada. Comencem.

0: El primer dia de classe ha estat marcat per la vaga d'educació. Al nostre municipi hi ha hagut un seguiment desigual a les diferents escoles. A l'escola Bernat de Riudomeia, la incidència de la vaga ha estat baixa, tant entre el professorat com els alumnes. Han assistit gairebé un 80% dels mestres i més d'un 70% d'alumnes. A l'escola Sant Miquel del Cros, el seguiment amb els mestres ha estat més elevat, ja que un 37% del professorat s'ha sumat a la vaga. Pel que fa a l'alumnat, un 73% dels infants han assistit al centre en aquest primer dia. L'escola Les Fonts no ha facilitat xifres concretes, però sí que confirmen que la plantilla en actiu se situa per sobre dels serveis mínims. L'assistència dels alumnes també s'ha vist reduïda, tot i que part de les aules ha funcionat amb normalitat. De l'escola Argentona encara no disposem de dades, tot i això ens hem acostat a l'entrada del centre on en Jofre vivia així aquest primer dia d'escola.
1: Jofre, tens ganes de venir a l'escola?
2: Sí.
1: Per veure els amics?
2: Sí.
1: Quin curs faràs ara?
2: Tercer.
1: I què vols aprendre, tercer?
2: Tot.
1: Què feu quan hi ha vaga a l'escola?
2: Jocs. Sí, fem jocs i anem al pati.
0: Pel que fa a l'institut, la vaga no ha estat massa seguida el primer dia de curs. Tot i això, en tots els centres, una bona part dels mestres han lluït la samarreta groga reivindicativa. Aquest curs escolar que comença diferent que els anteriors presenta altres novetats en els centres argentonins. Pel que fa a les escoles, les quatre han aprofitat l'estiu per fer petites millores a les instal·lacions, sobretot tasques de pintura. A la Bernat de Riudomeia s'ha pintat una planta baixa i la del mig, a l'escola Argentona el vestíbul i el pis de dalt, a les Fonts una tanca i a Sant Miquel del Cros s'han fet feines de manteniment i pintura. Pel que fa a les novetats pedagògiques, la Bernat de Riudomeia aquest curs amplia el seu projecte de lectura intergeneracional amb el casal d'avis. A més de l'activitat de tercer, aquest curs s'hi suma un taller d'escriptura amb quart en col·laboració amb un grup de la Creu Roja. A l'escola Argentona, l'AFA i l'alumnat posen en marxa al setembre, aquest setembre, una nova zona de pati tranquil, fruit d'una proposta que els mateixos infants van fer el curs passat. I a Sant Miquel del Cros arrenca un projecte de ràdio escolar pensat per fomentar l'ús del català entre els infants, una iniciativa que connecta directament amb l'esperit de Ràdio Argentona. Pel que fa a l'institut, més enllà de les tasques habituals de neteja i posada a punt, l'equip directiu es va reunir a finals del curs passat per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures, amb la previsió que aquest fenomen ha vingut per quedar-se. La revisió inclou la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema, garantint així un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, s'ha plantat 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. El pròxim 22 de setembre s'obren les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús del projecte de Can Serra Lladó al carrer Josep Domingo Vallalta. Es tracta d'una iniciativa conjunta de l'Ajuntament d'Argentona i la cooperativa Sostre Cívic. L'edifici se situarà en un solar municipal cedit per 75 anys i oferirà habitatges de protecció oficial i espais col·lectius. Preneu nota del calendari, si esteu interessats, el 22 de setembre es farà una sessió informativa presencial a Argentona i s'obrirà el termini d'inscripcions, que durarà fins al 5 d'octubre. Per qui ho prefereixi, el 29 de setembre hi haurà una xerrada virtual. A la tardor es constituirà el grup impulsor, l'inici de les obres està previst pel 2027 i s'espera que les primeres famílies hi puguin entrar a viure entre el 2029 i el 2030. Per poder-hi optar, cal ser soci de Sostre Cívic, complir els requisits d'habitatge de protecció oficial i tenir capacitat per assumir les quotes. L'Ajuntament d'Argentona donarà prioritat a les persones empadronades a la vila, especialment joves d'entre 18 i 40 anys. Hi haurà reserves específiques per menors de 35 anys i col·lectius vulnerables. Trobareu tots els detalls, requisits i el formulari d'inscripció al web de Sostre Cívic i de l'Ajuntament d'Argentona. I queden 3 dies per la Diada Nacional de Catalunya i l'ANC i el Consell per la República d'Argentona ja ultimen els preparatius de les diverses activitats. Divendres 11 de setembre, com és habitual, hi haurà un toc de sometent a 3:15 del matí i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova, a la plaça Ballot. El coordinador de l'ANC, Agustí López, en dona més detalls.
3: Aquest dia de la Diada farem el que fem sempre, que és fer el toc de sometent davant de l'església, a la plaça de l'església, en la que es posa una estelada, es toquen les campanes del sometent, i després amb corrua, amb l'estelada, que són estelades grosses, estelades de 30 o 40 metres, i a peu es porta fins a la plaça Nova. A la plaça Nova hissarem una altra estelada no tan gran, la façana de la sala, on ara hi ha una, però ens posarem una de més grossa, i després aquesta estelada grossa la anirem en processó, diguem-ne, cantant, cap a la plaça Batlló.
0: Les entitats també han organitzat un autocar per participar en la mobilització de la Diada que es farà a Barcelona. El calendari continuarà el 25 de setembre amb una conferència sobre el dèficit fiscal i el dia 29 amb un debat sobre l'1 d'octubre i el futur de l'independentisme. Hi participaran l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'escriptor i exdiputat de la CUP, Julià de Jodar. Tot seguit, obrim plana de serveis. La Cistella Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Per utilitzar-lo, només cal fer la compra en un dels establiments adherits i indicar-hi l'adreça i l'horari de lliurament. El pròxim divendres 11 de setembre, tot i ser festiu, comptarem amb el mercat setmanal al carrer Gran i la plaça Nova. Des de fa alguns mesos, l'Ajuntament aposta per mantenir les parades els dies festius per així donar a conèixer el mercat i també donar servei a aquelles persones que habitualment no hi poden assistir els dies laborables. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM, adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 3:15 del matí a 11:15 a la sala d'actes de l'Ajuntament. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzades en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat a la pàgina web de l'Ajuntament. I els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any, i a més que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer el tràmit. Obrim agenda. Aquest dijous comencen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Els Amics del Vall organitzen una ballada de sardanes amb la Copla Moreneta. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Nova. Divendres 11 de setembre, la Diada començarà amb la 51a trobada de plaques de cava al costat del tramvia. Hi trobareu els Amics de les Plaques de Cava del Maresme a partir de les 8 del matí. L'ANC i el Consell per la República organitzen, com cada any, els actes més reivindicatius de la Diada a partir de 3:15 del matí, concentració a la plaça de l'Església i, tot seguit, toc de sometent. A continuació, anada cap a la plaça Ballot, a l'ofrena floral, que començarà a les 11 del matí. Les autoritats i entitats de la vila commemoraran aquesta jornada amb una ofrena al monument de Rafael, Casanova i Comas. Després, concert amb Black Power i Vermut. El mateix divendres, 11 de setembre, però a la tarda, l'ANC i el Consell per la República organitzen l'anada a la manifestació de Barcelona. L'autobús sortirà del camp de futbol a 3:15 de la tarda. Diumenge, 13 de setembre, nova edició de la Festa del Viver. De 10 del matí a 8 del vespre hi haurà entrada lliure amb música, art, literatura, patrimoni i activitats familiars en aquest espai d'interès patrimonial. Diumenge 13 de setembre, Ball d'Embalat al Saló de Pedra començarà a les 6 de la tarda. I a motiu de la Setmana de la Gent Gran, que serà la setmana vinent, durant tot aquest cap de setmana hi haurà servei de trenet. Dissabte el recorregut serà per la vila, mentre que diumenge anirà fins al Viver per traslladar aquelles persones que hi vulguin assistir. Tots dos dies la sortida serà des de davant del tramvia. I acabem l'agenda amb la proposta de cinema que ens fa el centre parroquial aquesta setmana i que no és altra que Cronos.
4: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
5: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
6: Y Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
7: ¿Qué cojones están pasando?
8: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
9: ¿Qué pensamos?
10: De momento lo único que tenemos es caos.
11: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de salida de Barcelona.
0: Convertida ja en la millor estrena catalana de la història als cinemes, Cronos explica l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona. La podreu veure dijous a les 8 del vespre, divendres a les 5 de la tarda i a un quart de 8, i també dissabte a 2:15 i diumenge a les 5 i a un quart de 8 del vespre. I acabem mirant al cel perquè venen canvis. Aquest vespre els núvols aniran guanyant terreny, però de moment sense pluja. La xafogor sí que la notarem, amb màximes de fins a 33 graus. Però atenció demà dimecres, perquè després d'un matí amb cel ennuvolat, cap al migdia ja descarregaran tempestes fortes a l'interior. A la tarda els xàfecs s'estendran a tota la comarca. Les precipitacions poden ser localment fortes. A més, les temperatures aniran avall, amb màximes que no superaran demà els 30 graus. Les mínimes es registraran al final del dia i aniran entre els 14 i els 22 graus. La matinada de dijous encara pot caure algun últim ruixat a la costa, però al matí ja s'esperen clarianes i poca aigua. Això sí, l'ambient serà clarament més de tardor, amb màximes que com a molt tocaran els 27 graus. I per si heu de sortir fora de la comarca, tot seguit us oferim la previsió del temps de tot Catalunya.
12: Hola, molt bon dia. Comencem el dimarts molt encalmat. Cel majoritàriament assolellat arreu, que es mantindrà al llarg del matí, a excepció del litoral i prelitoral, on hi ha alguns núvols mitjans, tot i que també n'arribaran progressivament alguns d'alts per ponent. Novament, la matinada ha estat càlida i la mínima ha pujat al terç sud. A l'àrea metropolitana de Barcelona, en canvi, ha baixat lleugerament i a la resta del país s'ha mantingut amb poques variacions. S'esperen alguns canvis a partir de migdia, tot i que la calor es mantindrà intensa i es podran assolir els 36 a 39 graus a la depressió central i també a l'interior de les comarques gironines, on hi bufarà un lleuger vent de sud-oest. A la tarda creixeran nuvolades d'evolució al Pirineu, que podran deixar algun ruixat al Pirineu Oriental i al Prepirineu al final del dia, i no se'n descarten alguns d'aïllats al prelitoral sud. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 8 de setembre.

0: Avui ha arrencat el curs escolar amb menys alumnes i professors a les classes per la jornada de vaga de docents. En totes les escoles d'Argentona s'ha notat aquesta reivindicació el primer dia de classe. Aquest curs escolar presenta altres novetats als centres. La majoria han aprofitat l'estiu per fer tasques de manteniment i, a més, també s'incorporen noves activitats en horari lectiu. El pròxim 22 de setembre s'obren les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en sessió d'ús del projecte de Can Serra Lladó. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Divendres és la Diada Nacional de Catalunya i l'ANC i el Consell per la República d'Argentona preparen diverses activitats. L'11 de setembre hi haurà un toc de sometent a 9:45 del matí i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova a la plaça Ballot. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, l'Elisenda Fernández. Ens retrobem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix, ha estat del 12% segons dades del govern i del 30% segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat, encara sense data, un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats només s'hi han de tractar qüestions laborals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per aquesta vaga de docents. 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem. Detinguts dos menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament. El Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets, impulsada pel govern espanyol. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira als descendents estrangers d'exiliats per la Guerra Civil la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions generals. 3Cat estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Esports.
1: El Barça debuta a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García no jugarà per sanció. Lamine Yamal ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs que han acabat patint el tram final. I Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri se situen entre els 30 candidats a guanyar la pilota d'or. El Barça femení hi col·loca 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks.
0: I el temps, dimecres, canvi de temps contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems i descens molt marcat de la temperatura.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5 sobre 6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i a evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
4: Poden haver-hi pluges localment intenses, per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus.
2: 3CAT Info.
0: La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona i també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha plegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
5: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
6: Necessitem un 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
7: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
8: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
9: Pues estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I encara en educació, els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Saindeaja.
10: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reconeix la desfeta i pren nota.
11: Que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
10: El ministeri s'agafa al fet que la caiguda és global, afecta tant els països asiàtics com el Japó i Corea, que lideren la prova, com potències europees com Alemanya i França. Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
12: Generally, en general, si un text és més llarg que 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
10: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Aquest dimecres la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull, de Junts, la republicana Esther Capella, Jessica Albiach, dels Comuns i la copaire Pilar Castillejo.
13: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
14: Que es donin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana doncs demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
15: I jo crec que és el moment de que siga el govern que, en lloc de demanar treves, es posa les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
14: Ho diem clarament, la consellera Niubó ha de dimitir, no per les proves PISA només. Comencem amb les mateixes dades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
0: La consellera d'Educació no ha volgut valorar els resultats de les proves PISA perquè assegura que no són reals i perquè seria fer política ficció. Esther Niubó ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement de les matemàtiques i la comprensió lectora.
9: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació, on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits, que en una societat, doncs, creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
0: Mentrestant, els experts apunten com a causes d'aquests mals resultats, de manera generalitzada, a l'impacte de l'aturada per la pandèmia i a l'ús de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Uns factors que han perjudicat la comprensió lectora. I per això, el catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i analista de l'OCDE, Francesc Padró, ha explicat a Catalunya Ràdio la manera de millorar els resultats.
16: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant, i això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
0: Pedro assegura que els bons resultats dels països asiàtics s'expliquen perquè hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els fets van passar la matinada de dimarts, quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. I aquest dimarts també a Manresa han detingut dos menors més de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Dues persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès. La deflagració ha estat en una joieria al carrer Sant Antoni per causes que s'investiguen i ha fet caure el sostre del local i, per tant, ha afectat l'habitatge que té just al damunt. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre és un home que està ingressat al Vall d'Hebron de Barcelona. Gerard Valls és cap d'intervenció dels bombers.
17: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que havia a sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona estava relacionada amb l'activitat del local.
0: Els bombers han desallotjat preventivament el bloc afectat i els dos adjacents, després de revisar-ne l'estructura, s'ha permès el retorn dels veïns afectats, a excepció dels baixos i del primer pis de l'edifici sinistrat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Suprem frena el govern de Pedro Sánchez i suspèn el dret de vot dels estrangers, descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Els jutges han donat la raó a Vox i el govern espanyol denuncia que retira el dret de vot de milers de persones a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
18: És un altre revés del Suprem al govern espanyol. Vox va portar la llei de nets als tribunals assegurant que Pedro Sánchez volia alterar el cens electoral, un argument compartit pel Partit Popular que ara celebra la decisió del Suprem.
19: Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
18: I la decisió deixa en l'aire el vot de més de 2,5 milions de persones a l'estranger que han demanat la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets. El Suprem de moment paralitza el registre al cens de la majoria i avisa que només podran votar si acrediten que són fills o nets d'exiliats, de represaliats del franquisme. La decisió és provisional i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica.
20: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
18: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles, el Suprem haurà de dictar sentència per confirmar la decisió, però de moment ja ha frenat les inscripcions al cens electoral.
0: I el jutge Peinado li ha comunicat a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que li obrirà judici oral per malversació i tràfic d'influències. Aquest dimarts al vespre s'ha celebrat l'audiència que les defenses de Gómez i també de la seva assessora havien intentat ajornar. Aquest és el tràmit que el jutge havia de fer abans de fixar data per al judici, que farà seure Begoña Gómez al banc dels acusats per, presumptament, haver-se aprofitat de ser la parella de Pedro Sánchez per aconseguir la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. En un altre front judicial, en el cas Plus Ultra, un altre exdirigent de l'aerolínia rescatada pel govern espanyol també ha declarat que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, en referència a l'expresident espanyol i al seu entorn. Ha explicat a la jutge que l'expresident espanyol els va oferir ajuda.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6 al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamars, marxa de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes cinc comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Una dotzena de països prohibiran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Entre aquests països hi ha Espanya, que ja prenia mesures semblants, i el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. L'executiu britànic ha anat més enllà i ha acusat el govern de Netanyahu de fer els ulls grossos davant de la neteja ètnica perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
21: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
22: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
21: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
22: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així els Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
21: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
22: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
21: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
0: Israel no ha trigat a contestar i ja ha pres represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem ara, doncs, cap a Jerusalem. Jordi Bresco.
23: La resposta israeliana ha arribat immediatament amb quatre mesures. La principal, la de tancar el consolat britànic a Jerusalem Est, però també la de prohibir l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, expulsar els membres britànics del centre que coordina l'alto al foc a Gaza i, per últim, expulsar també els soldats britànics que estaven entrenant les forces de seguretat de l'autoritat palestina. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelià Gideon Saar, visiblement enfadat per les paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar un govern hostil amb Israel. Saar, a més, ha enviat un avís per a navegants.
3: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
23: Paraules, òbviament, dedicades als altres països que s'han sumat a la iniciativa, entre els quals Espanya.
0: També us expliquem que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de l'atac del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que ha publicat un diari israelià. Segons un altre mitjà del país, Netanyahu va rebutjar a menys d'una setmana de l'atac la informació dels seus serveis secrets que li recomanaven que assassinés l'aleshores líder de Hamas. Tornem a Jerusalem. Jordi Bresco.
23: És una informació publicada al diari Haaretz i que ha provocat que els principals rivals de Netanyahu de cara a aquestes properes eleccions del mes vinent hagin sortit en tromba a demanar explicacions i a exigir una investigació independent d'aquells fets, que és una opció que Netanyahu fins ara sempre ha anat posposant. De fet, el que diu aquesta informació és que Netanyahu no hauria comunicat aquesta informació que va rebre del president d'Emirats Àrabs a ningú, tot i que, segons el Haaretz, aquest president dels Emirats Àrabs hauria insistit durant 45 minuts de conversa telefònica de la importància del que li estava explicant. Una altra informació de part del Jerusalem Post és que Netanyahu va rebutjar la recomanació dels seus serveis secrets d'assassinar l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, a menys d'una setmana del 7 d'octubre. Tot plegat, òbviament, crea encara més ombres sobre l'actuació de Netanyahu en relació a aquells atacs, i és que la setmana passada el primer ministre israelià va arribar a dir que aquell dia no va poder fer-hi més perquè els seus oficials de seguretat el van despertar massa tard i que a sobre van fer de manera deliberada.
0: Més notícies. A les portes de la Diada, l'Assemblea Nacional Catalana reclama a tots els independentistes que s'uneixin i es rebel·lin davant del catitlle de retrocés escandalós del país. El president de l'ANC, Josep Vila, i tots els seus predecessors han fet una crida per fer d'aquest 11 de setembre un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions i la desmobilització.
4: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar, degut a la manca d'autogovern, mentre patim un espoli escandalós.
0: Aquest divendres s'han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". I els actes institucionals de la Diada han començat aquest dimarts. El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Viscari, després de 12 anys al capdavant del sincrotró Alba i el cuiner Ferran Adrià, referent mundial de la gastronomia.
5: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
6: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
0: I el president Salvador Illa els ha definit així.
24: Són transformadors de la realitat i són uns visionaris.
0: També ha agraït la projecció internacional que han fet de Catalunya.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquest dimarts en un acte a l'Ideal Montjuïc. Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT arrenca una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
25: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
0: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts, i Clara Molins presentarà el programa Nervi.
25: amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem el fons de l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
0: La Travessa VIP estarà presentada un cop més per Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català.
2: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
7: El Barça arrenca la Champions aquest dimecres a 3:15 al Camp Nou contra el Feyenoord en la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana. La Lliga de Campions és el principal somni.
8: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
7: De la Champions també n'ha parlat Lamine Yamal.
10: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
7: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord a jugar a 6:45 i des d'una hora abans els pot sentir a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dimarts precisament ha arrencat la Champions, s'han disputat 6 partits, destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Valverde han fet els dos gols del Real Madrid. Al tram final l'Inter ha fet el 2-1 i el Madrid ha acabat patint. José Mourinho, tècnic blanc a Movistar.
11: Yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena, elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
12: ¿Eso ha funcionado?
11: Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa viene a nosotros.
7: També jugats aquest dimarts, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, la Real 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Encara en futbol, el Barça situat va coversir Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, també el català del Real Madrid Marc Cucurella. El Barça femení també domina en el llistat de 30 nominades amb 6 futbolistes: Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, més les exjugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. També hi és en aquesta llista Mariona Caldante. I el dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. I en bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
13: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
7: En bàsquet, aquest dimecres també comença la Lliga Catalana amb dos partits, l'Ilerna Lleida Azisa Joventut i l'Andorra Quitzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. I en ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan, el balear. Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre l'austríac Gol.
0: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix del 12%, segons dades del govern, i del 30%, segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa. A partir d'ara us explicarem que Brussel·les presenta aquest dimecres la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge a la Unió Europea. Vol unificar criteris per regular lloguers turístics, però també evitar que les administracions intervinguin excessivament al mercat. Parlarem dels nous contractes de treball que hauran de detallar el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris segons la normativa aprovada pel govern espanyol. I ens fixarem en que Plataforma per la Llengua denuncia la falta d'implicació del govern de la Generalitat en el Pacte pel Català. L'entitat reclama que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. Esports. Fito, què destaquem?
1: Que el Madrid ha debutat a la Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà, gols d'Mbappé i Valverde. El Barça ha debutat aquest dimecres a 3:15 al Camp Nou contra el Feyenoord.
0: I el temps, dimecres, canvi contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems, i descens molt marcat de la temperatura. Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, al Catalunya Nit.
3: Poden haver-hi pluges localment intenses, per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments, també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12% i el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. Una mobilització que s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals carreteres del país, i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
4: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
5: Estem al 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
6: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
8: Pues estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I també hem visitat una escola rural, la de Bovera, les Garrigues. El centre té 16 alumnes matriculats, tot i que aquest dimarts han començat la meitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
10: Trobeu a faltar els companys?
11: Bastant.
10: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posau cap a l'escola.
9: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
12: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
9: Tot i això, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
13: Arriba molt més, no? L'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
9: Un curs que ha començat amb els ventiladors encesos.
14: 3CAT Info.

0: Aquest dimecres la Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. La normativa permetrà regular els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
1: La llei serà de compliment opcional només per als governs que vulguin intervenir en el mercat, ja siguin estats, regions o ajuntaments. D'una banda, Brussel·les els donarà més cobertura legal davant de possibles demandes judicials de propietaris o patronals immobiliàries. Però d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous límits i requisits a les administracions que regulin l'habitatge. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar de forma específica que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho hauran de validar després el Parlament Europeu i els Estats.
0: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
2: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: En canvi, la patronal de pisos turístics a Pertur ho veu diferent i entén que la Comissió Europea posa límits a l'Ajuntament de Barcelona per restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marianne Muro.
3: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascuna de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que tu no pots fer el que vulguis.
0: La patronal interpreta que abans d'acabar amb les llicències turístiques residencials, les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a un habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. També es preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hi hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, ha justificat la necessitat d'aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes.
4: Es muy importante, el 75% de las empresas cometen irregularidades.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
5: Aquesta nova norma no és que doni necessàriament més drets, perquè no els dona, sinó que dona drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
0: La normativa també endureix els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com assignar tasques, la promoció professional o l'extinció de contractes, i també els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ex-cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, ha tret importància al fet que els partits polítics facin un cordó sanitari a l'extrema dreta per evitar que puguin governar, com pot passar a l'estat de Saxònia-Anhalt. L'antiga líder de la CDU creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat allà Fox, però en tot cas s'ha declarat commocionada per la victòria d'Alternativa per Alemanya en aquest land.
7: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi, com a membre de la CDU, em sagna el cor. Realment ho he de dir.
8: Das Herz. Das muss ich wirklich sagen.
0: I és que precisament la CDU està en el punt de mira per la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. A més dels seus mals resultats, als conservadors se'ls ha obert un debat intern sobre què s'ha de fer amb Alternativa per Alemanya i si algun diputat transfuga li podria donar suport. Aquest dimarts han arrencat les negociacions per formar govern, però el partit guanyador no té la majoria absoluta i la resta de formacions no poden, per ara, conformar una opció alternativa. I encara en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra a Ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin ha agraït a Trump els seus esforços i tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
9: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
0: Les negociacions per acabar amb la guerra d'Ucraïna estan congelades. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat disposat a fer una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. En alguns casos també s'hi afegeix si defensen posicions afins a l'executiu de Sánchez o si en són crítics. El document, elaborat per l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig, té una finalitat consultiva, segons ha justificat el ministre Fernando Grande Marlaska, i sense intenció de censurar o limitar la feina de periodistas y mitjans.
10: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: Interior remarca que atén tots els mitjans de comunicació sense distinció de cap mena i respecten, diu, la pluralitat informativa.
6: 3CAT Info.
0: L'exconseller d'Agricultura, Josep Grau, ha mort aquest vespre als 80 anys, segons ha anunciat l'Ajuntament de Mollerussa, del qual en va ser alcalde. Grau va ser també president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés, i va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. De fet, va ser l'últim en ocupar aquest departament amb Jordi Pujol com a president. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha lamentat la mort de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi.
6: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
11: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6, al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamarsa, de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes 5 comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Una variant al sistema de control aeri ha provocat un caos aquest dimarts als aeroports

0: La gravetat de la situació significa que tindrà un impacte en cadena. Moltes companyies, com Iberia, han cancel·lat els vols que tenien previstos per aquest dimecres amb origen o destí a Londres.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La jutgessa que va instruir el cas de l'accident ferroviari del 2013 a Santiago de Compostela, on van morir 80 persones, s'ha posicionat a favor de la petició d'indult del maquinista, condemnat a 2 anys i mig de presó pel descarrilament del tren. La magistrada considera que hi ha raons de justícia i equitat per concedir-li. Recorda que no té antecedents, que ja ha pagat la responsabilitat civil i que està jubilat, de manera que el risc de reincidència és nul. La sentència ja deixava clar que el maquinista va tenir una conducta delictiva greu, però en un espai molt limitat de temps, quan va atendre un interventor per telèfon, i que, a més, la tragèdia també es va multiplicar per la deficiència de senyalització del tram de l'accident. La Fiscalia també s'hi va mostrar a favor, parcialment, la setmana passada. I en parlava el sumari. Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua 1 any i mig després que es signés. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. L'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. És per això que l'organització reclama una revisió profunda pel model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. El president de la plataforma, Òscar Escudé, apel·la a la màxima autoritat del país.
2: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
0: També critica la falta d'implicació de departaments com els de Salut, Empresa o Drets Socials i en posa exemples concrets.
2: Els drets lingüístics a Salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern, i molt especialment del seu president, no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
0: L'entitat que forma part del pacte assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar, a la Selva. Aquest estiu, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de 2 restaurants que hi ha a tocar. Girona, Núria Peraire.
3: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les 3 torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de 2 de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a la estiu. Ho explica l'alcalde.
4: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contratistes aquí, i a l'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
3: A finals de juny es va detectar que la torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les 2 terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
5: What about you two? How did you meet?
6: Yes. All right. One day.
0: Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles d'aquest dimarts a la catifa vermella de la Mostra de Venècia, amb el morbo afegit de veure com aquesta parella, a la vida real, interpreta a Bunker un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnker de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
7: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral. La construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior, per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic, la por als altres,

0: la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
1: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven creo que sí realmente se está dando cuenta de la manipulación y yo espero que reaccionen porque son muy inteligentes.
0: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
2: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
1: No es verdad.
3: El dramaturg català Joan Yago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cèrvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia, La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Yago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor descarnat. Joan Yago ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra seva.
4: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades n'he arribat a dubtar. I jo moltes vegades durant el camí vaig dir, no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals, doncs t'ajuden a arribar a llocs més únics.
3: El premi, que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb el seu L'imperatiu categòric, està dotat amb 30.000 euros.
5: Esports.
3: Amb Joan Fitó.
6: El Barça arrenca a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Arrenca a la Champions, la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana, i la Lliga de Campions és el principal somni.
7: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
6: D'aquesta Lliga de Campions, de guanyar-la, també n'ha parlat Lamine Yamal.
8: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que el que di la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim el cap sempre a la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
6: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord es juga a 6:45 i es podrà seguir des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Precisament aquest dimarts ha arrencat la Lliga de Campions. S'han disputat 6 partits. Destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Fede Valverde han fet els gols del Real Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el conjunt blanc ha acabat patint. José Mourinho, tècnic del Real Madrid.
9: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más y en momentos cruciales como el 3-0 en el último minuto del primer tiempo, el de Jude al inicio del segundo tiempo, pero partido loco, una locura que no me gusta.
6: També jugats aquest dimarts a la Champions, AEK Atenas 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, així com el català del Real Madrid, Marc Cucurella. Destaquen, però, les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení també domina la llista de les 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva P. Yor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També les exfutbolistes del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala a Londres.
5: 3CAT Info.
6: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
10: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
6: Mentrestant, el Joventut, Ricky Rubio, assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
11: Esportivament potser no estic parlant dels anys gloriosos perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a fer, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
6: Aquest dimecres comença la Lliga Catalana amb la participació tant de Barça com de Penya, dos partits previstos, Guilherme Lleida, Cisa Joventut i Andorra, Quitzenàs, Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
12: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y pues espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
5: 3CAT Info.
6: A la Copa Catalunya masculina de waterpolo, partits dels quarts de final, dos partits d'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11, un partit de tornada, Atlètic Barceloneta 21, Sant Andreu 8, el Barceloneta s'ha classificat d'aquesta manera per les semifinals. Jugaran aquestes semifinals contra el guanyador del Terrassa Rubí.
5: Tresca Info.

0: El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix, ha estat del 12% segons dades del govern i del 30% segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats només s'hi han de tractar qüestions laborals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per aquesta vaga de docents. 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem. Detinguts dos menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament. El Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei Danets, impulsada pel govern espanyol. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira als descendents estrangers d'exiliats per la Guerra Civil la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions generals. 3Cat estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Esports.
1: El Barça debuta a la Champions aquest dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García no jugarà per sanció. Lamine Yamal ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs que han acabat patint el tram final. I Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri se situen entre els 30 candidats a guanyar la pilota d'or. El Barça femení hi col·loca 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks.
0: I el temps, dimecres, canvi de temps contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems i descens molt marcat de la temperatura.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5 sobre 6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i a evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
4: Poden haver-hi pluges localment intenses, per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus.
2: 3CAT Info.
0: La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona i també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
5: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
6: Estem al 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
7: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
8: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
9: Però estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I encara en educació, els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Saindeaja.
10: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reconeix la desfeta i pren nota.
11: Que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabremos resolver ningún problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
10: El ministeri s'agafa al fet que la caiguda és global, afecta tant els països asiàtics com el Japó i Corea, que lideren la prova, com potències europees com Alemanya i França. Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
12: Generally, en general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
10: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar del resultat de les proves PISA. Aquest dimecres la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull, de Junts, la republicana Esther Capella, Jessica Albiach, dels Comuns i la Copaire, Pilar Castillejo.
13: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
14: que es donin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana doncs demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
15: I jo crec que és el moment de que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
16: Ho diem clarament, la consellera Niubó ha de dimitir, no per les proves PISA només. Comencem amb les mateixes errades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
0: La consellera d'Educació no ha volgut valorar els resultats de les proves PISA perquè assegura que no són reals i perquè seria fer política ficció. Esther Niubó ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement de les matemàtiques i la comprensió lectora.
9: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
0: Mentrestant, els experts apunten com a causes d'aquests mals resultats, de manera generalitzada, a l'impacte de l'aturada per la pandèmia i a l'ús de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Uns factors que han perjudicat la comprensió lectora. I per això, el catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i analista de l'OCDE, Francesc Padró, ha explicat a Catalunya Ràdio la manera de millorar els resultats.
17: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
0: Padró assegura que els bons resultats dels països asiàtics s'expliquen perquè hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els fets van passar la matinada de dimarts quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. I aquest dimarts també a Manresa han detingut dos menors més de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Dues persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès. La deflagració ha estat en una joieria al carrer Sant Antoni per causes que s'investiguen i ha fet caure el sostre del local i, per tant, ha afectat l'habitatge que té just al damunt. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre és un home que està ingressat al Vall d'Hebron de Barcelona. Gerard Valls és cap d'intervenció dels bombers.
18: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que havia a sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona està relacionada amb l'activitat del local.
0: Els bombers han desallotjat preventivament el bloc afectat i els dos adjacents, després de revisar-ne l'estructura, s'ha permès el retorn dels veïns afectats, a excepció dels baixos i del primer pis de l'edifici sinistrat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Suprem frena el govern de Pedro Sánchez i suspèn el dret de vot dels estrangers, descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Els jutges han donat la raó a Vox i el govern espanyol denuncia que retira el dret de vot de milers de persones a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
19: És un altre revés del Suprem al govern espanyol. Vox va portar la llei de nets als tribunals assegurant que Pedro Sánchez volia alterar el cens electoral, un argument compartit pel Partit Popular que ara celebra la decisió del Suprem.
20: Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
19: I la decisió deixa en l'aire el vot de més de 2,5 milions de persones a l'estranger que han demanat la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets. El Suprem, de moment, paralitza el registre al cens de la majoria i avisa que només podran votar si acrediten que són fills o nets d'exiliats, de represaliats del franquisme. La decisió és provisional i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica.
21: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo. fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
19: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. El Suprem haurà de dictar sentència per confirmar la decisió, però de moment ja ha frenat les inscripcions al cens electoral.
0: I el jutge Peinado li ha comunicat a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que li obrirà judici oral per malversació i tràfic d'influències. Aquest dimarts al vespre s'ha celebrat l'audiència que les defenses de Gómez i també de la seva assessora havien intentat ajornar. Aquest és el tràmit que el jutge havia de fer abans de fixar data per al judici, que farà seure Begoña Gómez al banc dels acusats per, presumptament, haver-se aprofitat de ser la parella de Pedro Sánchez per aconseguir la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. En un altre front judicial, en el cas Plus Ultra, un altre exdirigent de l'aerolínia rescatada pel govern espanyol també ha declarat que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, en referència a l'expresident espanyol i al seu entorn. Ha explicat a la jutge que l'expresident espanyol els va oferir ajuda.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6, al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamars, marxa de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes cinc comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Una dotzena de països prohibiran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Entre aquests països hi ha Espanya, que ja prenia mesures semblants, i el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. L'executiu britànic ha anat més enllà i ha acusat el govern de Netanyahu de fer els ulls grossos davant de la neteja ètnica perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
3: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
22: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
3: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
22: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
3: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
22: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
3: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
0: Israel no ha trigat a contestar i ja ha pres represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem ara, doncs, cap a Jerusalem. Jordi Bresco.
23: La resposta israeliana ha arribat immediatament amb quatre mesures. La principal, la de tancar el consolat britànic a Jerusalem Est, però també la de prohibir l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, expulsar els membres britànics del centre que coordina l'alto al foc a Gaza i, per últim, expulsar també els soldats britànics que estaven entrenant les forces de seguretat de l'autoritat palestina. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelià Gideon Saar, visiblement enfadat per les paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar suportar un govern hostil amb Israel. Tsar, a més, ha enviat un avís per a navegants.
4: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
23: Paraules, òbviament, dedicades als altres països que s'han sumat a la iniciativa, entre els quals Espanya.
0: També us expliquem que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de l'atac del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que ha publicat un diari israelià. Segons un altre mitjà del país, Netanyahu va rebutjar a menys d'una setmana de l'atac la informació dels seus serveis secrets que li recomanaven que assassinés l'aleshores líder de Hamas. Tornem a Jerusalem. Jordi Brescó.
23: És una informació publicada al diari Haaretz i que ha provocat que els principals rivals de Netanyahu de cara a aquestes properes eleccions del mes vinent hagin sortit en tromba a demanar explicacions i a exigir una investigació independent d'aquells fets, que és una opció que Netanyahu fins ara sempre ha anat posposant. De fet, el que diu aquesta informació és que Netanyahu no hauria comunicat aquesta informació que va rebre del president d'Emirats Àrabs a ningú, tot i que, segons el Haaretz, aquest president dels Emirats Àrabs hauria insistit durant 45 minuts de conversa telefònica de la importància del que li estava explicant. Una altra informació de part del Jerusalem Post és que Netanyahu va rebutjar la recomanació dels seus serveis secrets d'assassinar l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, a menys d'una setmana del 7 d'octubre. Tot plegat, òbviament, crea encara més ombres sobre l'actuació de Netanyahu en relació a aquells atacs, i és que la setmana passada el primer ministre israelià va arribar a dir que aquell dia no va poder fer-hi més perquè els seus oficials de seguretat el van despertar massa tard i que a sobre van fer de manera deliberada.
0: Més notícies. A les portes de la Diada, l'Assemblea Nacional Catalana reclama a tots els independentistes que s'uneixin i es rebel·lin davant del capitlle de retrocés escandalós del país. El president de l'ANC, Josep Vila, i tots els seus predecessors han fet una crida per fer d'aquest 11 de setembre un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions i la desmobilització.
5: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar, degut a la manca d'autogovern, mentre patim un espoli escandalós.
0: Aquest divendres s'han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". I els actes institucionals de la Diada han començat aquest dimarts. El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Viscari, després de 12 anys al capdavant del sincrotró Alba i el cuiner Ferran Adrià, referent mundial de la gastronomia.
6: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
7: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tan il·lusió com aquest.
0: I el president Salvador Illa els ha definit així.
24: Són transformadors de la realitat i són uns visionaris.
0: També ha agraït la projecció internacional que han fet de Catalunya.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquest dimarts en un acte a l'Ideal Montjuïc. Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT arrenca una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
25: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on si no hi som nosaltres hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
0: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts, i Clara Molins presentarà el programa Nervi.
25: amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem el fons de l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert, com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
0: La Travessa VIP estarà presentada un cop més per Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català.
2: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
8: El Barça arrenca la Champions aquest dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord en la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana. La Lliga de Campions és el principal somni.
10: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
8: De la Champions també n'ha parlat Lamine Yamal.
11: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
8: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça feia una hora jugar a 6:45 i des d'una hora abans els pot sentir a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dimarts precisament ha arrencat la Champions, s'han disputat 6 partits, destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Valverde han fet els dos gols del Real Madrid. Al tram final l'Inter ha fet el 2-1 i el Madrid ha acabat patint. José Mourinho, tècnic blanc a Movistar.
12: Yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena, elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
13: ¿Eso ha funcionado?
12: Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa viene a los otros.
8: També jugats aquest dimarts, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, La Real 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Encara en futbol, el Barça situat va coversir Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, també el català del Real Madrid Marc Cucurella. El Barça femení també domina en el llistat de 30 nominades amb 6 futbolistes: Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, més les ex-jugadores del Barça Alexia Putellas i Mapi León. També hi és en aquesta llista Mariona Caldentei. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. I en bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
14: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
8: En bàsquet, aquest dimecres també comença la Lliga Catalana amb dos partits, l'Ilerna Lleida Azisa Joventut i l'Andorra Quitzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. I en ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan, al Balear. Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre l'austríac Gol.
2: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix del 12%, segons dades del govern, i del 30%, segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa. A partir d'ara us explicarem que Brussel·les presenta aquest dimecres la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge a la Unió Europea. Vol unificar criteris per regular lloguers turístics, però també evitar que les administracions intervinguin excessivament al mercat. Parlarem dels nous contractes de treball que hauran de detallar el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris segons la normativa aprovada pel govern espanyol. I ens fixarem en que Plataforma per la Llengua denuncia la falta d'implicació del govern de la Generalitat en el pacte pel català. L'entitat reclama que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. Esports. Joan Fitó, què destaquem?
1: Que el Madrid ha debutat a la Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà, gols d'Mbappé i Valverde. El Barça debuta aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
0: I el temps, dimecres, canvi contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, als dos extrems, i descens molt marcat de la temperatura. Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, al Catalunya Nit.
3: Poden haver-hi pluges localment intenses, per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments, també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12% i el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. Una mobilització que s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
4: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
5: Necessitem un 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
6: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
8: Pues estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I també hem visitat una escola rural, la de Bovera, a les Garrigues. El centre té 16 alumnes matriculats, tot i que aquest dimarts han començat la meitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
10: Trobàveu a faltar els companys?
11: Bastant.
10: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posau cap a l'escola.
9: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
12: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
9: Tot i això, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
13: Arriba molt més, no?, l'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
9: Un curs que ha començat amb els ventiladors encesos. 3CAT Info.

0: Aquest dimecres la Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. La normativa permetrà regular els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
1: La llei serà de compliment opcional només per als governs que vulguin intervenir en el mercat, ja siguin estats, regions o ajuntaments. D'una banda, Brussel·les els donarà més cobertura legal davant de possibles demandes judicials de propietaris o patronals immobiliàries. Però d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous límits i requisits a les administracions que regulin l'habitatge. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar de forma específica que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho hauran de validar després el Parlament Europeu i els Estats.
0: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
2: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: En canvi, la patronal de pisos turístics a Fertur ho veu diferent i entén que la Comissió Europea posa límits a l'Ajuntament de Barcelona per restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marian Muro.
3: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascun de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que tu no pots fer el que vulguis.
0: La patronal interpreta que abans d'acabar amb les llicències turístiques residencials, les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a un habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. També es preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hi hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, ha justificat la necessitat d'aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes.
4: Es muy importante, el 75% de las empresas cometen irregularidades.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
5: Aquesta nova norma no és que doni necessàriament més drets, perquè no els dona, sinó que dona drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
0: La normativa també endureix els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com assignar tasques, la promoció professional o l'extinció de contractes, i també els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ex-cancellera alemanya Angela Merkel ha tret importància al fet que els partits polítics facin un cordó sanitari a l'extrema dreta per evitar que puguin governar, com pot passar a l'estat de Saxònia-Anhalt. L'antiga líder de la CDU creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat Tallafocs, però en tot cas s'ha declarat commocionada per la victòria d'Alternativa per Alemanya en aquest land.
7: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi com a membre de la CDU em sagna el cor, realment ho he de dir.
8: Das Herz, das muss ich wirklich sagen.
0: I és que precisament la CDU està en el punt de mira per la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. A més dels seus mals resultats, als conservadors se'ls ha obert un debat intern sobre què s'ha de fer amb Alternativa per Alemanya i si algun diputat transfuga li podria donar suport. Aquest dimarts han arrencat les negociacions per formar govern, però el partit guanyador no té la majoria absoluta i la resta de formacions no poden, per ara, conformar una opció alternativa. I encara en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin ha agraït a Trump els seus esforços i tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
9: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
0: Les negociacions per acabar amb la guerra d'Ucraïna estan congelades. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat disposat a fer una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. En alguns casos també s'hi afegeix si defensen posicions afins a l'executiu de Sánchez o si en són crítics. El document, elaborat per l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig, té una finalitat consultiva, segons ha justificat el ministre Fernando Grande Marlaska, i sense intenció de censurar o limitar la feina de periodistes i mitjans.
10: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del Ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: Interior remarca que atén tots els mitjans de comunicació sense distinció de cap mena i respectant, diu, la pluralitat informativa.
6: 3CAT Info.
0: L'exconseller d'Agricultura, Josep Grau, ha mort aquest vespre als 80 anys, segons ha anunciat l'Ajuntament de Mollerussa, del qual en va ser alcalde. Grau va ser també president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés, i va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. De fet, va ser l'últim en ocupar aquest departament amb Jordi Pujol com a president. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha lamentat la mort de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi.
6: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
11: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6, al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamarsa, de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes 5 comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Una avaria en el sistema de control aeri ha provocat un caos aquest dimarts als aeroports del Regne Unit. S'han hagut de cancel·lar més de 600 vols i centenars més han tingut retards que en alguns casos han superat les 7 hores. La policia ha hagut d'intervenir després que els passatgers d'un avió de Ryanair encallat a l'aeroport de Gatwick han amenaçat de començar a baixar de l'aparell. Aquest ha estat un dels aeròdroms més afectats juntament amb el de Heathrow. El Servei Britànic de Trànsit Aeri ja ha donat per solucionada l'avaria, però reconeix que es mantindran les afectacions. British Airways ha emès un comunicat en què explica que la gravetat de la situació significa que tindrà un impacte en cadena. Moltes companyies...

0: que hi ha raons de justícia i equitat per concedir-li. Recorda que no té antecedents, que ja ha pagat la responsabilitat civil i que està jubilat, de manera que el risc de reincidència és nul. La sentència ja deixava clar que el maquinista va tenir una conducta delictiva greu, però en un espai molt limitat de temps, quan va atendre un interventor per telèfon, i que, a més, la tragèdia també es va multiplicar per la deficiència de senyalització del tram de l'accident. La Fiscalia també s'hi va mostrar a favor, parcialment, la setmana passada. I en parlava el sumari. Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després que es signés. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. L'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. És per això que l'organització reclama una revisió profunda pel model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. El president de la plataforma, Òscar Escudé, apel·la a la màxima autoritat del país.
1: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
0: També critica la falta d'implicació de departaments com els de Salut, Empresa o Drets Socials i en posa exemples concrets.
1: Els drets lingüístics a Salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern i molt especialment del seu president no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
0: L'entitat, que forma part del pacte, assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar, a la Selva. Aquest estiu, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar. Girona, Núria Peraire.
3: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les tres torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de dues de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a la estiu. Ho explica l'alcalde.
4: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contratistes aquí, i a l'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
3: A finals de juny es va detectar que la torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les dues terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
5: What about you two? How did you meet?
6: Yes. Well, all right. One day.
0: Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles d'aquest dimarts a la catifa vermella de la Mostra de Venècia, amb el morbo afegit de veure com aquesta parella, a la vida real, interpreta a Bunker un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnquer de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
7: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral. La construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior, per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic: la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
8: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven creo que sí realmente se está dando cuenta de la manipulación y yo espero que reaccionen porque son muy inteligentes.
7: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
6: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.

0: Es verdad.
1: El dramaturg català Joan Yago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cérvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia, La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Yago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor descarnat. Joan Yago ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra seva.
2: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. Jo moltes vegades durant el camí vaig dir, no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals, doncs t'ajuden a arribar a llocs més únics.
1: El premi, que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb el seu L'imperatiu categòric, està dotat amb 30.000 euros.
3: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
4: El Barça arrenca a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Arrenca a la Champions, la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana, i la Lliga de Campions és el principal somni.
5: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
4: D'aquesta Lliga de Campions, de guanyar-la, també n'ha parlat Lamine Yamal.
6: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que el que di la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
4: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord es juga a 6:45 i es podrà seguir des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Precisament aquest dimarts ha arrencat la Lliga de Campions. S'han disputat 6 partits. Destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Fede Valverde han fet els gols del Real Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el conjunt blanc ha acabat patint. José Mourinho, tècnic del Real Madrid.
7: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ha ganado el partido porque nosotros hemos creado más y en momentos cruciales como el 3-0 en el último minuto del primer tiempo, el de Jude al inicio del segundo tiempo, pero partido loco, una locura que no me gusta.
4: També jugats aquest dimarts a la Champions, AEK Atenas 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, així com el català del Real Madrid, Marc Cucurella. Destaquen, però, les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení també domina la llista de les 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També les exfutbolistes del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala a Londres.
3: 3CAT Info.
4: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
0: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
4: Mentrestant, el Joventut, Riqui Rubió, assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
8: Esportivament, potser, no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament, pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat, segur, però hi ha coses que es poden millorar, i és aquí on vaig demanar-ho, i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant, i amb ganes de seguir en aquest projecte.
4: Aquest dimecres comença la Lliga Catalana amb la participació tant de Barça com de Penya, dos partits previstos, Ilerna Lleida, Sisa Joventut i Andorra Quitzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
9: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
3: 3CAT Info.
4: A la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo, partits dels quarts de final, dos partits d'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11, un partit de tornada, Atlètic Barceloneta 21, Sant Andreu 8, el Barceloneta s'ha classificat. D'aquesta manera, per les semifinals, jugaran aquestes semifinals contra el guanyador del Terrassa Rubí.
3: Trescat Info.

0: El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix, ha estat del 12% segons dades del govern i del 30% segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats només s'hi han de tractar qüestions laborals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per aquesta vaga de docents. 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem. Detinguts dos menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament. El Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei d'Anets, impulsada pel govern espanyol. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira als descendents estrangers d'exiliats per la Guerra Civil la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions generals. 3Cat estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Esports.
1: El Barça debuta a la Champions aquest dimecres a 3:15 al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García no jugarà per sanció. Lamine Yamal ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs que han acabat patint el tram final. I Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri se situen entre els 30 candidats a guanyar la pilota d'or. El Barça femení hi col·loca 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks.
0: I el temps, dimecres, canvi de temps contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems i descens molt marcat de la temperatura.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i a evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
4: Poden haver-hi pluges localment intenses, per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus.
2: 3CAT Info.
0: La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona i també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
5: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
6: Necessitem un 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
7: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
8: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
9: Estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I encara en educació, els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reconeix la desfeta i pren nota.
11: Que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabremos resolver ningún problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
10: El ministeri s'agafa al fet que la caiguda és global, afecta tant els països asiàtics com el Japó i Corea, que lideren la prova, com potències europees com Alemanya i França. Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
12: En general, si un text és més llarg que 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
10: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Aquest dimecres la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull, de Junts, la republicana Esther Capella, Jessica Albiach, dels Comuns, i la copaire Pilar Castillejo.
13: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
14: Que es donin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana doncs demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
15: I jo crec que és el moment de que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
14: Ho diem clarament, la consellera Niubó ha de dimitir, no per les proves PISA només. Comencem amb les mateixes dades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
0: La consellera d'Educació no ha volgut valorar els resultats de les proves PISA perquè assegura que no són reals i perquè seria fer política ficció. Esther Niubó ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement de les matemàtiques i la comprensió lectora.
16: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
0: Mentrestant, els experts apunten com a causes d'aquests mals resultats, de manera generalitzada, a l'impacte de l'aturada per la pandèmia i a l'ús de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Uns factors que han perjudicat la comprensió lectora. I per això, el catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i analista de l'OCDE, Francesc Padró, ha explicat a Catalunya Ràdio la manera de millorar els resultats.
17: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant, i això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
0: Padró assegura que els bons resultats dels països asiàtics s'expliquen perquè hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat.
2: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els fets van passar la matinada de dimarts quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. I aquest dimarts també a Manresa han detingut dos menors més de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Dues persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès. La deflagració ha estat en una joieria al carrer Sant Antoni per causes que s'investiguen i ha fet caure el sostre del local i, per tant, ha afectat l'habitatge que té just al damunt. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, entre que l'altre és un home que està ingressat al Vall d'Hebron de Barcelona. Gerard Valls és cap d'intervenció dels bombers.
18: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que havia a sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona estava relacionada amb l'activitat del local.
0: Els bombers han desallotjat preventivament el bloc afectat i els dos adjacents, després de revisar-ne l'estructura, s'ha permès el retorn dels veïns afectats, a excepció dels baixos i del primer pis de l'edifici sinistrat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Suprem frena el govern de Pedro Sánchez i suspèn el dret de vot dels estrangers, descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Els jutges han donat la raó a Vox i el govern espanyol denuncia que retira el dret de vot de milers de persones a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
19: És un altre revés del Suprem al govern espanyol. Vox va portar la llei de nets als tribunals assegurant que Pedro Sánchez volia alterar el cens electoral, un argument compartit pel Partit Popular que ara celebra la decisió del Suprem.
20: Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
19: I la decisió deixa en l'aire el vot de més de 2,5 milions de persones a l'estranger que han demanat la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets. El Suprem, de moment, paralitza el registre al cens de la majoria i avisa que només podran votar si acrediten que són fills o nets d'exiliats, de represaliats del franquisme. La decisió és provisional i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica.
21: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
19: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. El Suprem haurà de dictar sentència audiència per confirmar la decisió, però de moment ja ha frenat les inscripcions al cens electoral.
0: I el jutge Peinado li ha comunicat a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que li obrirà judici oral per malversació i tràfic d'influències. Aquest dimarts al vespre s'ha celebrat l'audiència que les defenses de Gómez i també de la seva assessora havien intentat ajornar. Aquest és el tràmit que el jutge havia de fer abans de fixar data per al judici que farà seure Begoña Gómez al banc dels acusats per, presumptament, haver-se aprofitat de ser la parella de Pedro Sánchez per aconseguir la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. En un altre front judicial, en el cas Plus Ultra, un altre exdirigent de l'aerolínia rescatada pel govern espanyol també ha declarat que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, en referència a l'expresident espanyol i al seu entorn. Ha explicat a la jutja que l'expresident espanyol els va oferir ajuda.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6 al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamar, de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes cinc comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general, aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Més qüestions, una dotzena de països prohibiran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Entre aquests països hi ha Espanya, que ja prenia mesures semblants, i el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. L'executiu britànic ha anat més enllà i ha acusat el govern de Netanyahu de fer els ulls grossos davant de la neteja ètnica perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
1: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
3: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelí ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
1: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
3: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així els Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
1: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
3: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
1: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
0: Israel no ha trigat a contestar i ja ha pres represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem ara, doncs, cap a Jerusalem. Jordi Bresco.
22: La resposta israeliana ha arribat immediatament amb quatre mesures. La principal, la de tancar el consolat britànic a Jerusalem Est, però també la de prohibir l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, expulsar els membres britànics del centre que coordina l'alto al foc a Gaza i, per últim, expulsar també els soldats britànics que estaven entrenant les forces de seguretat de l'autoritat palestina. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelià Gideon Saar, visiblement enfadat per les paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar un govern hostil amb Israel. Saar, a més, ha enviat un avís per a navegants.
4: El missatge és clar per qui actui en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
22: Paraules, òbviament, dedicades als altres països que s'han sumat a la iniciativa, entre els quals Espanya.
0: També us expliquem que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de l'atac del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que ha publicat un diari israelià. Segons un altre mitjà del país, Netanyahu va rebutjar a menys d'una setmana de l'atac la informació dels seus serveis secrets que li recomanaven que assassinés l'aleshores líder de Hamas. Tornem a Jerusalem. Jordi Bresco.
22: És una informació publicada al diari Haaretz i que ha provocat que els principals rivals de Netanyahu de cara a aquestes properes eleccions del mes vinent hagin sortit en tromba a demanar explicacions i a exigir una investigació independent d'aquells fets, que és una opció que Netanyahu fins ara sempre ha anat posposant. De fet, el que diu aquesta informació és que Netanyahu no hauria comunicat aquesta informació que va rebre del president d'Emirats Àrabs a ningú, tot i que, segons el Haaretz, aquest president dels Emirats Àrabs hauria insistit durant 45 minuts de conversa telefònica de la importància del que li estava explicant. Una altra informació de part del Jerusalem Post és que Netanyahu va rebutjar la recomanació dels seus serveis secrets d'assassinar l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, a menys d'una setmana del 7 d'octubre. Tot plegat, òbviament, crea encara més ombres sobre l'actuació de Netanyahu en relació a aquells atacs, i és que la setmana passada el primer ministre israelià va arribar a dir que aquell dia no va poder fer-hi més perquè els seus oficials de seguretat el van despertar massa tard i que a sobre van fer de manera deliberada.
0: Més notícies. A les portes de la Diada, l'Assemblea Nacional Catalana reclama a tots els independentistes que s'uneixin i es rebel·lin davant del catitlla de retrocés escandalós del país. El president de l'ANC, Josep Vila, i tots els seus predecessors han fet una crida per fer d'aquest 11 de setembre un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions i la desmobilització.
5: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar, degut a la manca d'autogovern, mentre patim un espoli escandalós.
0: Aquest divendres s'han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". I els actes institucionals de la Diada han començat aquest dimarts. El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Viscari, després de 12 anys al capdavant del sincrotró Alba i el cuiner Ferran Adrià, referent mundial de la gastronomia.
6: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
23: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tan il·lusió com aquest.
0: I el president Salvador Illa els ha definit així.
24: Són transformadors de la realitat i són uns visionaris.
0: També ha agraït la projecció internacional que han fet de Catalunya.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquest dimarts en un acte a l'Ideal Montjuïc. Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT arrenca una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
25: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
0: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts, i Clara Molins presentarà el programa Nervi.
25: amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem el fons de l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert, com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
0: La Travessa VIP estarà presentada un cop més per Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català.
2: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
7: El Barça arrenca la Champions aquest dimecres a 3:15 al Camp Nou contra el Feyenoord en la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana. La Lliga de Campions és el principal somni.
8: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
7: De la Champions també n'ha parlat Lamine Yamal.
9: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
7: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça feia una hora a jugar a 6:45 i des d'una hora abans els pot sentir a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dimarts precisament ha arrencat la Champions, s'han disputat 6 partits, destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Valverde han fet els dos gols del Real Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el Madrid ha acabat patint. José Mourinho, tècnic blanc a Movistar.
10: Yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena, elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
11: ¿Eso ha funcionado?
10: Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa bien a los otros.
7: També jugats aquest dimarts, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Encara en futbol, el Barça situat, Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, també el català del Real Madrid Marc Cucurella. El Barça femení també domina en el llistat de 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, més les exjugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. També hi és en aquesta llista Mariona Caldante. I el dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. I en bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xavi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
12: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
7: En bàsquet aquest dimecres també comença la Lliga Catalana amb dos partits, l'Ilerna Lleida Azisa Joventut i l'Andorra Quinzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. I en ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan, al Balear. Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre l'austríac Gol.
2: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix del 12%, segons dades del govern, i del 30%, segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa. A partir d'ara us explicarem que Brussel·les presenta aquest dimecres la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge a la Unió Europea. Vol unificar criteris per regular lloguers turístics, però també evitar que les administracions intervinguin excessivament al mercat. Parlarem dels nous contractes de treball que hauran de detallar el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris segons la normativa aprovada pel govern espanyol. I ens fixarem en que Plataforma per la Llengua denuncia la falta d'implicació del govern de la Generalitat en el pacte pel català. L'entitat reclama que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. Esports. Joan Fitó, què destaquem?
1: Que el Madrid ha debutat a la Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà, gols d'Mbappé i Valverde. El Barça debuta aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
0: I el temps, dimecres, canvi contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, als dos extrems, i descens molt marcat de la temperatura. Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, al Catalunya Nit.
3: Poden haver-hi pluges localment intenses, per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments, també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12% i el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. Una mobilització que s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
4: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
5: Estem al 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
6: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
8: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I també hem visitat una escola rural, la de Bovera, les Garrigues. El centre té 16 alumnes matriculats, tot i que aquest dimarts han començat la meitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
10: Trobàveu a faltar els companys?
11: Bastant.
10: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir, no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posa-ho cap a l'escola.
9: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
12: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
9: Tot i això, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
13: Arriba molt més, no?, l'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
9: Un curs que ha començat amb els ventiladors encesos.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimecres la Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. La normativa permetrà regular els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Brussel·les, Bruno Forteamires.
15: La llei serà de compliment opcional només per als governs que vulguin intervenir en el mercat, ja siguin estats, regions o ajuntaments. D'una banda, Brussel·les els donarà més cobertura legal davant de possibles demandes judicials de propietaris o patronals immobiliàries. Però d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous límits i requisits a les administracions que regulin l'habitatge. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar de forma específica que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho hauran de validar després el Parlament Europeu i els Estats.
0: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
16: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: En canvi, la patronal de pisos turístics a Partur ho veu diferent i entén que la Comissió Europea posa límits a l'Ajuntament de Barcelona per restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marian Muro.
17: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascuna de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que tu no pots fer el que vulguis.
0: La patronal interpreta que abans d'acabar amb les llicències turístiques residencials, les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a un habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. També es preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hi hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, ha justificat la necessitat d'aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes.
11: És molt important, el 75% de les empreses cometen irregularitats.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
18: Aquesta nova norma no és que doni necessàriament més drets, perquè no els dona, sinó que dona drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
0: La normativa també endureix els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com assignar tasques, la promoció professional o l'extinció de contractes, i també els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
14: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ex-cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, ha tret importància al fet que els partits polítics facin un cordó sanitari a l'extrema dreta per evitar que puguin governar, com pot passar a l'estat de Saxònia-Anhalt. L'antiga líder de la CDU creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat allà Fox, però en tot cas s'ha declarat commocionada per la victòria d'Alternativa per Alemanya en aquest land.
19: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi, com a membre de la CDU, em sagna el cor. Realment ho he de dir.
20: Das Herz. Das muss ich wirklich sagen.
0: I és que precisament la CDU està en el punt de mira per la victòria de l'extrema dreta, Saxònia-Anhalt. A més dels seus mals resultats, als conservadors se'ls ha obert un debat intern sobre què s'ha de fer amb Alternativa per Alemanya i si algun diputat transfuga li podria donar suport. Aquest dimarts han arrencat les negociacions per formar govern, però el partit guanyador no té la majoria absoluta i la resta de formacions no poden, per ara, conformar una opció alternativa. I encara en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra a Ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin ha agraït a Trump els seus esforços i tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
21: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
0: Les negociacions per acabar amb la guerra d'Ucraïna estan congelades. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat disposat a fer una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. En alguns casos també s'hi afegeix si defensen posicions afins a l'executiu de Sánchez o si en són crítics. El document, elaborat per l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig, té una finalitat consultiva, segons ha justificat el ministre Fernando Grande Marlaska, i sense intenció de censurar o limitar la feina de periodistes i mitjans.
22: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: Interior remarca que atén tots els mitjans de comunicació sense distinció de cap mena i respectant, diu, la pluralitat informativa.
14: 3CAT Info.
0: L'exconseller d'Agricultura, Josep Grau, ha mort aquest vespre als 80 anys, segons ha anunciat l'Ajuntament de Mollerussa, del qual en va ser alcalde. Grau va ser també president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés, i va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. De fet, va ser l'últim en ocupar aquest departament amb Jordi Pujol com a president. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha lamentat la mort de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi.
14: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
1: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6, al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamarsa, de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes cinc comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Una variant al sistema de control aeri ha provocat un caos aquest dimarts als aeroports del Regne Unit. S'han hagut de cancel·lar més de 600 vols i centenars més han tingut retards que en alguns casos han superat les 7 hores. La policia ha hagut d'intervenir després que els passatgers d'un avió de Ryanair encallat a l'aeroport de Gatwick han amenaçat de començar a baixar de l'aparell. Aquest ha estat un dels aeròdroms més afectats juntament amb el de Heathrow. El Servei Britànic de Trànsit Aeri ja ha donat per solucionada l'avaria, però reconeix que es mantindran les afectacions. British Airways ha emès un comunicat en què explica que la gravetat de la situació significa que tindrà un impacte en cadena. Moltes companyies, com Iberia, han cancel·lat els vols que tenien previstos per aquest dimecres amb origen o destí a Londres.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La jutgessa que va instruir el cas de l'accident ferroviari del 2013 a Santiago de Compostela, on van morir 80 persones, s'ha posicionat a favor de la petició d'indult del maquinista, condemnat a 2 anys i mig de presó pel descarrilament del tren. La magistrada considera que hi ha raons de justícia i equitat per concedir-li. Recorda que no té entrada.

0: Pacte per la Llengua un any i mig després que es signés. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. L'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. És per això que l'organització reclama una revisió profunda pel model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. El president de la plataforma, Òscar Escudé, apel·la a la màxima autoritat del país.
1: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
0: També critica la falta d'implicació de departaments com els de Salut, Empresa o Drets Socials i en posa exemples concrets.
1: Els drets lingüístics a Salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern, i molt especialment del seu president, no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
0: L'entitat que forma part del pacte assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar, a la Selva. Aquest estiu, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar. Girona, Núria Peraire.
3: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les tres torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de dues de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a la estiu. Ho explica l'alcalde.
4: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contractistes aquí, i a l'octubre ja començàvem a entrar de camions i fer l'actuació més important.
3: A finals de juny es va detectar que la torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les dues terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
5: What about you two? How did you meet?
6: Yes.
7: All right. One day.
0: Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles d'aquest dimarts a la catifa vermella de la Mostra de Venècia, amb el morbo afegit de veure com aquesta parella, a la vida real, interpreta a Bunker un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnquer de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
8: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral. La construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior, per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic: la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
9: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven creo que sí realmente se está dando cuenta de la manipulación y yo espero que reaccionen porque son muy inteligentes.
8: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
7: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
9: No es verdad.
0: El dramaturg català Joan Llago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cérvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia, La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Iago, a través de la

0: seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor descarnat. Joan Llago ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra seva.
1: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I jo moltes vegades durant el camí vaig dir, no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals, doncs t'ajuden a arribar a llocs més únics.
0: El premi, que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb el seu L'imperatiu categòric, està dotat amb 30.000 euros.
2: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
3: El Barça arrenca a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Arrenca a la Champions la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana i la Lliga de Campions és el principal somni.
4: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
3: D'aquesta Lliga de Campions, de guanyar-la, també n'ha parlat Lamine Yamal.
5: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que el que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
3: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord es juga a 6:45 i es podrà seguir des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Precisament aquest dimarts ha arrencat la Lliga de Campions. S'han disputat 6 partits. Destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Fede Valverde han fet els gols del Real Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el conjunt blanc ha acabat patint. José Mourinho, tècnic del Real Madrid.
6: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres. Podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más y en momentos cruciales como el 3-0 en el último minuto del primer tiempo, el de Jude al inicio del segundo tiempo, pero partido loco, una locura que no me gusta.
3: També jugats aquest dimarts a la Champions, AEK Atenas 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, així com el català del Real Madrid, Marc Cucurella. Destaquen, però, les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení també domina la llista de les 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També les exfutbolistes del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala a Londres.
2: 3CAT Info.
3: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
7: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
3: Mentrestant, el Joventut, Ricky Rubio, assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
8: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
3: Aquest dimecres comença la Lliga Catalana amb la participació tant de Barça com de Penya, dos partits previstos, i l'Erna Lleida, Sisa Joventut i Andorra, Quitzenàs, Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
9: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y pues espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
2: 3CAT Info.
3: A la Copa Catalunya masculina de waterpolo, partits dels quarts de final, dos partits d'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11, un partit de tornada, Atlètic Barceloneta 21, Sant Andreu 8, el Barceloneta s'ha classificat d'aquesta manera per les semifinals. Jugaran aquestes semifinals contra el guanyador del Terrassa Rubí.
2: Fresca Info.

0: El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix, ha estat del 12% segons dades del govern i del 30% segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats només s'hi han de tractar qüestions laborals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per aquesta vaga de docents. 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem. Detinguts dos menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament. El Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei d'anets, impulsada pel govern espanyol. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira als descendents estrangers d'exiliats per la Guerra Civil la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions generals. 3CAT estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Esports.
1: El Barça debuta a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García no jugarà per sanció. Lamine Yamal ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs que han acabat patint al tram final. I Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri se situen entre els 30 candidats a guanyar la pilota d'or. El Barça femení hi col·loca 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks.